0: 972 32 11 00. Rosaleda sense número, S'Agaró.
1: Hola, Joan.
2: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
2: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
3: Quina raó mou el teu món? Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
4: Home, sí.
5: El Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
6: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
5: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
6: Més info a codinucat.cat.
7: Mare meva, quin somni!
8: L'art pren vida al nou Museu del Barroc de Catalunya. Submergeix-te en un viatge fascinant per la cultura, el paisatge i l'art dels segles XVII i XVIII. La col·lecció d'art barroc més gran de Catalunya. Viu la màgia del barroc. Més informació a museudelbarroc.cat.
9: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
10: Au, mira que bé.
11: La bici em dona més llibertat. Puc anar amunt i avall i arribar a tot. La feina, els encàrrecs, el gimnàs, la casa... Ara la ruta la planifico jo. I el temps també me l'organitzo jo.
12: Arribar a més llocs i que et costi menys esforç.

0: Fil musical de Ràdio Vila-sacra, molt més que barrejar música.
1: Molt a prop teu trobaràs 46 càmpings i resorts, al mig de la natura, envoltats de muntanyes, llacs i rius, al Pirineu de Lleida.
2: Entra a campingsdelleida.com i troba el teu estiu. Actiu, relaxat, explorador, cultural.
1: Tens un munt de possibilitats per a tu i els teus.
2: Amb la col·laboració de Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Sigues intel·ligent.
4: Fer volar la imaginació.
5: Sí.
6: Eternament.
5: Ai.
7: L'opció dels que en saben.
8: Ara temps per la cultura.

0: ¿Sabías que...?
1: Sempre s'han sentit tot tipus de comentaris relacionats amb els suposats perills que comporta viure prop d'una antena de telefonia mòbil. D'altra banda, tampoc falten investigacions que indiquen que la radiació que sorgeix de les antenes no és molt més gran a la que té una bombeta de potència mitjana. En resum, podríem coincidir que les antenes de telefonia són tan perilloses com altres objectes que utilitzem i els que no prestem massa atenció, encara que no prou com perquè ens plantegem la seva abolició, sobretot tenint en compte la rellevància de les xarxes.
0: Sigues intel·ligent.
2: Fes volar la imaginació.
3: Sí.
4: Eternament.
0: Ai.
3: L'opció dels que en saben.

0: És important que a Catalunya hi hagi pagesos i ramaders, però encara ho és més que es puguin guanyar la vida.
1: El canvi necessari. Suma't a la defensa dels professionals.
2: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
3: Oh, és meva.
4: No, no, és meva.
3: Meva, meva, meva.
4: No, no, no, no, és meva.
5: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
6: La calaixera més musical.
3: Uau, deixa!

0: 5, 4, 3, 2, 1... Let's go.
1: No ens escolta ningú.
2: La fem entre tots.
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Oh, un amic diu amb un altre: escolta'm, quan els francesos diuen pourquoi, què volen dir? Diu per què. O diu perquè ho vull saber.
3: Ens interessa molt el que penses.
1: Pareu bé l'orella.
5: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: Bona nit.
1: I parlant d'emocions...
2: 61. Please, please.

0: sabies que...
1: La cuca de llum és un dels animals més fascinants del planeta. La raó? L'espectacular llum que emeten els seus cossos. Aquests insectes pertanyen a la família dels coleòpters polígrafs i generalment es troben en àrees humides com pantans i zones boscoses, ja que allí és on abunda més el seu aliment. Aquests meravellosos insectes són els millors generadors de llum de tot el món. Són molt més eficients que una bombeta, ja que les mateixes aconsegueixen generar la llum sense la calor que aquestes necessiten. De fet, si generessin tanta calor, s'incendiarien.

0: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
2: Anar a una piscina caribenya.
3: Dormir en un hotel del Far West.
4: Volar a llops d'un drac.
1: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condició

0: Les guitarres protagonitzen el Festival Acústica de Figueres amb bandes com la Ludwig Band, Dan Peralbo i el Convoy o Quim Mandado, del 27 al 30 d'agost. També hi haurà lloc per la música urbana amb Fades i 30 Ufam o música d'arrel amb Alosa. Un dels grups que hi arriben amb més bona forma és la Ludwig. Són empordanesos i part de la seva educació musical passa pels concerts, als carrers i places de Figueres. Així ho explica Quim Carandell, entre altres actuacions.
1: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé, que la vida són dos dies i un és la fònica.
0: Alosa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant del matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar, que inclourà músics per primer cop. Però com diuen Ferran Pi i Àngel Exojo, amb la seva marca.
2: Farem aquesta mescla de música electrònica a l'extrem, per la vegada també músics. Però els fem desafinar, els músics, quan venen a l'estudi. Els fem desafinar.
3: Com nosaltres, és que si no seria Fades, no?
2: Exacte. Un saxofon, una bona coreografia i un bombo negre, o sigui, serà increïble.
0: L'acústica tindrà sorpreses com Locomia, veterans com Quim Mandado, Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2, i acollirà l'últim concert a l'aire lliure de La Fúmiga.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
7: Tu pots ser part del canvi.
8: Sona bé.
9: Tu vols tenir un bon dia? Deixa'ns fer a nosaltres. MediaMark, 25 anys, sempre llestos.
10: Memòria de Josep Carner. Els poemes d'un dels poetes catalans més destacats del segle XX.
11: Un dia més, Guillermina Mota. Serà no.

0: Memòria de Josep Carner.
1: Vespres de gala, Dalí de nit.
2: Visites nocturnes d'esgala.
3: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
2: Visites nocturnes d'esgala.
1: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
4: Informació, música, entreteniment.
5: Ràdio Vilasacra, la de l'Empordà i punt.
6: Es evidente que existen otros mundos.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Alarma veïnal al barri de l'estació de Figueres per les bretolades d'un piròman reincident. Ha intentat calar foc a l'entrada del garatge d'un bloc de pisos del carrer Pompeu Fabra. La comunitat de veïns ha denunciat els fets a la Guàrdia Urbana i lamenta que el problema fa mesos que dura i ningú hi posa remei. Detenen dos homes a Castelló d'Empúries que circulaven amb un cotxe robat i una pistola amb 24 bales a dins del vehicle. Els Mossos els van aturar en un control rutinari en veure irregularitats en la matrícula i ara investiguen els fets. La Costa Brava, destí preferit entre espanyols. Així ho assenyala un estudi del comparador de viatges Rastrator, que subratlla que el litoral gironí concentra fins al 10% de les preferències dels viatgers que aquest estiu es mouran dins de l'estat.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?
9: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
8: Doncs sí. Tots fent el mateix. A veure. Tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: Action, la qualitat i el preu més baix van de bracet. Action, petits preus, grans somriures.
1: Som de peix.
2: I de carn.
1: Som de fruita.
2: I també de verdura.
1: Som de dolç.
2: I de salat. I som del morro fi.
1: I també de cuidar-nos molt.
2: Som d'olles i fogons.
1: I sobretot som molt de menjar bé. Som a prop. Som d'aquí.
3: Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi.

0: pasta i gelato, eh? La meva dieta dura l'estiu. Agafeu paper i boli perquè avui aprendrem a fer una recepta que segur que molts de vosaltres l'heu fet d'una manera sense saber-ne que realment no es fa així. Avui farem espaguetis a la carbonara. Segur que tots la feu amb cansalada i nata, i no, no és així. Es fa amb cansalada i el rovell de l'ou i un formatge molt especial. Això per un italià és l'equivalent a la paella amb xoriço pels valencians. Vinga, va, anem a conèixer una mica més la història de la pasta a la carbonara. El terme carbonara està íntimament relacionat amb el carbó. Podríem dir que la recepta original és dels 7 nans que anaven amb la Blancaneus, però seria enganyar-vos, i aquí nosaltres això no ho fem, eh?
1: Comienza la votación.
0: L'origen de la recepta està als Apennins, una zona del nord d'Itàlia a la qual l'activitat minera és realment molt important. Per això, pel fet de que eren els carboners els qui principalment prenien aquest plat de pasta que havien de ser servits just al ser cuinats perquè l'ou no quallés, va rebre aquest nom. A més, i aquí apunta també que el pebre negre que s'empolvorava sobre aquells plats era una espècie d'homenatge al carbó, per la qual cosa potser el nom de carbonara es podia deure a l'aspecte d'aquesta recepta. Una altra teoria sobre la pasta carbonara és que va ser creada als Estats Units. I atenció, perquè aquesta història no agrada als italians, concretament als romans. No els romans aquells que van matar Crist, no, no, els romans d'ara, els romans de Roma. Emilio Denti Fireaggi, que era italià i arqueòleg i historiador de la gastronomia, deia que abans del 1944 no existia la carbonara i que va ser creada allà, als Estats Units. Aquesta versió millor que no li comentem al nostre convidat d'avui. Ell és italià i potser ens engega a fer pastar i fango. Com es cuina una autèntica pasta a la carbonara? Doncs no us preocupeu perquè ho sabrem de primera mà amb Andrea Farina, còmic i italià que viu aquí a Barcelona. Sa

0: amb l'Andrea Farina hem après a fer la recepta original italiana, ara anem a aprendre a com no s'ha de fer. Laura Fa, què tal? Com portes això de la cuina, tu?
1: Malament. Sí. M'agrada molt la cuina, m'agrada molt menjar.
0: M'agrada
1: menjar, m'agraden vale. restaurants bons,
0: vale.
1: que no vol dir cars, però bons, d'aquests que la gent va explicant, ves aquest, ves allà, i els vale. bons amb estrella i tal, i no suporto cuinar, no m'agrada gens, perquè no m'agrada
0: gens.
1: Mira, ara just el meu fill ja no es vol quedar a dinar al col·le i és un drama, perquè li hauré de fer el dinar cada dia, que jo li feia només els caps de setmana i a l'estiu, i ara pensant que li haig de fer el dinar, o sigui, és que m'entren...
0: Sí, cada dia... Que no repetir les patates fregides,
1: clar,
0: no?
1: Clar, he calculat el que em gastava en menjador a quan em surt a cada dia
0: vale.
1: i puc anar trampejant entre el que puc comprar fet al mercat, el que li puc anar fent
0: vale,
1: jo
0: clar.
1: i algun globo que li pugui enviar d'algun... Aquest és el meu plan de vida.
0: Però li envies globos al teu fill a l'hora
1: sí,
0: de dinar?
1: Sí, perquè no estem.
0: Vale.
1: El meu
0: vale.
1: marit dina a la feina, la meva filla al col·le, jo,
0: vale.
1: no, mira, estaré per aquí, els dijous sí. estic amb el Marc Giró,
0: clar, clar,
1: jo
0: clar.
1: No tinc temps.
0: Tu li dius, escolta, què vols avui? I li demanes
1: ah,
0: un
1: no,
0: globo.
1: Ah, no, li dic, Pep, a les 2 arribarà un globo. I li por, li envio el que hi ha. No, però hi ha home, gent de restaurants però, que estan normals.
0: No, no, però el nen supercontent, clar.
1: Clar, l'altre dia no sé si li vam enviar pues, un que era com un entrecot i un primer, no sé, perquè a vegades ho fa el meu... Vull dir, que és menjar com tu faries a casa. Un...
0: Hòstia, no, molt bé, molt bé, molt bé. Molt bona mare, en aquest
1: sí,
0: sentit.
1: Sí, molt, clar.
0: Clar, clar. Clar. Jo dels que em quedava al menjador i, òbviament, no pots comparar el menjar de la mare amb el menjador ni els globos.
1: Sí, però clar, vale. quedaves fins a quina edat?
0: Bueno, em vaig quedar fins tard, jo crec.
1: Sí, a l'institut ja, per exemple.
0: A l'institut ja no hi vaig anar.
1: Ah,
0: clar.
1: Ah que... no vas anar a l'institut, jo em vaig anar.
0: O sigui que vaig anar a l'institut,
1: ah.
0: però vull dir, ja no anava
1: al
0: menjador.
1: Vale. Dic, cony, a veure qui fitxarà aquí, no. que no tenen ni... M'expliquen que estudia la gent. No, però ell fa l'ESO, ja
0: vale,
1: fa...
0: Clar, clar, clar.
1: Està en aquella edat i vol anar a casa.
0: Molt bé,
1: juga
0: molt
1: al
0: bé.
1: Fortnite, clar, clar, clar, clar, clar. Els streamers...
0: Aquestes coses de jove.
1: Aquella horeta que desenganxa de...
0: Clar, clar, clar. Molt bé, molt bé. I la pasta carbonara, avui tractem la pasta carbonara. Se't dona bé fer-la
1: menys? M'agrada.
0: T'agrada?
1: No és difícil, la carbonara.
0: No, no és fàcil, és fàcil, realment.
1: Està bé.
0: Sí.
1: A més, la pots adaptar, que jo ho he fet, perquè
0: vale.
1: com que visc permanentment a dieta, encara que no ho sembli,
0: vale. molt bé.
1: En comptes de ficar el bacon,
0: vale.
1: pots com saltejar gall dindi.
0: Ah, molt bé! Llavors la fas amb gall dindi,
1: sí.
0: eh? Molt bé.
1: Bueno, jo només hi poso una... T'ho explico o no
0: sí,
1: cal?
0: Sí, i tant, i tant. Mira, és un problema de cuina, sí, sí, endavant,
1: tu salteges una mica
0: vale.
1: la ceba.
0: Vale.
1: Després hi tiro o el bacon, o... m'agrada més amb gall dindi, així tallat
0: vale.
1: petitó. Aquest, saps aquests cubiletes que fa a casa Tarradellas, així
0: sí,
1: petitó?
0: Sí, vale, vale,
1: això,
0: perfecte. Vale.
1: Ho tires i després tires la pasta. Espera't, que ara m'he desorganit. No, primer tires la crema de llet, espera't. La crema de llet, ho remenes vale. amb la crema de llet, una mica de nou moscada.
0: Vale, ah, molt bé.
1: Pim, pim, pim, i llavors la pasta. Jo no hi poso res més, eh?
0: Molt bé.
1: Quan ho trec, amb lo de l'ou del mig, soc dislèxica amb això perquè mai sé si
0: el
1: és
0: rovell.
1: La clara, el rovell, vale. que és lo taronja, jo, sense cuinar, ho tires per sobre i ho remenes. Jo ja la faig així.
0: Molt bé. No vas desencaminada perquè la recepta original no porta nata, sinó que porta pecorino, el formatge.
1: Ah,
0: i el,
1: no
0: el rovell d'ou. Sí, sí. Clar, això, els italians estan molt emprenyats amb
1: però
0: això.
1: Però pecorino és formatge.
0: Pecorino és un tipus de formatge.
1: Però que el fan líquid, perquè quedi així.
0: No, el que fan és el rovell d'ou,
1: ah.
0: el barregen amb el pecorino i després això li tiren una mica de l'aigua de bullir la pasta perquè s'acabi de desfer. Sí, és una, o sigui,
1: és
0: la carbonara
1: rica.
0: Que mengem aquí no s'assembla gens a la que fan a Itàlia.
1: Ah,
0: sí, sí, però està molt bé. I veus, tothom la fa amb nata. Vull dir que està
1: sí,
0: molt bé.
1: Bueno, és que pecorino sí, sí. vols dir que es pot comprar aquí, algun
0: sí,
1: lloc?
0: Sí, a tot arreu. És que abans
1: sí, home,
0: tingut...
1: a tot arreu no.
0: Que sí, que sí, que hem tingut abans l'Andrea Farina, que és italià, i
1: sí.
0: viu aquí a Barcelona, i fa la pasta carbonara com ha de ser, i el pecorino qualsevol supermercat.
1: Sí, jo vaig al Condis i tenen.
0: Sí, suposo.
1: No dius, en sèrio?
0: Sí, sí, sí. Bueno, secció de formatges, potser el Condis no està tan preparat per tenir...
1: Que és molt gran, perdona,
0: sí? Vale, vale.
1: Que és el que a mi em paga la secció.
0: Vale.
1: El Giró, vull
0: bueno,
1: dir que...
0: A qui ens pagava Mercadona, no passa res.
1: Pues segurament... bueno, anem a tots, ja, al Mercadona. Sempre compro un desmaquillant d'ulls,
0: sí, sí,
1: que
0: varia.
1: Va superbé.
0: No, no, molt bé, molt bé. Molt
1: que
0: bé,
1: és el lila.
0: Sí, sí. I llavors, quina altra cosa sabries cuinar bé? Que dius, això em surt bé. O només la pasta carbonara, eh?
1: Bé, mira, jo, quan haig de cuinar, faig forn.
0: Ah, bueno...
1: No? És que perquè... No, perquè... Però compta com a cuinar.
0: No,
1: llavors jo
0: bé,
1: faig una base de
0: vale.
1: patata i ceba i a sobre poses el que sigui.
0: Vale.
1: El llobarro, amb un
0: vale.
1: rajolí de vi blanc. I li foto el mateix a tothom, el llobarro, el xai, a tot el que pillo, ho faig igual al forn amb vi blanc. És que no m'agrada cuinar. No sé fer paella, no sé fer sarsuela, no sé fer res, ni m'interessa. Bueno, ara sí, perquè
0: clar.
1: he vingut a aquest programa
0: clar.
1: I ara me l'escoltaré.
0: Ah, veus? Vale, ara m'estàs agradant.
1: Per
0: vale,
1: aprendre
0: vale, vale.
1: a cuinar, però no, no, no, no, no.
0: I tu que ets una dona que viatja molt, que estàs entre Madrid i Barcelona,
1: sí.
0: On creus que es menja millor, on hi ha millor gastronomia? Jo que diguis, ostres, doncs mira, tal puesto d'Espanya és on jo crec que he dinat
1: no,
0: millor o menjat, o sigui...
1: Com a Catalunya,
0: com a Catalunya,
1: no, com a Catalunya no es menja enlloc, sí, total.
0: Sí, sí?
1: Sí que és veritat que com que som així, a fora mengem millor perquè podem picar més. Vas a fer una canya, pam, la tapa. I de, jo que sé, uns torreznos així a Madrid ben bons.
0: Sí, sí,
1: aquí,
0: sí, sí.
1: Aquí no en fem, de torreznos.
0: Jo crec que no.
1: No? Els de la, és els morro, de la bossa. No, aquí?
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Clar,
0: que tirar els de la bossa.
1: És plàstic, clar. Però uns ben... depèn del lloc que vagi, hi ha uns torreznos ben així oleosos, bueno, la tapeta.
0: S'hauria d'incorporar, crec que jo això el dia a dia, jo crec que és una reclamació que hem de fer a partir d'ara.
1: Perquè surts de, perquè aquí no tenim la, la filosofia aquesta. Tu quan acabes de treballar te'n vas a prendre alguna cosa amb els companys de feina?
0: Amb els amics. Clar. Intento, sí, sí, una miqueta de jarana.
1: Clar, però clar, això a Madrid tothom quan acaba de treballar va fer una copa amb el de la feina. Cada dia, eh?
0: Bueno, mira.
1: Una copa, una canyeta, amb un tal, i te'n vas a casa i t'aireges perquè no arribes agobiat a casa.
0: Clar, clar, clar, clar. Li proposaré el Jaume Peral, director de Recull, i escolta, Jaume, anem a fer un after work.
1: Clar, ha de ser així. Llavors ells per això tenen lo de la tapeta, per fer una mica de coixí, perquè no sopen, ja soparan a casa.
0: Molt bé, molt, molt ben jugat.
1: Per la... Llavors amb aquest aspecte mengen millor. Però clar, aquí tenim les calçotades, tot aquest marisc que tenim,
0: sí, home.
1: La gamba.
0: Ja has fet calçotades?
1: No, encara no. Ja toca, sí, ja toca.
0: Des de fa un mes que toca.
1: Ja hi ha calçots. Tinc una pel dia 20. Jo pensava que els calçots eren del març.
0: Bueno, però comença una mica la temporada. La temporada d'aquest any ha començat una mica abans.
1: Ah.
0: Principis de... finals de gener, principis de desembre, de febrer ja es podia fer.
1: No han fet màrqueting els calçots perquè no ho hem sabut.
0: Bueno, sí, jo sí que han fet màrqueting, sí. Sí. No, bueno, passa res, Laura.
1: En
0: no
1: tinc una la setmana que ve, per
0: vale,
1: això,
0: molt bé.
1: A Cardedeu.
0: Molt bé.
1: Amb unes amigues.
0: Perfecte, doncs, meravellós.
1: Sí, sí, vols... ja està?
0: Això és pim-pam, sí.
1: Ja s'acaba. O sigui, vingut... m'has perseguit perquè et vingui a parlar de la pasta carbonara, en sèrio?
0: Sí, però si jo t'ho vaig dir que és de cuina.
1: No vols saber res?
0: Bueno, què vols que sàpiga?
1: Tio, amb la de coses interessants que tinc per explicar, ja preguntes per la pasta carbonara? M'ho dius en sèrio?
0: Què vols que... va, explica'm què tu vulguis. Jo, és que ara m'has desquadrat, que jo vinc aquí amb el rictus d'explicar-te coses de cuina i una mica de cachondeo, però...
1: és que no m'has explicat res de cuina, tu.
0: Bueno, no, m'ho has explicat a mi. Sí, clar, clar, clar. Què vols explicar-me?
1: No, pues no, perquè no és igual, ara ja em pilles així en fred, dic, s'haurà currat l'entrevista, no?
0: Ah, no, no, no, és que m'expliqui la recepta.
1: Ja et veia jo sense papers i
0: bueno,
1: tal.
0: Bueno, però, escolta'm, i alguna cosa que vulguis explicar que diguis, em sap greu, vull dir...
1: No, perquè ara mateix...
0: has tret algun llibre o algo? O...
1: no, m'agradaria, no? Si algun sí. Vol... bueno, és que hi ha molt proposat i no l'he fet, però... és que no tinc temps. Vinga, sí, ja és meravellós, ja està. Si no tinc res...
0: No, no, clar, clar, jo què sé, jo venia...
1: era per si t'interessava, però si no t'interessa res, no em preguntis.
0: Soc un professional del sector i ensenyava que era la pregunta.
1: Tu has d'anar a menjar a Port de la Selva un dia.
0: Port de la Selva, vale. En general, Port de la Selva.
1: En general, vagis a Port de la Selva, veuràs de tot guai.
0: Vale, perfecte. Doncs, Laura, fa moltes gràcies.
1: A tu, per convidar-me.
0: Provaré la teva recepta.
1: Vale.
0: Amb el gai d'indi i la...
1: ah, vale.
0: M'agrada, m'agrada.
1: Sí,
0: vale.
1: La crema de llet la compres light, també.
0: Vale.
1: Per fer veure.
0: Ah, molt bé, clar.
1: I els macarrons, doncs això, els que siguin
0: sense
1: integrals.
0: Sense gluten, i ja està.
1: Home, integrals sense gluten, no, que no som celíacs, no?
0: No sé, és que el gluten infla, diuen.
1: Sí, doncs vale. Treu-li el gluten i ja veuràs com cola i diràs, hòstia, estic a dieta, i l'ideal són...
0: tres plats.
1: Són 20 macarrons.
0: 20 macarrons?
1: 20. Si són dels petits, pots, dels que són com per nens, pots posar una mica més.
0: Sí, potser, si s'agafa 20 macarrons,
1: 20.
0: Eh?
1: És el que toca per
0: molt
1: pes.
0: Bé. Vale.
1: Si vols fer dieta, però bueno, no va. Estàs mal.
0: Sí, no, gràcies. Anem
1: prim,
0: fent el que podem.
1: No
0: vale.
1: Estàs,
0: però... no, bueno. Bueno, coses que passen, Laura.
1: Sí, a mi també passa, que m'has d'explicar.
0: Ei, però hi ha un agafar, que també agrada això una mica.
1: Bueno,
0: una miqueta...
1: això t'ho diuen, però ja et dic.
0: No, va. Vale, gràcies, Laura.
1: Et veig al Cabró Rock, eh?
0: Sí, ens veiem a Cabró Rock, molt bé.
1: Veus? És que sóc ràpida, eh?
0: Ha sigut un win-win, això. Ho expliquem perquè la gent m'entengui. Jo presento el Cabró Rock,
1: sí.
0: L'he aconseguit entrades a l'hora fa perquè vinc al Cabró Rock, sí. Ella ha vingut a l'Estrella Michelin.
1: Clar, no sabia que existia jo aquest festival i sóc fan des d'allà.
0: No, no, pinta molt bé.
1: Home,
0: seran festivals.
1: Què passa que per l'allotjament, no sé jo...
0: hem d'agafar una casa rural.
1: Ah, sí? Però vols dir que hi ha tantes? Això serà una mica follon, ho vaig estar pensant,
0: eh? Però si no hi ha hotels a Vic, també. Jo crec que sí.
1: Jo ara que guanyo, crec que me n'aniré conèixer. Que se m'ha passat l'edat de casa rural. Vinga, va.
0: Doncs, Laura, vinga, moltes gràcies. Apa, adiós. Va, abans de posar-nos a cuinar, fem un repàs dels ingredients. Farem uns 320 grams d'espaguetis, uns 80 grams per ració, 20 grams de cansalada, 60 grams de formatge pecorino, 6 rovells d'ous, pebre negre i sal. Ho teniu tot? Doncs va, ens posem a cuinar.
2: La nit.
3: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
4: És Ràdio Vila-sacra.
3: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Bona nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: Les entitats socials alerten que encara hi ha deures pendents en la protecció dels infants. 5 anys després de l'entrada en vigor de la Llei de Protecció de la Infància davant la violència, la Plataforma d'Infància de Catalunya reclama més recursos perquè la norma s'apliqui de manera efectiva també en espais com el lleure, l'esport o l'entorn familiar, i no només a les escoles, Marc Esparza.
3: La prevenció i protecció depenen d'un treball coordinat entre els serveis socials, salut, cossos de seguretat i administracions, com es fa a les Barnahus, on els menors reben una atenció integral. Segons l'informe, la LOPIBI s'ha desplegat plenament a l'educació, però encara manca un treball coordinat en altres espais on també hi ha infants, com el lleure, la família o l'esport. José Antonio Ruiz, coordinador de PINCAT, la Plataforma d'Infància de Catalunya.
4: La protecció dels infants no depèn d'un únic servei, no depèn només de l'escola, ni només dels serveis socials, ni només de la salut o de les forces de seguretat. Funciona quan totes les peces treballen juntes. I precisament el que ens mostra aquest informe és que els millors resultats arriben quan els diferents sistemes cooperen.
3: L'informe assenyala que per aconseguir-ho són necessaris recursos humans i econòmics, formació obligatòria i continuada i millorar la coordinació entre els departaments i serveis.
1: La Universitat Abat Oliba Ceu us ofereix la notícia educativa.

0: mira al teu voltant i veuràs que el dia a dia de moltes persones és a la corda fluixa. L'ajuda humanitària a casa nostra comença per tu.
1: Ara més que mai, Creu Roja, en necessitem.

0: m'agrada el que fem? Com ho milloraria? Què proposes? La colla de Ràdio Vilasacra?
1: Caiguts del cel?
0: No! Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A l'Alt Empordà.

Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.

0: Creu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanche, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: A la carta, els restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: La pregunta.
3: Per què la música d'avui dia sona tota igual, càntic i canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

un llibre gens habitual. Es diu El àlbum de Frank Sinatra i l'ha fet Charles Pignone, arxiver de la família Sinatra, i l'ha editat en castellà Global Rhythm. La traducció literal del títol anglès potser donaria al lector moltes més pistes del contingut de l'obra, Els tresors de Sinatra. En qualsevol cas, som davant d'una obra singular que explica la vida de la veu des d'una mirada molt íntima. Aquest punt de vista quasi familiar només s'ha pogut aconseguir amb una implicació directa amb l'entorn del personatge i amb un coneixement profund dels seus arxius i dels documents que marquen els diferents punts de la seva vida. El llibre inclou 204 fotografies de Sinatra que ajuden a entendre la vida de l'estrella, però, i aquí a la part original de l'obra, 30 reproduccions en facsímil de documents personals, com guions originals del programa de ràdio que feia Frank, a l'àlbum de fotos familiars, cartes personals, entrades al programa de la gala presidencial de l'any 1981 amb Ronald Reagan o fins i tot factures de producció. Tot plegat s'arrodoneix amb un CD amb entrevistes i cançons poc conegudes de la seva llarga carrera. L'àlbum de Frank Sinatra de Charles Pignone edita Global Rhythm i val 49 euros i mig.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Amb Electrodomèstics Calvet i la marca Beko podràs trobar els productes més eficients del mercat. Amb les rentadores Beko estalviaràs energia i consumiràs molta menys aigua i detergent. Les rentadores eficients Beko amb autodosificació fan servir només la quantitat justa de detergent en funció de la bugada. És el moment d'estalviar llum, aigua i detergent. Beko amb Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
1: Carrer Méndez Núñez 57, Figueres.
2: No t'ho perdis.
3: Andreu, vinga, la tovallola que marxem.
4: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
5: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
6: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
7: En Jaume Sisa, per Cellers Maset.
8: A Cellers Maset creiem en el vi de casa, perquè el vi de casa és molt més que un vi. És una manera de fer, de ser aquí. El vi de casa és un vi que parla de tradicions, de moments compartits, de celebracions. El vi de casa és el vi de casa de l'Albert, de casa de la Marta, de casa meva. I és el vi de casa teva, si és que hi ha cases d'algú.
7: Maset, el vi de casa.
9: Saps què? Ràdio Vila-sacra és l'única emissora de ràdio del món que proposa un arxiu audiovisual de sensacions. Saps què? Mai no s'ha creat una cosa semblant en ràdio i mai més es repetirà res com el que actualment emetem. Per què, preguntes? Perquè cal aixecar-se cada dia a les 4 del matí i tots els dies de l'any per aconseguir una selecció igual i haver estat des del 1986 seleccionant i guardant contingut. Ah, i el més important, sense ànim de lucre i per pur amor a la ràdio. Entens? Doncs gràcies per entendre-ho.

0: I parlant d'emocions.
1: 11. A la nostra web, cada segon, cada minut, cada hora, cada dia, hi ha premi.
2: 58.000 a les 13 hores i 15 minuts és la combinació en premi d'avui a la nostra web.
1: És la teva? Truca al 656 19 70 62, ens dius que sonava a l'emissora en aquell moment i hauràs guanyat un cap de setmana per dues persones a l'hotel Arrels de Cadaqués.

vida no és fàcil, ho sabem tots. Que tela, tela, el que hem de conèixer i veure cada dia, doncs per descomptat. Que hi ha cervells que no tenen remei i per això el mal no ens deixa estar tranquils. Què és el que et puc dir jo? Ara bé, entre nosaltres, aquí ens prenem tot amb molt de sentit de l'humor i et demanem disculpes si el nostre sentit de l'humor no és del teu estil. Entenem que per a gustos els colors i en nostre és el color de l'experimentació, la vida i l'alegria. Tu pots lliurement triar un altre color sense problema. És clar.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?

0: informació, música, entreteniment. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: Es va casar amb l'oncle que va venir d'Amèrica. I a més va tenir un fill amb ell. Era la primera part d'una vida que havia començat al barri de Sant Gervasi de Barcelona el 1908. Una vida que es va estroncar amb la Guerra Civil, com la de tants altres intel·lectuals. Parlem de Mercè Rodoreda, filla única d'un dels dependents d'una armeria del carrer Ferran de Barcelona. L'oncle va passar la història i ella es va posar a escriure. La seva novel·la L'home va guanyar el Premi Joan Creixells el 1937, però no va tenir temps d'assaborir-lo gaire perquè va haver de fugir. Mentre va durar la Segona Guerra Mundial, Rodoreda, juntament amb altres intel·lectuals catalans, va anar fugint de poble en poble a França. Es va guanyar la vida cosint camises i fent de pagesa. Entre els seus companys d'infortuni hi havia Joan Prat, de pseudònim Armand Obiols, casat com ella i el gran amor de la seva vida.

0: Obiols morirà el 1971 i Rodoreda tornarà a Catalunya i viurà a Romanyà de la Selva els últims anys de la seva vida. Abans, però, vindrien les narracions, els contes i les seves grans novel·les que fan miques el cor de qui les llegeix. El carrer de les Camèlies, Jardí vora el mar, Mirall trencat, quanta guerra. I sobretot una obra que el 1960 no guanyaria el Premi Sant Jordi al qual s'havia presentat i que ara és considerada una de les millors que mai s'han escrit en llengua catalana, La plaça del Diamant.
1: Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar.
2: Es veu que ja feia temps que als matins els coloms eren amos del pis quan jo era fora. Entraven per la galeria, corrien pel passadís, sortien pel balcó del carrer i tornaven al colomar fent la volta. I era així que els meus fills havien après a estar quiets per no espantar els coloms i tenir la seva companyia.
1: Vella com una princesa d'algun vell conte d'infants, et veig ballar un vols de punta a la plaça del dia.
0: Rodoreda va guanyar els Jocs Florals a l'exili, va ser proclamada mestra en Gai Saber el 1949. Va rebre el Premi Víctor Català, finalment el Premi Sant Jordi, pel carrer de les Camèlies, el Crítica Serra d'Or diverses vegades, el Ciutat de Barcelona, el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. I va morir el 13 d'abril del 1983. S'havia

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les condemnes per delictes sexuals van créixer un 15% en adults el 2025 i un 6% en menors. Són dades de l'INE sobre la població condemnada adulta i menor d'edat l'any 2025. Àlex Eloi.
2: Sí, tot i aquest increment en els delictes sexuals, els adults amb sentència ferma per tota mena de delictes comesos enguany o en exercicis anteriors va disminuir lleugerament un 0,2% fins als poc més de 306.000 condemnats. D'aquests, 8 de cada 10 van ser homes i un 20% dones. Entre els delictes més freqüents, els relacionats amb la seguretat viària, gairebé un de cada quatre, seguit del de lesions i furts. En termes absoluts, el 70% dels condemnats són espanyols i la resta estrangers, però en proporció a la població va haver-hi més del doble de persones no nacionals condemnades, 15 per cada 1.000 adults enfront dels 6 dels espanyols. Ceuta, Melilla i les Balears són les regions amb la taxa més alta de Dalí.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
3: Continuem i ui, el que tenim ara

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La gratuïtat definitiva de la P7 a Catalunya va entrar en vigor l'1 de setembre de l'any 2021. Repassem com ha evolucionat pel que fa a volum de trànsit i de sinistralitat.
2: Ja el 2023 l'increment de circulació va ser del 26% i el de les retencions i la seva durada d'un 70%, segons el Servei Català de Trànsit.
3: Actualment hi passen 150.000 vehicles cada dia, 25.000 dels quals són transportistes. De fet, per la P7 hi passa el doble de trànsit que per l'A2, la segona via amb més volum de circulació de Catalunya.
2: Pel que fa a la sinistralitat, el 2025 va ser l'autopista amb més morts, un total de 17. És la segona pitjor xifra des de l'alliberament dels peatges darrere del 2022, amb 24.
3: A finals de l'any passat, el govern ja va anunciar un pla de xoc per reduir la sinistralitat a l'autopista, especialment a la demarcació de Tarragona. Entre les mesures anunciades hi havia l'augment de control als vehicles pesants i la reducció de la velocitat entre Calafat i Amposta.
2: El primer trimestre de l'any 2024 es van posar 22 sancions per avançaments prohibits, però durant els primers mesos del 2026, després de la instal·lació de càmeres a Amposta i Ulldecona, s'han imposat més de 1.900 multes.
3: Durant el primer trimestre del 2026 s'han registrat gairebé 400 multes a camions per circular fora dels horaris permesos. En el mateix període de l'any 2025 es van tramitar només 20 sancions.
4: La millor oferta musical, les novetats, els millors suggeriments, el número 1 de la radiofórmula informativa.
5: Radiofórmula informativa.
6: Només a Ràdio Vila-sacra.

0: Listeriosi. Consells de seguretat alimentària. La listeriosi és una malaltia poc freqüent que es transmet pel consum d'aliments contaminats pel bacteri Listeria. La listeriosi afecta de forma més greu a embarassades, nounats, persones amb les defenses debilitades, malalts crònics, persones d'edat avançada o sotmeses a determinats tractaments mèdics. Listeria és resistent al fred i pot créixer a baixes temperatures, però la calor el destrueix. Per prevenir la listeriosi, netegeu el refrigerador amb regularitat. Assegureu-vos que la temperatura del refrigerador és de 4 graus centígrads o menys. Guardeu tapats a la nevera els aliments que necessiten fred, així com els preparats i els sobrants. Respecteu les dates de consum dels aliments i, un cop oberts, consumiu-los el més aviat possible, especialment els refrigerats llestos per al consum. Consumiu els aliments sobrants abans de 3 dies i rescalfeu-los bé just abans de consumir-los. Cuineu i rescalfeu completament els aliments. La calor mata els bacteris. Renteu-vos les mans i netegeu les superfícies i els estris abans i després de cuinar o manipular aliments. Renteu i talleu les fruites i verdures just abans de consumir-les. Embarassades i persones amb les defenses debilitades, eviteu el consum de llet crua i formatges frescos o de pasta tova elaborats amb llet crua. Peix fumat, carn i derivats no cuinats, embotits llescats i patés refrigerats, germinats crus, vegetals tallats amb molta antelació. Desinfecteu les verdures crues en una solució d'hipoclorit durant 5 minuts. Per prevenir toxiinfeccions alimentàries, respecteu sempre les 4 normes bàsiques de seguretat alimentària. Netejar, separar, coure, refredar. 061. CatSalut respon. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya.
1: El secret de l'amor.
2: Hola.
1: Estàs en parella?
2: Bueno, diguem-ne que en aquests moments no.
3: No és necessari estar en parella per saber quin és el secret de l'amor.
1: No.
2: Efectivament.
1: Però tu el saps, perquè si no tens parella potser és que no ha acabat de funcionar el teu secret.
2: No, és que normalment es descobreix després d'haver perdut determinades coses.
1: Ens agrada la teva reflexió.
2: Sí, jo crec que en tot cas moltes vegades quan la gent el disfruta i li va bé, pues probablement no sap per què. És una cosa que va fent, va funcionant, i jo crec que després d'haver perdut alguna de les coses importants de la vida, com és l'amor, jo crec que aleshores descobreixes altres coses en el supòsit de que tu vulguis plantejar. Si no, pues mira, rompe i rasga i altra cosa mariposa, no?
1: Però tu has reflexionat, has pensat, ets un home sensat i has trobat el secret de l'amor.
2: No ho sé si és el secret, jo sé el que jo he trobat.
1: I què has trobat?
2: M'agradaria explicar-vos-ho. Pues mira, bàsicament, distingir entre enamorament i amor. Jo crec que moltes vegades es confon moltíssim. L'enamorament és gratuït. Per dir-ho d'alguna manera, surt sol, no has de fer res, és molt dolç, perquè a més et provoca una sensació de, no sé, d'estar flotant, i no costa cap esforç.
1: Exacte.
2: Mentre que l'amor...
1: Sacrifici!
2: No, paciència!
1: Esforç!
2: Bueno, una mica de sacrifici en algunes cosetes, una mica de paciència.
1: Fa mal l'amor.
2: No ho sé, però jo el que sí que sé és que l'amor és una decisió totalment conscient. És a dir, no és tant una qüestió del cor com una qüestió de l'ànima. No sé si
1: sí.
2: És la manera d'explicar-ho.
1: Perfecte, sí. Molt bé. Doncs gràcies, Salvador, per la teva trucada. I ens quedem amb aquest secret o aquesta reflexió.
2: Us escoltaré, gràcies.
1: Gràcies, adéu-siau.
2: Adéu.
1: És l'hora del pati.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
5: Oh. Ole.
4: Oh.
5: Ole.
4: Oh.
5: Ole.
6: I parlant d'emocions.
7: 44.
8: I parlem ara de música.
9: Parlant de música, amb Marga Herbàs.
10: El silenci. El silenci és l'absència de so o de soroll, o el fet de callar. En una composició musical, un silenci és una pausa sense música ni cant, i el signe gràfic que indica la durada d'aquesta pausa, el pentagrama. Les figures musicals tenen una part rodona, el cap, que indica l'altura del so segons la posició al pentagrama. Sense so, no hi ha altura, i per això els silencis són acèfals, no tenen cap, només indiquen durada. Parlar del silenci és una paradoxa, perquè quan parlem el trenquem. La paraula silenci té l'origen en el verb llatí silere, que vol dir callar. La millor manera de parlar del silenci seria callar, no dir res. Però a la ràdio, com en la música, els silencis no es poden allargar gaire. Un blanc, un silenci massa llarg, és una cosa temible en una ràdio. I tot i així, el silenci és imprescindible en la ràdio, en la música i en la vida. Però sempre voluntari. Com que el tema és el silenci, reflexionem i callem. Blaise Pascal va dir: "Tots els problemes de la humanitat provenen de la incapacitat de les persones d'estar-se assegudes, soles i en silenci."

0: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu,
1: per tu
2: i per tots.
1: Escolta'ns,
2: t'agradarà, amb molta il·lusió,
0: amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
4: Per saber la música, cal conèixer la música.
5: Josh.
6: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
7: Radio Vila Sacra!
6: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
7: Radio Vila Sacra!
6: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
8: Perquè ho tinguin en compte.
9: Amb la col·laboració de BN Group.
10: Imagina, crea, sorprèn-te.

0: Un espai per passar-ho bé, per escoltar mentre vas en el cotxe, fas les feines de casa, o fins i tot dones un passeig o surts una estona a fer exercici, sense masses pretensions i sense encotillar. T'hi animes? Si et sembla bé, a poc l'anirem construint plegats.
1: Tastets de català. Microespais de divulgació lingüística amb Benjamí Company. Una producció del Centre per la Normalització Lingüística del Prat de Llobregat i el Prat Ràdio.
2: Un dolç per a cada festivitat. Us heu fixat que cada dia festiu es relaciona amb un pastís o amb un dolç? És perquè els catalans som llaminers o som dolços? Comencem l'any acabant-nos els torrons que ens han quedat de Nadal i les neules. Per Reis, mengem el tortell de Reis. Ei, que no hem de dir ni roscón, ni roscó, ni rotlla. El tortell és una circumferència de pasta fullada que conté dues sorpreses, la fava i el rei. En principi, qui troba la fava ha de pagar el tortell, i a qui li toca el rei se li posa la corona de paper que porta cada pastís. Continuem. Per Carnaval, el dijous gras, tenim la coca de llardons. Si no ho sabeu, els llardons són trossos de greix de porc dessecat i fan que la coca quedi com més cruixent i tingui més bon gust. Passem a la Quaresma. Per Quaresma tenim els bunyols, que poden ser de vent o de crema. Els bunyols són unes rodones de pasta que es fregeixen. Després s'hi tira sucre per sobre. Més endavant, al març, ve la crema de Sant Josep. Es fa amb ous, llet, canyella i una pela de llimona. Abans se'n consumia més perquè aquest dia era festa. Continuem amb més dolços. La mona. La mona acostuma a ser el pastís preferit de la canalla. La versió tradicional es veu que era un pastís amb un ou, però ja fa molts anys que és més habitual comprar un pastís amb una figura de xocolata. Fins i tot, molt sovint porten figures de plàstic. Els aparadors de les pastisseries aquests dies semblen exposicions d'obres d'art. Tradicionalment era el padrí qui comprava als fillols i filloles la mona. Però ara, més o menys cada casa acaba tenint una mona, encara que no hi hagi padrins. Continuem amb les festivitats. Per Sant Jordi, des de fa pocs anys, tenim pa de Sant Jordi, que fa les quatre barres amb sobrassada i formatge. La innovació en pastisseria continua i n'estem molt contents, perquè també es fan pastissos amb quatre barres o en forma de llibre. Ja ens acosta a l'estiu i arribem a Sant Joan. Per Sant Joan hi ha coca. A les persones que venen de fora els sorprèn molt aquest nom. Ui, la coca. I fins i tot hi ha qui passa una mala estona pensant: aquesta festa va massa forta. Però no va per aquí la cosa. Les coques de revetlla tradicionals són de fruita confitada i també n'hi ha de llardons. També hi ha la de crema, que pot portar cireretes confitades, pinyons. Per Sant Pere, al cap de pocs dies, hi torna bé a coca. Però ara no se celebra tant. Abans dèiem allò de Joan, Josep i ases, n'hi ha a totes les cases, però de peres es veu que no n'hi ha tants. Per Tots Sants, la castanyada, una festa estrella. Aquí tenim els panellets, rodons i que es fan amb fruita seca, pinyons, ametlla. Gairebé tothom n'ha fet a l'escola alguna vegada i és una activitat molt divertida, encara que el resultat no s'assembli gaire al que comprem a les pastisseries. La innovació en pastisseria continua, perquè aquí al Prat, per si no ho sabeu, tenim les crestes i avui us les volem recomanar.
1: Tastets de català. Microespais de divulgació lingüística amb Benjamí Company. Una producció del Centre per la Normalització Lingüística del Prat de Llobregat i el Prat Ràdio.

0: el que fem? Com ho milloraria? Què proposes? La colla de Ràdio Vila-sacra?
1: Caiguts del cel?
0: Espera les vostres idees, propostes i suggeriments. Gràcies per estar entre nosaltres.
2: Xarxa audiovisual local.
3: A l'Alt Empordà.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Home!
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Si no s'ho creuen.
3: Ui! Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
2: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: Som com som, amb Purificació Barcelona.
1: A Catalunya ja s'estan començant a aplicar de manera pionera tècniques de nanotecnologia en el disseny d'edificis intel·ligents, concretament per evitar la humitat de les façanes i per reduir la contaminació. Els elements que s'utilitzen són nanopartícules de sílice que, quan tenen dimensions tan petites, adquireixen propietats hidrofòbiques, és a dir, repeleixen l'aigua, i nanopartícules d'òxid de titani que redueixen alguns contaminants. Jordi Díaz, investigador de la Universitat de Barcelona.
2: Podem amb un marbre tractar-lo amb un líquid ester i el que fem és que aquest marbre no es mulli. Llavors es diu que és un marbre autonetejable perquè la humitat, si aquesta no s'uneix al marbre, aquest no es taca. L'òxid de titani, quan té mida nanos, entre 1 i 100 nanòmetres, es converteix en un oxidant molt potent. I això fa que els NOx clàssics, que es generen amb el fum dièsel, a l'arribar i estar en contacte amb aquest òxid de titani tan oxidant, l'òxid de titani l'oxidi i generi CO2 i aigua. Menja la contaminació. Està clar que un edifici sol no es menjarà la contaminació d'una ciutat. Es necessitaria fer realment illes, paviments... Però això ja s'està aplicant amb resultats espectaculars.
1: Concretament, aquestes tècniques s'han incorporat de manera pionera en edificis del Passeig de Gràcia de Barcelona i de Madrid.

0: Si estàs avorrit de la teva llar, no canviïs de domicili. Fes reformes i serà com viure en un altre lloc. Tot per particulars i també per empreses del sector de la construcció a Fries Materials. Les reformes a la llar amb les millors marques en gres, ceràmica, sanitaris, hidromassatges, mobles de bany, mampares, griferia... Consulta també sense compromís les nostres ofertes de temporada. Fries Materials, carrer Castelló número 72, Vila Sacra. Més info al 972 67 0073 o a friesmaterials.com.
1: Hola, nosaltres, en Martí, l'Helena, l'Adam i jo, que em dic Laia, i us volem recomanar un llibre que hem llegit a la classe. El llibre es titula La meravellosa medicina d'en Jordi i el seu autor és en Roald Dahl. A més, el llibre porta il·lustracions molt divertides dibuixades per Quentin Blake.
2: Jo us parlaré un xic de l'autor. En Roald Dahl va néixer el 1916 i va morir el 1990. És un dels escriptors infantils més importants en llengua anglesa. Els seus llibres tenen un humor estrany, exageren la realitat i són molt fantàstics. En resum, són llibres ben originals i sorprenents. Potser en coneixeu algun o heu vist alguna pel·lícula sobre ells. Us dic alguns dels seus títols més famosos: Charlie i la fàbrica de xocolata, James i el préssec gegant, Matilda, les bruixes, històries imprevistes i el que hem llegit nosaltres, la meravellosa medicina d'en Jordi.
3: En aquest llibre passen coses ben estranyes. Les àvies normalment són amables, afectuoses i s'ho passen molt bé menjant pastissos de crema, oi? Doncs l'àvia d'en Jordi no. Sempre està rondinant, renya constantment el seu net i té els costums gastronòmics més fastigosos del món. Li agraden les erugues i els llimacs amb col. És tan antipàtica que en Jordi decideix actuar. I així prepara una medicina meravellosa que produeix uns resultats increïbles en l'àvia i tots els animals que la proven. Si voleu saber què passa, l'haureu de llegir. Creiem que us agradarà molt i us ho passareu molt bé llegint-lo.
4: Ara, cadascun de nosaltres us explicarà el que més ens ha agradat d'aquesta lectura. A mi, el que més m'ha agradat és com en Jordi prepara una medicina molt original.
2: A mi, el que més m'ha agradat és el final, que és molt sorprenent.
3: A mi, el que més m'ha agradat són les transformacions que pateix l'àvia d'en Jordi.
4: A mi, el que més m'ha agradat és quan el pare i en Jordi intenten refer la medicina. Esperem que la nostra recomanació us hagi agradat i que us animeu a llegir aquest llibre.
5: Es

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Ja està activat el nivell 4, el més alt, del Pla Alfa per risc extrem d'incendi en una vintena de municipis. I el nivell 3, a 177 poblacions més per perill molt alt. Es mantenen les restriccions d'accés a tres espais naturals, el de la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Es demana extrema les precaucions al medi natural per tal d'evitar incendis davant d'aquest risc tan elevat. En les últimes hores, els bombers han hagut de treballar en l'extinció de diversos focs petits i els més destacats són els de la Baronia de Rialb a la Noguera o Pontils a la Conca de Barberà, que estan ja controlats, i també el de Vilademuls al Pla de l'Estany.
2: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
4: Per a tota la família,

0: Ara farem un petit experiment.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Als meus pares, a tots els pares. Ara que ja ens podem desplaçar, podré per fi tornar a veure els meus pares en persona. Són a Barcelona. Com jo, enamorats de Girona, de les seves platges, de la seva gastronomia, del seu sol, veneren a sa majestat tramuntana, que en aquests temps ha bufat per emportar-se a part dels núvols que enfosquien un cel blau, una part d'aquest malson que tots patim. Potser vindran a l'Empordà i compartirem una jornada caminant pel passeig de Ronda i després d'un bon àpat a vora de mar gaudiré de la seva companyia amb xerrades properes i amb el caliu que només les seves mirades em poden transmetre. O potser passejarem per la vila mentre ens estimem a menys distància però no amb menys intensitat. Es parla molt de que els nostres majors, els nostres pares, han estat els que més han patit amb aquesta maleïda pandèmia. En xifres quantificables i estadístiques, sí, ho han estat. Però molt poca gent parla de les xifres qualificables, les que per mi tenen més valor, les xifres que resten experiències compartides amb les persones que t'han donat la vida i que te la segueixen donant, les xifres que van en dos sentits, de pares a fills i de fills a pares. Mai, des de que tinc gust de raó, m'ha mancat un testimoni diari de part de ma mare, ni la seguretat que em transmet el meu pare. I això, que sembla per molts una ximpleria, per mi ha pres més importància durant aquest any, que tenint-los a prop, no he pogut gaudir amb la proximitat que m'hagués agradat, sobretot pel seu bé. No oblidem el que realment és important i desplacem-nos per ells, per tots els pares.
0: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.
3: La Llovina Sacra! Ole tu que mata!

0: mandra reciclar, oi? Tant et costa? Tan lluny estan els contenidors? Dius que no tens temps per reciclar, però la veritat és que ja no ens queda temps per no reciclar.
1: No reciclar paper i cartró provoca desforestació, sequera, emissions de CO2. Reacciona. Recicla el paper i el cartró al blau. Amb la col·laboració d'Ecoembes, Generalitat de Catalunya.
2: No hi ha res que t'acompanyi més que la ràdio. Així és.
3: Què vols dir?
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Això sí.
6: És així i ja està.
7: Ui, quina joia que ve ara.
3: Tant, tant, tant. Que...

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Darrere d'una gran empresa hi ha una gran idea i un gran magatzem. Lloga el teu magatzem a Blue Space, la xarxa de magatzems més gran d'Espanya. Totes les mires, amb accés les 24 hores, tots els dies de l'any, per tu i el teu equip comercial. Amb servei de recepció de mercaderies i al costat de casa teva, de la teva empresa i dels teus clients. Truca gratis al 900-250-900 i rep un pressupost personalitzat. Blue Space, com més vius, més espai necessites.

0: Diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica. Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.

Cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

La cançó 20 anys és del gènere de l'habanera. És una història d'amor que acaba amb una desil·lusió després de moltes dècades de moments compartits. La cançó va ser escrita per la compositora cubana Guillermina de Aramburu a l'any 1935 i musicalitzada per la seva amiga de la infància, Maria Teresa Vera, qui la va interpretar 27 anys i la va transformar en una cançó, en una joia de la cultura cubana. A més, la cançó ha tingut moltes adaptacions, en podem dir, alguns dels artistes que l'han cantada, com Pablo Milanés, Diego El Cigala i Omara Portuondo, que sempre la inclou en el repertori de Buena Vista Social Club. És una cançó que ja té uns 84 anys, però és d'aquestes cançons que sembla que no tinguin edat. És un gran èxit dintre del món de les habaneres.

0: Cançons a peu d'escala.
1: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
2: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Collita pròpia. Descobrim els secrets del producte quilòmetre zero. Nom.
1: Vaca bruna dels Pirineus.
0: Nom científic.
1: Es tracta d'una raça que va sorgir de l'encreuament entre la vaca autòctona catalana i els bovins de raça part alpina prominents de Suïssa. És per això que no té un nom científic definit, més enllà del de la vaca, Bos Taurus.
0: Indret on viu.
1: Àrees pirinenques i prepirinenques de Catalunya.
0: Temporada.
1: Els vedells es porten a l'escorxador quan tenen entre un i un any i mig. Per tant, varia segons l'època en la qual apareixen les vaques. Aquest és el soroll que fan les esquelles, la campana que es col·loca al coll de les vaques per saber on són en cada moment i evitar que s'escapi. El Ripollès, la raça de vaca que predomina és la vaca bruna dels Pirineus, que va sorgir entre finals del segle XIX i principis del XX. Es tracta d'una raça que va originar-se amb la fusió de la vaca del país i les vaques pardes alpines, que provenien de Suïssa. Uns anys després, un seguit d'importacions més van consolidar la raça a les àrees del Pirineu i el Prepirineu. A la dècada dels 80, ramaders de les diferents comarques van començar a orientar aquests animals cap a la producció de carn, i 10 anys més tard, el 1990, es va crear la Federació Catalana de la Vaca Bruna dels Pirineus. Es tracta d'una raça molt apreciada per la carn que produeix, però la feina de cuidar i alimentar les vaques és dels ramaders, que dia a dia treballen per aconseguir un producte final de qualitat. Un d'aquests ramaders és en Gaspar Curós, qui porta tota la vida gestionant el bestiar. Aquest és en Gaspar cridant a les seves vaques perquè baixin de la muntanya a menjar sal. Encara que sembli sorprenent, això els va molt bé per al seu metabolisme, sobretot en èpoques caloroses, quan les vaques beuen més aigua. A Masplanavés, on viu en Gaspar, hi té una explotació d'unes 40 vaques.
2: I en cavall llavors les cuidem i en cavall quan pareixen ens venem els vedells i van a l'engreix.
1: El secret perquè la carn de vedella surti en òptimes condicions per al consum humà és l'alimentació dels animals. Segons el patró alimentari que se segueixi, el gust del producte pot variar substancialment.
2: Bueno, el procés d'una vaca és, tu quan comences a parir les vaques, fas la teva selecció i et guardes les millors vedelles que surten de la millor vaca. Acabat, quan desmames la vedella, està... Bueno, la vedella té 7 o 8 mesos, jo la solo desmamar, i en cavall llavors fins als 2 anys no la tiro al toro. En cavall llavors, un cop la tires al toro, la vaca queda prenyada i està 9 mesos en gestació. Llavors pareix i va tornant a fer el cicle. Si és una vedella bona i així, me la guardo, si no, va a l'engreix i llavors a l'engreix es mata i va aparcant. Depèn, clar, si tu engreixes un vedell casolà i així, i no dones pinso i així, et queda molt, molt eixut i no és gaire bon canvi. Si l'engreixes com Déu mana, amb pinso i així, sempre surt més bo que no pas un d'aquests així engreixat.
1: A banda de les seves pròpies vaques, en Gaspar també treballa per Pirinat, l'empresa de carn ecològica més gran del Ripollès. Pirinat va començar com un petit projecte familiar i ja s'ha convertit en una empresa que distribueix carn arreu del territori espanyol i inclús a alguns punts del continent europeu. Enric Camproví, un dels propietaris de l'empresa, explica els orígens del negoci.
3: Vam néixer aquí al Ripollès. Penseu que el Ripollès és una de les comarques de Catalunya amb més vaques de carn, amb més vedella, i vam néixer doncs, amb la vocació de donar valor afegit al producte genuí que tenim aquí en aquest territori.
1: Aquest producte genuí és la vaca bruna dels Pirineus, que dona una de les millors carns de vedella del país. L'alimentació dels animals quan van creixent, com hem explicat, és un dels secrets per al bon gust final, però també durant el temps que estan mamant, ja que la vaca bruna també destaca per tenir una gran capacitat lletera. Els vedells tendeixen a créixer molt ràpid durant la lactància, entre la llet i les pastures. Les vaques de Pirinat romanen a les valls durant les èpoques de primavera i tardor i s'enfilen a les pastures alpines durant l'estiu. Els vedells acompanyen a les mares fins que tenen entre 6 i 7 mesos. Llavors és hora de desmamar-los, és a dir, separar-los de la mare per dur-los a l'escorxador.
3: Després, un cop se sacrifica, les canals arriben a Pirinat. A Pirinat s'estan com a mínim 7-8 dies d'oreig a càmeres de 0 a 1 grau. no? On la canal reposa, on el la musculatura passa a carn, vale? És important aquest repòs de la carn, i després al cap de 7-8 dies és quan es desfan, es filetegen i s'envasen, doncs, depenent de la tipologia de client. O es porta en una carnisseria i es ven al taulell, o es filetegen i es venen als restaurants o col·lectius així com escoles o això, o fem les típiques barquetes de supermercat.
1: Els animals tenen el seu propi metabolisme i és molt complicat aconseguir que la carn tingui exactament el mateix sabor, i aquest, justament, és l'objectiu que volen assolir des de Pirinat. Que els clients trobin el gust que busquen en les diferents peces de carn que l'empresa ofereix i distribueix a través dels supermercats i botigues.
3: Que el nostre és, doncs, intentar fer una cosa molt, molt igual sempre, sempre amb el mateix sabor. Evidentment no és un angus, no és un no sé què, però és una vedella, doncs, diferent de del que pot ser. Ara hi ha aquestes noves cans amb molt de greix infiltrat, que això ho porten diferents races. Aquí això no ho tenim.
1: Els ramaders i ramaderes del Ripollès treballen per treure el màxim rendiment a la vaca bruna dels Pirineus, un animal que produeix una carn apreciada arreu. És la comarca on hi ha un nombre més gran de bovins, i el deure és continuar respectant i consumint amb responsabilitat aquest gran producte.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: SOS Costa Brava alerta que els espais marins del litoral gironí pateixen una degradació sense precedents. L'entitat denuncia anys de falta de control sobre la pressió d'embarcacions i reclama una gestió conjunta del litoral per protegir el fons marí. Gemma Esteve.
2: L'entitat considera imprescindible instal·lar boies de dia als espais més crítics per ordenar la presència d'embarcacions i garantir la seguretat dels banyistes. Jordi Cruz és portaveu de Medi Marí de SOS Costa Brava.
3: És qüestió de voluntat política de voler fer les coses. El que passa que també hi ha molta pressió en contra d'instal·lar boies de fondeig. Si s'instal·len boies, segurament s'instal·laran un palet més allunyades de la costa per permetre la gent que pugui nedar, pugui banyar-se, els pares puguin passar. Ara, actualment, es fiquen les embarcacions a davant de la roca, es fan el que volen.
2: Des de SOS Costa Brava també demanen ampliar la xarxa de boies ecològiques perquè les embarcacions puguin amarrar sense malmetre el fons marí i alerten que municipis petits com Mont-ras, en praderies de Posidònia, no tenen recursos suficients per assumir sols aquesta protecció.
3: I no té diners, però és que no té diners perquè no té port, no té turisme, llavors són els altres municipis els que porten la problemàtica sobre el municipi de Mont-ras. No es pot fer una gestió individual. La gestió ha de ser comuna i l'ha de gestionar la Generalitat.
2: L'entitat també assegura que el reial decret que prohibeix fondejar sobre la Posidònia no està tenint efectes reals a la Costa Brava perquè falta vigilància, més controls i sancions per fer-lo complir.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
3: Aquí.

0: Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'havanera. Episodi d'avui us volem parlar de moda, del vestuari dels grups d'havaneres. Segurament el vestuari sigui molt variat, des de grups on cada component va una mica a la seva, fins als que van tots a una, molt ben conjuntats, dels que van amb un outfit molt casual, als que van mudats. Connectem amb el nostre musicòleg Martí Bacardí. En Martí és molt polit i ja sabem, com ens va dir el setè episodi de la primera temporada del Noticiari d'Havaneres des de Milà, que li agrada molt la moda. Martí, hola!
1: Salutacions, companys! Avui sóc a casa meva. Ja portava massa temps voltant per aquí i per allà. Pel que he escoltat, voleu tocar un tema que m'apassiona, el vestuari. És cert que els grups de maneres normalment van conjuntats a escena i n'hi ha de tots colors, però, com veureu ara, hi ha unes estètiques que marquen tendència. Si més no, marquen tendència avui dia.
0: Què vols dir? Ens parlaràs de la tendència actual del vestuari en el terreny de l'havanera?
1: Sí, mireu, he fet un petit estudi del vestuari que tres grups destacats de l'havanera a Catalunya han dut a les darreres quatre edicions de la cantada d'havaneres de Calella. Bé, sense comptar la d'enguany, el que serien les edicions 52 a 56 de la cantada.
0: Quina feinada, Martí! Va, explica'ns com han sigut els vestuaris dels grups en aquestes cantades d'havaneres de Calella. Suposem que devien portar les millors gales en aquest esdeveniment tan important per l'havanera.
1: La veritat és que anaven molt ben vestits. Us explico com he fet la meva anàlisi. Hi ha tres grups d'havaneres prou destacats a Catalunya. Per no assenyalar a ningú i mantenir una mica l'anonimat dels protagonistes del meu estudi, no us diré noms, només parlaré del vestuari.
0: Molt bé! De fet, sabem que el bon gust en el vestuari és una característica dels grups d'havaneres a Catalunya. Com ho has vist?
1: La gran majoria dels grups d'havaneres estan formats exclusivament per homes. I així són els grups que he analitzat. Els tres grups han coincidit sempre en el tipus de peça de vestir, tant per la part del tors com de les cames. Tots han portat sempre camisa de màniga llarga i pantaló.
0: D'acord, Martí. A veure, parla'ns de la camisa. Què hi has trobat?
1: He vist predomini de camisa de tall recte i coll anglès, la típica camisa de vestir, gairebé sempre blanca i llisa, només en un cas camisa de coll mau. Pel que fa a colors, només un, el blau, però en dos tipus, el blau cel i el blau marí, però no llisos, tots sobre fons blanc, ja sigui en format de línies verticals o diagonals formant petits rombes.
0: Has dit blau i blanc? O només blanc o blanc amb línia blava a sobre? Trobes que blau i blanc són colors propis del món de l'havanera?
1: I tant, home! De quin color són el mar i la seva escuma? I el cel i els núvols? Em sembla que és prou evident i molt encertat que tant el blau com el blanc es puguin associar al cant mariner. Pensa que al mig de la immensa mar blava, miris on miris, només veuràs aquests dos colors.
0: Clar, i els pantalons? Què ens pots dir dels pantalons? Què has vist?
1: El pantaló no mostra cap complicació. Pantaló fosc, ja sigui negre o gris fosc, això sí, pantaló de vestir elegant. un pantaló discret que destaca el to de la camisa.
0: O sigui que si féssim un resum de la teva anàlisi del vestuari més habitual dels clubs d'havaneres en les darreres edicions de la cantada d'havaneres de Calella seria camisa blanca llisa o amb ratlla blava i pantaló fosc, oi?
1: Això mateix, senzill, elegant i molt efectiu. Un vestuari perfecte per cantar havaneres i mostrar una imatge ideal a l'escenari. Deixa'm dir un petit detall. En algunes ocasions he vist la camisa per dins del pantaló i d'altres per fora. Un petit detall que fa que el vestuari sigui més o menys formal, depenent del cas, però correcte en les dues variants.
0: Genial, Martí Bacardí, gràcies per parlar-nos avui de moda, però sempre d'havaneres. Ja que hem parlat de vestuari, acabarem l'episodi d'avui escoltant l'havanera Vestida de nit, d'en Càstor Pérez i Glòria Cruz, interpretada pel grup L'Empordanet.

la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida. Oh.

0: volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole!
4: Oh!
5: Ole! Oh.

Passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21 i 30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: L'Alt Empordà no arriba a la renda mitjana catalana i és la comarca més pobra de Girona. Castelló d'Empúries se situa entre els 10 municipis de Catalunya amb la renda per habitant més baixa. El castell de Sant Ferran de Figueres amplia l'oferta nocturna i diurna d'estiu i millora l'accés a les cisternes. La Fortalesa, la més gran d'Europa, ofereix visites, espectacles i rutes amb vehicles elèctrics. Cabanelles, Lladó i Navata engeguen un procés compartit amb el veïnat que culminarà amb la Plec ILTI 2026, que se celebrarà a la tardor el 16, 17 i 18 d'octubre.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Creu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: És l'hora del pati.
2: ¡Upa! ¿Qué pasó con Tajuan? Dígame algo ahí sobre el falsificado, a ver.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.

0: consultar números premiats a Juegos 11 Punes. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
1: Quan la realitat és trista i avorrida,
2: el millor és inventar-se una bona història.
3: A Ràdio Vila-sacra tenim les millors històries.
4: Convertides en sensacions.
5: El secret de l'amor. Octavi, 68 anys. Maria Teresa, 67 anys. 47 anys casats.
6: Ens vam conèixer a mediació d'un seu tio que ens va presentar quan jo tenia 17 anys recién fets i ell 18. I llavors, al cap de 3 anys, va tornar perquè ell vivia a Madrid i va venir a veure els seus avis que vivien al costat de casa meva. I ens vam enamorar. A la primera.
7: No, yo había salido con muchas chicas, pero no encontraba, no encontraba mi media naranja. Sí la encontré. Porque yo salía con muchas chicas en Madrid, pero esta me hizo el encandallamiento número uno. Me preguntaban, ¿qué te ha pasado? Digo, yo no lo sé, le veo todo bien, me gustó. Sencillamente me gustó. Yo no digo como ella enamorarse a la primera, pero me gustó en cantidad y de ahí vino luego pues todo lo demás.
6: Home, jo no volia gaire, perquè era molt prima, molt d'allò, però jo, ell sí que era molt maco, molt moreno, molt alt. Jo també era alta, però molt moreno, molt alt. Jo li vaig veure allò, mor a primera vista, a mi sí, el cor em va fer bum!

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Llargs i curts.
2: El programa dels diumenges a les 6 del matí.

0: I parlant d'emocions.
1: 17.
2: Orelles netes i polides.
3: La Maroteca.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Sovint, oralment, sentim la forma digue-ho o digue-hi la teva. Això és correcte? Més aviat és adequat en un context informal de la variant central. Si agafem el digues, elidim la S final de la segona persona del singular, de l'imperatiu acabat en S. Així, informalment, es pot dir digues-me la veritat, digue'm la veritat. Sovint cometem l'error d'escriure-ho amb una A, perquè la pronúncia oriental ens tocaria fer la vocal neutra. Però penseu que ve de la reducció de digues i que, per tant, s'escriu amb E. Aquesta errada no la fan pas els parlants de la variant occidental. En els parlars valencians i en algunes àrees del nord occidental, la segona persona del singular de l'imperatiu del verb dir adopta la forma dis quan es combina amb un pronom feble. Dis-me la veritat. Si un organisme escriu un cartell amb digue-hi la teva o dis-hi la teua, amb la intenció d'acostar-se a un públic més jove, no feu de mestre tites.
1: De la FM.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Vols entrades pel circ a Roses gratis? Deixa'ns un WhatsApp de veu al 656 19 70 62. De veu, no text. Així de fàcil.

0: Imagina, crea, sorprèn-te.
1: Pareu bé l'orella.
2: I parlant d'emocions...
3: 59.
4: Mare meva.
5: Dial Interior. L'emissora que busques és dins teu.
6: El programa dels dilluns a mitjanit.
7: Jo em vaig presentant un programa a la ràdio.
8: Jo de reportera a la tele.
9: Jo narrant una final de la Champions.
7: I tu, com et veus? A Radiofònics t'oferim el teu curs de ràdio o televisió en un format 100% pràctic. Treu el comunicador que portes dins i forma't el màster 360 en ràdio i televisió. Informa-te'n a radiofònics.cat. Radiofònics, l'escola de periodisme pràctic.
10: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt. Punt.
11: Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
12: Aquí intentant canviar el món.
11: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat a la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
2: I parlant d'emocions...
3: 57.
13: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
14: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
15: La nostra medicina entra per les orelles. Escolta, que ho notaràs.

0: un somriure, una il·lusió.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: Probablement no hi ha un millor moment per a la satisfacció de la feina que has fet, fas i faràs. Recordeu, un valor sovint enyorat. I no, mai oblidarem cap dels que van empènyer la nau des del primer moment. Avui també hi sou. Moltes gràcies per haver remogut tants i tan bons sentiments. Visca la ràdio i quin munt de variades i bones sensacions em venen al cap. És un reconeixement col·lectiu difícil de superar i tanmateix comparar. Ho és perquè la definició d'àmbit ja situa exactament el món concret que hem reconegut com a propi. I comunicació, allò que aquest col·lectiu ha procurat establir sabent que abans de parlar cal saber escoltar.
4: Participa amb nosaltres.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
7: Repetiràs.
8: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
9: És maco, això, eh?
10: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
11: Sí, seguim.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: M'agrada la música DJ. Em dic Nil Robles Calafell.
2: Jo em dic Sergi, vinc a Avinyonet de Puigventós, vaig a l'escola d'Avinyonet. M'agrada la música del pop. M'agrada explicar notícies i és molt interessant.
3: A mi m'agrada la música pop, em dic Marta Parés.
4: M'agrada la música actual, em dic Sergi Moreso.
5: Em dic Irene Vilarot i el que m'agrada més de la ràdio és que hi ha vegades que fa molt riure.

0: rectores, més directives, més dones caps de recerca, més dones caps de tecnologia, més directores de cinema, més dones caps d'obra, més comandantes d'avió, més presidentes, més dones, moltes més dones caps.
1: Trenquem el sostre de vidre perquè les nenes d'avui siguin les caps de demà.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els bombers de Vall d'Aro al Baix Empordà denuncien que aquest estiu el parc pot quedar tancat en qualsevol moment. Asseguren que és un dels primers que Interior mobilitza quan falten efectius en altres punts del territori, una situació que atribueixen a la manca de personal al cos. Gemma Esteve.
2: En el parc de Vall d'Aro avui només treballen 3 efectius. Si hi ha un incendi a qualsevol punt de Catalunya, tenen coll avall que hauran de tancar el parc. El representant d'UGT, Sergio Carretero, explica que els 4 bombers que treballaven van ser destinats a l'incendi de Sant Quirze Safaja.
3: I no es té en compte, per exemple, la població a la qual es dona servei, que actualment aquí a la costa ara pot superar els 300.000 habitants tranquil·lament amb la nostra zona d'actuació.
2: El síndic considera que se'ls mobilitza abans que altres parcs perquè les instal·lacions estan obsoletes i no permeten donar resposta a les necessitats de la zona. Fa més d'una dècada que reclamen un parc nou i ara han traslladat el cas a inspecció de treball.
3: Les olors de la depuradora, la plaga de mosquits que hi ha, peces del parc que es trenquen i no es reposen com podria ser l'aire condicionat, la cotxera, incompliment tèrmic de temperatura.
2: Des de la direcció de bombers asseguren que la construcció del nou parc està prevista en els propers 3 anys. També que quan la instal·lació es tanca, la cobertura a la zona està garantida amb el suport d'altres parcs com el de Palafrugell.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.
4: Com està el pati?
5: Demana'ns la teva cançó al nostre contestador.
6: Arranca't, Serafín! Arranca't tu! Aleio!

0: setmana més. Benvinguts a la dansa catalana.
1: El programa dels diumenges a les 6 del matí.
2: Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.

0: Uy.
1: Quina meravella i quina alegria estar tots juntets i replegadets en aquest meravellós dia. De festes i fires i de fires i de festes, l'Alt Empordà i Girona en general és pionera i capdavantera en l'organització i realització de tot tipus de fires. Dins d'aquest recull... Sí, mira, tinc jo una que a Boadella i les Escaules la mostra i degustació de bunyols es fa a l'abril.
2: Ah, sí?
1: T'ho juro, m'ha dit un que...
2: A que te'n dic dos de cop?
1: A veure.
2: A l'Escala es fa la festa de la sal a finals de setembre i la fira de l'anxova al primer diumenge d'octubre.
1: Veus? No? A Sant Feliu de Guíxols, el mercat del bunyols es fa divendres i dissabte sant.
2: Esponellà, Fira de la Carbassa, només productes relacionats amb la carbassa, primer cap de setmana d'octubre.
1: A Darnius, la Fira dels Bunyols, es fa el divendres sant.
2: Cornellà de Terri, Fira de l'All i Fira Mostra de Productes Artesans, segon cap de setmana d'octubre.
1: A Maçanet de Cabrenys, la Fira de l'Artesania es fa dissabte sant.
2: Dissabte sant?
1: Sí, li fa de l'hora.
2: Doncs mira, Sarrià de Ter, Fira del Paper, començament d'octubre. Ah?
1: A Garriguella, la Fira de la Garnatxa i del Brunyol es fa dissabte sant.
2: Guaita, com anem? L'Armentera, Fira de la Poma, el mes d'octubre.
1: Al Mercat Jueu de Sant Climent de Sasseves es fa la Pasqua Florida.
2: Toma allò! També, Xavier, a Sant Hilari Sacalm es fa la Fira de la Fusta, a l'octubre.
1: A Agullana, la Fira de l'Artesania és la Pasqua Florida.
2: Uau! I a Caldes de Meravella, la Fira de l'Aigua. Octubre.
1: A Banyoles, la Fira del Cop d'Ull.
2: Del Cop d'Ull?
1: Tabàs.
2: Anem a fer un cop d'ull.
1: La Fira del Cop d'Ull es fa a la Pasqua, a la Florida.
2: Anglès, es fa a la Festa del Remei. El Remei. I es fa a començaments de l'octubre.
1: A Osor, la Fira del Senglar es fa a l'abril.
2: Doncs saps on es fa la Fira de l'Oli?
1: Ni idea.
2: A Ventalló.
1: Veus?
2: A començaments d'octubre.
1: A Ordis, la Festa d'Ordi i la Cervesa es fa el segon cap de setmana d'abril.
2: Que queda poc. A Salt, la Fira del Cistell, 1 i 2 d'octubre.
1: A Fornells de la Selva, la Fira de Sant Vidal es fa a l'abril, el 23 i el 24.
2: Oh, mira tu, que fàcil.
1: El 23 i el 24 és una...
2: A Llagostera, Xavier, es fa la Festa del Bolet. T'agraden els bolets? Doncs octubre i novembre.
1: A Fontcoberta, la Festa del Cargol...
2: Home, ja!
1: A l'últim diumenge d'abril.
2: Que a mi m'agraven els cargols! Mira, més coses, és que m'estic... Oi, és una passada, Ripoll! Fira de Santa Teresa i Fira Catalana de l'Ovella, 15 d'octubre.
1: A Paratallada... La Fira de les Herbes...
2: Ah, sí?
1: Sí, és a final de l'abril.
2: I a Vidreres, Fira del Cava i el Salsafí.
1: Salsafí, home!
2: Salsafí!
1: Salsafí!
2: El 12 d'octubre.
1: Salsafí! A Olot, la Fira del Primer de Maig... Es fa el primer de maig.
2: No.
1: Però que fer-la...
2: Quan es fa la Fira del Primer de Maig?
1: El primer de maig.
2: No.
1: Perquè agafes la meva mà... El 30 de juliol no...
2: Però què es fa el primer de maig?
1: A la Fira del Primer de Maig. A Olot, eh?
2: Sí, sí, doncs... Escolta una cosa.
1: Digues.
2: Te tinc una altra cosa d'Olot, jo.
1: Ah, sí?
2: La Fira de Sant Lluc. Ah. Això es fa el 18 d'octubre.
1: Carai! Carai!
3: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
4: Tota la programació a fastempordà.cat.
5: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Ha!

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
3: La teva imaginació és lliure quan escoltes.
4: I gratis, gratis.
5: Recordi bé aquesta combinació.
6: Bueno.
7: No podré.
6: No podràs.
8: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.
9: Això és la caixa de sorpreses.
10: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
11: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
14: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
15: Bon dia, avui comencem fent un repàs de les imatges de satèl·lit on es poden veure els ruixats d'ahir a la tarda que van tenir lloc al massís dels Ports i van deixar prop de 2,5 litres. A més, també, si mirem la temperatura i el geopotencial a 500 hectopascals, veiem aquesta baixa que persisteix des de fa dies al nord-oest de la península i també veiem que a partir de dimecres, sobretot a final del dia, es comença a imposar de nou una dorsal sobre Catalunya. Una dorsal que durà estabilitat i també una nova pujada de la temperatura. Però, tot i així, hi haurà alguns estrats baixos a punts de l'extrem sud del litoral i també a la Vall de l'Ebre. Una nuvolositat que de cara al matí, a mesura que vagin avançant les hores, s'aniran desfent i també allà duraran pas el sol. De cara a la tarda s'espera que creixin nuvolades a punts del nord, de l'interior del quadrant nord-est i també, altre cop, al massís del Port. Una tarda que torna a tenir avís de calor que afecta a les comarques de Ponent perquè sembla que allà es podrien tornar a assolir els 40 graus que fa dies que no s'assoleixen. Uns 40 graus que seran locals però que no seran cosa d'un dia perquè sembla que a mitjà termini la temperatura vagi a l'alça i que aquests 40 graus es puguin arribar a repetir i també que siguin més extensos. Tot plegat amb un ambient assolellat i una pols en suspensió que semblava que se'n retirava, però que persistirà fins a finals de setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
16: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
17: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

Zones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. Gent Ràdio Vila-Seca.

0: I parlant d'emocions.
1: 47.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Avui us volíem recomanar una lectura que hem fet a classe i que ens ha agradat molt.
1: El llibre que hem llegit i triat es titula La vella que vivia en uns cavallets.
0: L'autora és Ruth Silvestre i l'editorial és EDB. I les il·lustracions són de Petra Stenmiller.
1: Recomanem aquest llibre perquè és un llibre d'aventures, misteri i humor. Una barreja d'ingredients que fan que sigui divertit.

0: relació d'amistat.
1: A partir d'aquí, en Joe vol anar cada setmana a veure la senyora vella fins que un dia passa una cosa extraordinària i màgica. Si voleu saber el que succeeix, us animem a que us el llegiu.
2: I ara us llegirem un fragment del llibre.
3: Què està fent en Joe? Va demanar el seu pare.
2: Estic intentant localitzar on vaig anar ahir, va dir ell.
3: El seu pare es va acostar i es va asseure a terra al seu costat.
2: Vaig passar per aquí, va dir el Joe senyalant en el mapa.
3: Vaig creuar el carrer principal.
2: Per pas de vianants? Va preguntar el seu pare.
3: És clar que sí, va sospirar el Joe.
2: Després vaig baixar per aquest carrer, veus? Carrer Berry.
3: Recordo aquest nom.
2: Llavors vaig girar prop a la bústia i...
3: Bufa! No el puc trobar.
4: Què busques exactament? Va preguntar el seu pare badallant.
2: Un carrer que en realitat no porta enlloc, va dir el Joe.
3: No em sembla gaire interessant.
2: El pare del Joe es va estirar al terra i va tancar els ulls. Sí que ho era, va cridar el Joe.
3: Al començament era un carrer normal, però després es feia més estret i al final hi havia uns cavallets.
5: Esperem que us agradi igual o més que a nosaltres. Adeu!
6: Hola a tots i totes!

0: del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: Informació, música, entreteniment.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.
4: Comença a haver-hi nivell.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: I parlant d'emocions...
2: 12. Programació més contemporània, més...

0: Catalunya es fan servir una gran quantitat de barbarismes. Segons el DIEC, forma lèxica d'origen estranger que no es considera assimilada a la llengua pròpia. Ara comprovarem si la gent del carrer n'és capaç. I ara us diré unes paraules en castellà i m'heu de buscar la paraula correcta en català. Palco.
1: Això què?
2: Palco.
3: Quina idea.
2: El...
3: palc?
4: El palco de...
1: Sí, del teatre.
4: Sí.
1: Palco.
3: La llotja.
4: La llotja,
3: gràcies, vale. Gràcies.
1: On es posen els jefes, sí.
4: Una cosa que sóc jo, gafi.
3: Patos no val, no?
4: No, tampoc. Seria un altre barbarisme.
2: Ja t'he dit gato, t'he dit...
4: Sí.
3: Buah.
2: O sigui, no sé la paraula, però és com mala sort, amb tenir mala
4: sort. Sí, malestruc. Bueno,
2: vale. Mig...
1: maldestre.
4: Malestruc, plas.
2: Plas.
3: Plas.
1: Pues al... no sé.
2: El termini.
1: Ah, el termini d'entregar uns papers.
4: Un treball o què sigui.
1: Ah, això mateix, el termini de la feina.
4: Agulletes?
2: Era algo com...
1: Pues agulletes, no?
2: Agujetes?
4: No.
2: No. Un moment, és que ho sabia, però...
1: Les agulletes són quan jo moltes vegades, quan camino massa, que me fan agulletes, però bueno.
2: Cruixet, no. Cruiximents.
4: Cruiximent.
2: Ah, no.
4: Maldossos.
3: Pues això, cruiximent.
2: No vol dir que sigui maldossos. Per mi maldossos és el que tinc a l'esquena, no les agulletes.
1: Quin maldossos tinc?
4: O quin adoloriment, no?
1: Quin dolor tinc als ossos?
5: Tira un pico.
0: Hem comprovat que la gent va al palco, és molt gafe i té moltes agulletes. Haurem de seguir treballant. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
6: La caixa de sons.

0: Volem saber com et lleves.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència.
3: Pues no me n'entero.
4: Torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
1: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
2: Aquesta és la diferència. Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
2: Oh!
5: Ole!
6: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
7: Els bombers de Vall d'Aro al Baix Empordà denuncien que aquest estiu el parc pot quedar tancat en qualsevol moment. Asseguren que és un dels primers que Interior mobilitza quan falten efectius en altres punts del territori, una situació que atribueixen a la manca de personal al cos. Gemma Esteve.
8: En el parc de Vall d'Aro avui només treballen 3 efectius. Si hi ha un incendi a qualsevol punt de Catalunya, tenen coll avall que hauran de tancar el parc. El representant d'UGT, Sergio Carretero, explica que els 4 bombers que treballaven van ser destinats a l'incendi de Sant Quirze Safaja.
9: I no es té en compte, per exemple, la població a la qual es dona servei, que actualment aquí a la costa ara pot superar els 300.000 habitants tranquil·lament amb la nostra zona d'actuació.
8: El sindicat considera que se'ls mobilitza abans que altres parcs perquè les instal·lacions estan obsoletes i no permeten donar resposta a les necessitats de la zona. Fa més d'una dècada que reclamen un parc nou i ara han traslladat el cas a inspecció de treball.
9: Les olors de la depuradora, la plaga de mosquits que hi ha, peces del parc que es trenquen i no es reposen com podria ser l'aire condicionat, la cotxera, incompliment tèrmic de temperatura.
8: Des de la direcció de bombers asseguren que la construcció del nou parc està prevista en els propers 3 anys. També que quan la instal·lació es tanca, la cobertura a la zona està garantida amb el suport d'altres parcs com el de Palafrugell.
6: A Ràdio Vilasacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.
10: Nosaltres som l'Oriol, la Paula, la Violeta, l'Alícia, la Laura, en Pol i la Bruna. Sabeu com era la música del segle XX? Nosaltres us ho explicarem. En aquesta època els artistes volien fer un canvi radical i van aparèixer gèneres nous i músiques ben diferents. També la música va prendre molta importància en el cinema i la publicitat. Anem a escoltar aquesta música.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
3: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
4: Gaia!

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia de l'11 de març del 2024.
1: Predicció catastròfica de les conseqüències del canvi climàtic a Europa, l'Agència Europea de Medi Ambient alerta que ens hem de preparar per inundacions i per onades de calor mortals i per pèrdues econòmiques d'un bilió en bé d'euros anuals. Tenint en compte que Europa és el continent que s'escalfa més de pressa, els pronòstics més pessimistes per finals d'aquest segle XXI de l'agència preveuen que hi pot haver centenars de milers de morts per les onades de calor i especialment al litoral per les inundacions. El canvi climàtic afectarà la salut de les persones i els animals, malmetrà els conreus, la producció i les infraestructures. L'agència alerta que el perill es multiplicarà si els dirigents dels països de la Unió Europea no aborden els nous reptes i preparen la societat. Parla de millorar la cobertura de les assegurances, de redissenyar les infraestructures i protegir per llei els treballadors que fan feina a l'aire lliure.
2: No serà que no fa temps que estem sentint parlar d'aquest tema del clima, del canvi climàtic, de lo que ens espera, de lo que ve. No serà que no fa temps que estem veient els resultats que està produint la mà de l'home en el món actual. I tot i això, els dirigents de les grans potències encara enfrontats a continuar sent el líder dels líders. Ai, Déu meu, no sé. Potser és que estic equivocat, segurament que estic equivocat. No sé què en penses tu. Estic equivocat o com veus tota aquesta història? Pensa.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira, mira'l.

Som el fruit de la nostra terra, de la tradició i l'esforç. El fruit de les coses que estimem, de les que somiem. Som fruit de la nostra història. Cada gust, cada so, cada olor és la nostra essència. Una terra on no hem deixat mai de treballar. Un lloc on ens hem arrelat, on hem construït qui som a través de l'esforç, el sacrifici i la superació. Allà on alguns només hi veuen aigua, nosaltres hi veiem un mar de sensacions que ens permeten reviure aquell record més profund d'allò que estimem, l'Empordà.

La infinitat de tonalitats, formes i textures ens desperten el nostre instint més creatiu. Cada dia treballem per continuar esculpint la nostra feina, perquè tu n'ets l'essència, el fruit de la nostra història.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Ràdio Vila-sacra. Tot un programa de programes.
2: Un programa amb molta potència.
3: Oloraràs la seva força.
2: Un programa amb ironia.
4: Continues te tomando la broma?
2: Un programa
5: per tenir-lo sempre a mà.
2: Un programa
6: d'un sabor excel·lent.
2: Un programa on
7: no importa què passi.
1: Tot un programa de programes.
2: T'agrada?
3: Sí!
8: Ningú no et dona tant.
2: Sens dubte. No sé si m'entens.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: La cultura que batega les nostres venes.
3: Sigues cultura, parla català.
2: La que ens connecta a la nostra terra.
3: Sigues cultura, parla català.
2: Catalunya. Els paisatges de mar i de muntanya.
3: Sigues cultura, parla català.
2: A la nostra gastronomia.

0: tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
1: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
0: Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.

0: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
5: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
6: Bon dia, avui comencem fent un repàs de les imatges de satèl·lit on es poden veure els ruixats d'ahir a la tarda que van tenir lloc al massís dels Ports i van deixar prop de 2,5 litres. A més, també, si mirem la temperatura i el geopotencial a 500 hectopascals, veiem aquesta baixa que persisteix des de fa dies al nord-oest de la península i també veiem que a partir de dimecres, sobretot a final del dia, es comença a imposar de nou una dorsal sobre Catalunya. Una dorsal que durà estabilitat i també una nova pujada de la temperatura. Però, tot i així, hi haurà alguns estrats baixos a punts de l'extrem sud del litoral i també a la Vall de l'Ebre. Una nuvolositat que de cara al matí, a mesura que vagin avançant les hores, s'aniran desfent i també allà duraran pas el sol. De cara a la tarda s'espera que creixin nuvolades a punts del nord de l'interior del quadrant nord-est i també, altre cop, al massís del Port. Una tarda que torna a tenir avís de calor que afecta a les comarques de Ponent perquè sembla que allà es podrien tornar a assolir els 40 graus que fa dies que no s'assoleixen. Uns 40 graus que seran locals però que no seran cosa d'un dia perquè sembla que a mitjà termini la temperatura vagi a l'alça i que aquests 40 graus es puguin arribar a repetir i també que siguin més extensos. Tot plegat amb un ambient assolellat i una pols en suspensió que semblava que se'n retirava però que persistirà fins a finals de setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: l'amor és l'única cosa que creix quan es reparteix.
1: Us quedeu, oi?

0: En Pizzeries Dolce Vita descobriràs l'autèntic sabor de les coses ben fetes. Vine i gaudeix de les nostres terrasses. A més, ara, a banda del servei per emportar, també fem lliurament a domicili amb Glovo i Uber Eats. Pizzeries Dolce Vita, Girona, Olot i Roses.
1: 100% Empordà.
2: Del 23 al 26 de juliol vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
3: Busques inspiració?
4: A Bonpreu i Esclat et posem les coses fàcils. Descobreix els nostres menús estalvi. T'oferim una solució per cada paladar al millor preu. Consulta tots els menús a bonpreuesclat.cat. Gaudeix dels menús estalvi de Bonpreu i Esclat. Preparats? Llestos? Bon profit! Tumba, tumba, tumba,

0: Escolta. Descobreix Fit el País. L'empresa de proximitat que abasteix a més colles castelleres, geganteres, falconeres i de foc del país. Visita fetelpaís.cat i gaudiràs de tot el vestuari casteller que necessites. Pantalons, camises, mocadors, dessuadores i faixes. Fit el País, al vostre costat.
1: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
2: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
3: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
4: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
3: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
4: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
3: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
4: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
5: I parlant d'emocions...
6: 91...
5: I parlant d'emocions.
6: 6.

0: Falta un mes per a l'eclipsi solar del 12 d'agost i la demanda d'ulleres especials per veure'l no para d'augmentar. Els fabricants treballen a ple rendiment per atendre totes les peticions. L'única que les produeix amb certificació a Catalunya avisa que la gent ha anat a última hora per demanar-les. El director comercial de Celestec és José Crespo.
1: La població s'ha despertat una mica tard, no? Pensant que era un producte que sempre hi seria. Sí que és cert que tenim molt d'estoc per vendre, però hem tancat ja vendes per opcions personalitzades, només venem estoc, i estem treballant a màxim ritme per poder cobrir tota la quantitat de feina que tenim.
0: De fet, Crespo diu que ja comencen a treballar en l'eclipsi de l'any vinent, que es veurà en part a Catalunya i completament al sud de la península Ibèrica.
1: Serà un dels eclipsis més llargs de la història, del segle, de fet. Encara que no tinguem la totalitat aquí, es podrà veure la parcialitat, amb la qual serà molt important també el 2 d'agost de l'any vinent, no? Ja tenim comandes, ja tenim volum de feina.
0: Les ulleres homologades han de permetre veure l'eclipsi sense perjudicar la vista. Per evitar fraus, l'Agència Catalana de Consum revisa una quinzena de models que es venen al país per verificar que siguin segures.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra.cat.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Hay que censurar Radio Vilasacral lo antes posible porque es excesivamente original y no se puede ser tan original. A ver si tendré que volver a ser presidente para encerrarla definitivamente.
6: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
7: Sabies que a Talent You personalitzem la formació corporativa amb intel·ligència artificial? Doncs ara també revolucionem la captació de talent.
8: Talent You utilitza la IA per crear ofertes atractives, fer valoracions objectives, estalviar temps i entrevistar candidats 24/7 amb resultats òptims i sense límits.
7: Talent You, formació personalitzada, selecció justa.
8: Descobreix-ho a talentyou.ai perquè el futur del talent és ara.

0: gràcies, Xavier, perquè tu vas ser el primer que em va donar una oportunitat professional. T'estic molt agraït. O sigui que moltíssimes gràcies, Xavier.
1: Quan més serem, més riurem.
2: Jo molt feliç de poder viure i compartir aquest moment amb tots vosaltres. I hem tingut la gran sort d'aprendre de l'exemple dia rere dia. Ens has ensenyat el valor de la constància, la perseverància i de treballar amb amor. De picar pedra cada dia i donar el millor de tu. De la gota d'oli i la de mel també. I de la importància de posar-te al servei dels altres en cada cosa que facis. I per això t'estaré sempre agraïda. Un petó molt gran.
3: Com a alemany que viu a Àustria, també soc fan des de fa molt de temps. Malauradament no entenc res, però sempre estic content quan sento el programa.
4: La música és una de les coses millors que tenim.

0: quan has de gestionar-ho tota la teva empresa, la teva vida sona així de ràpida. Però amb Compto, el compte d'empresa que simplifica les teves finances, pots dedicar el teu temps a fer créixer el teu negoci, perquè ho tens tot fet. Crear targetes en segons? Fet. Factures, comptabilitat, despeses d'equip. Sí, tot fet. Compto, el compte d'empresa fet pel teu negoci. I tot fet.
1: Obrim la finestra a la nova longevitat, a un periodisme de la veritat. Un espai de ràdio on joves i sèniors comparteixen criteris, idees, visió i vivències úniques.
2: Aquí intentant canviar el món.
1: Que capgiren. Intentem ser un raig de llum sobre la transformació social, la dignitat de totes les edats, on ningú sobra, i el combat de la informació contra l'edatisme. Trenquem silencis de les moltes veus. I sempre recordem allò de l'edat d'una persona no classifica la bellesa de ningú.
0: Un viatge en el temps.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3Cat Info.
2: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
1: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
3: Contestador de Ràdio Vila-sacra 972-51-1268.
4: WhatsApp de Ràdio Vila-sacra 656-19-70-62.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Ràdio Vilasacra, la ràdio que alegra...
2: que s'escapa dels mitjans de comunicació habituals.
1: Distrae...
3: és molt important fer-ne difusió.
1: I enganxa.
4: És que... però on s'ha vist? És que... Bueno...
5: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Estàs escoltant Ràdio Vilasacra 107.0 FM.
2: La mecànica del cor ja ha enamorat a més de 100.000 lectors. La nit més freda de la història neix el petit Jack. Té el cor glaçat, però si segueix dues condicions, sobreviurà. 1. Domina la teva ràbia. 2. No t'enamoris mai. La mecànica del cor, un relat fantàstic i tendre per tots els que hem patit per amor.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: El vicari d'Arles ni té pèl ni té res.
4: El calçat de Comfit és comoditat al teu abast i punt. I punt perquè la tecnologia Shock Absorber exclusiva de Comfit està formada per un punt d'amortiment en el taló que et garanteix la màxima comoditat a cada pas durant tot el dia. A l'abast de totes les butxaques. Disponible només a Mercal i Mercal.com. Comfit, la teva zona de confort.

0: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!
1: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
2: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
3: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de raó.

0: Passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
1: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Finca GRN Samons. Experts en compra i venda a l'Empordà us ofereixen el temps.
5: Bon dia. Avui comencem fent un repàs de les imatges de satèl·lit on es poden veure els ruixats d'ahir a la tarda que van tenir lloc als massís dels Ports i van deixar prop de 2,5 litres. A més, també, si mirem la temperatura i el geopotencial a 500 hectopascals, veiem aquesta baixa que persisteix des de fa dies al nord-oest de la península i també veiem que a partir de dimecres, sobretot a final del dia, es comença a imposar de nou una dorsal sobre Catalunya. Una dorsal que durà estabilitat i també una nova pujada de la temperatura. Però, tot i així, hi haurà alguns estrats baixos a punts de l'extrem sud del litoral i també a la Vall de l'Ebre. Una nuvolositat que de cara al matí, a mesura que vagin avançant les hores, s'aniran desfent i també allà duraran pas el sol. De cara a la tarda s'espera que creixin nuvolades a punts del nord, de l'interior del quadrant nord-est i també, altre cop, al massís del Port. Una tarda que torna a tenir avís de calor que afecta a les comarques de Ponent perquè sembla que allà es podrien tornar a assolir els 40 graus que fa dies que no s'assoleixen. Uns 40 graus que seran locals però que no seran cosa d'un dia perquè sembla que a mitjà termini la temperatura vagi a l'alça i que aquests 40 graus es puguin arribar a repetir i també que siguin més extensos. Tot plegat amb un ambient assolellat i una pols en suspensió que semblava que se'n retirava però que persistirà fins a finals de setmana. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
6: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio, aquí, i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
7: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: què tal esteu d'alegria? Sí, bé, cantem? Cantem juntets? Vinga. Preparats?
1: Preparats?
0: Preparats? Amb alegria. En ritme. Aquesta alegria que tenim aquí, a casa, a K25, és una alegria natural.
1: K25.
0: Per què?
2: Tens una cita amb els reis de la casa. Ens ho explicaran tot i més, a la seva manera.
3: Que a la meva classe hi ha un moro. És català. Que xulo.
2: Ells ja estan preparats. I tu.
4: Mama! Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila de

0: Bona nit. Però no dormiu encara. Primer, l'hem d'escoltar.
1: Hola, me dic Pau Rivera Peliu. Aquest poema és A dormir. Qui ho va fer? Lola Casas. Per què ho he llegit? Perquè m'agrada dormir. M'hi fico dins amb el molts coixins, mantis i llençols a cor que vols. Amb l'endredó ben calentó. És el meu llit. Molt bona nit.
0: Gràcies, Pau, per escollir aquest poema. I que bé que s'hi està en un bon llit calentó i acollidor. Bona nit, embaladits. Adeu.
1: Adeu.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.

0: Lucía, que dic que ningú se li acudeixi fer això de la Ouija. És dolentíssim, mira. Aquí a casa meva va venir el Guàrdia Civil, que em vaig espantar, i un dissabte a la tarda van venir vestits de Guàrdia Civil, que li van dir que jo enteníem aquestes coses perquè un noi va fer la Ouija i estava ingressat a Can Ruti, que va perdre, bueno, que estava en coma. Es veu que se li va fotre un esperit. Que ningú se li acudeixi fer aquestes animalades, perquè és veritat, aquests esperits són els esperits burlons i que van perduts, aquests que no saben on van, i poden fer molt de mal. Que ningú se li acudeixi fer això de la Ouija, que és perillosíssim. No sé com va acabar aquell assumpte, però pensa que estaven desesperats. Adéu.
1: La fem entre tots.
2: Sona bé.

0: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
1: El programa dels diumenges a les 10 de la nit.
2: I parlant d'emocions...
3: 10.

0: Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: A veure, tinc una trucada, una no, tinc diverses trucades aquí a Ràdio Vila-sacra.
1: Sí, potser la iaia ha trucat.
0: Ah, la iaia. Però és que em sorprèn perquè diu que és de Santa Pau.
1: Sí.
0: Però des de Santa Pau d'Olot?
1: Sí.
0: I ens escolten des d'allà?
1: Sí. Aviam, espera't, que li demano, ara és aquí.
2: Has trucat a Ràdio Vila-sacra?
1: Sí, diu que sí, ara s'hi posarà.
0: Ah, vale, a veure.
3: Doncs vinga, posa-t'hi.
1: Què tal?
0: Bona tarda, Maria.
1: Bona
0: tarda, senyor. Sí, home, ens ha deixat ja el nom diverses vegades en el contestador i bé, saludar-la. El que passa és que ens sorprèn perquè tinc entès que ens truca des de Santa Pau de la Garrotxa.
1: Sí, per què no?
0: Se senten allà?
1: Sí, segons quina ràdio sí, i segons quines ràdios vegades no, i segons on és la ràdio, i segons... Però sí.
0: Vila-sacra se sent allà, Ràdio Vila-sacra?
1: Sí.
0: Ah.
1: I el noi, o el fill, també li va passar, que tots van sentir el mateix.
0: Ah.
1: Són molt bones, se sent molt bones. Vila-sacra són ben bé...
0: Se senten bé?
1: Sí.
0: Vale. No, home, més que res, perquè com que és tanta distància la que hi ha... perquè hi ha moltíssima distància, però bé, ja ens alegra. Bé, no, només dir-li que els seus missatges els anem incloent en la carpeta de missatges i van sortint indefinidament. Que tot allò que vostè ens vulgui explicar ho pot fer tranquil·lament, que nosaltres els anirem guardant, i aquests missatges van sortint de manera indefinida sempre a l'emissora.
1: Depèn del temps del fesol.
0: Sí.
1: Hi ha fesol.
0: Ah.
1: Escolta, des d'espona, el dematí sí, el dematí el s'escolta.
0: Ah, sí. Bueno, només era per verificar-ho, perquè clar, ens ha sorprès que sapiguem la distància que hi ha des d'aquí Vila-sacra, que és a l'Alt Empordà, allà a la Garrotxa.
1: Bueno, però a mi perquè escoltava Vila-sacra i van anar a parlar del Cabró.
0: Sí.
1: El Cabró havien set veïns.
0: Sí, sí.
1: Que no es coneixia. I em va fer tanta gràcia que parlessin del Cabró.
0: Sí, perquè... Sí, perquè...
1: Vaig demanar a la neta, ja, perquè quan diuen un número, poc se posa a agafar tant de pressa.
0: Ja.
1: I la neta, molt va passar en un moment.
0: Clar.
1: Bueno.
0: Bueno, doncs molt agraït, eh? I bé, la seva disposició.
1: Ah, doncs mira, pensava poder els amoïnarà aquestes...
0: No, al contrari, per això el truco, perquè clar, tothom diu, escolta, tenim una persona que ens truca des de Santa Pau d'Olot. Dic, no pot ser, que sí, que ella ho diu, he sentit els missatges del contestador, que n'hi ha diversos,
1: sí,
0: i, sí, i dic, ah, doncs sí que ho diu, que és de Santa Pau i que es diu Maria Costa, correcte,
1: sí.
0: No? Sí, vale, doncs ja està, encantat, eh? I aquest missatge també sortirà, eh?
1: La cosa per explicar en tinc tantes com vulgueu.
0: Pues quan tingui ganes d'explicar, nosaltres estem per escoltar-la.
1: Et farem cada setmana.
0: Doncs. Molt bé, moltes gràcies, eh?
1: Bueno, vosaltres.
0: Adéu.
1: Adéu.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.

Res del món no existeix fora d'això. Caigut. Intoxicada. Deprimit. Amputat. Estressada. Sufocat. Cremada. A Catalunya cada dia es produeixen centenars d'accidents de treball i encara hi ha persones que moren a la feina. Molts d'aquests accidents es poden prevenir. Contra la sinistralitat laboral, preparades, previngudes, segures. A la feina, cap risc. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa.
4: Saben aquel que digues un tío que llama un timbre de un portero automático y diu: no hay nieve en Saint Maurice. Y si una voz que dice: el espía vive en el quinto, gilipollas.

quina és la fotografia més vista de la història? Es calcula que més de 1.000 milions de persones l'han vist, moltes d'elles cada dia durant anys. Doncs és el fons de pantalla de l'escriptori de Windows XP, que s'instal·la per defecte amb el sistema operatiu. És tan perfecta que sembla un dibuix, però es tracta d'una foto real pràcticament sense retocar. Charles O'Rear la va realitzar al 1996, a Los Carneros, una zona vinícola de Califòrnia. Va ser una foto casual que va fer quan va anar a veure la seva nòvia. Microsoft la va comprar a l'any 2000 i ja s'ha convertit en una de les més vistes de tota la història.

0: ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
3: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
2: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
3: A partir de 16 anys, Aquax Jump.
2: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
3: Cua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
4: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
5: Tota la programació a fastempordà.cat.
6: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
7: Vespres de gala, Dalí de nit.
8: Visites nocturnes d'Esgala.
9: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
8: Visites nocturnes d'Esgala.
7: Reserves. A Salvador, Guiomig, Dalí.org.

0: passió, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

Hola, sóc l'Eloi Carrascalo, Lorenzo, estic fent moltes coses, com per exemple matemàtiques, castellà, català, etc. A la tarda faig molt...

molt nerviós. I us diré un acudit molt guai. Si sabeu què diu una pedra o una altra pedra, la vida és molt dura. Gràcies per donar-me una oportunitat i per deixar-me parlar.

0: Ràdio Vilasacra 107 FM.
1: Badar a través de la finestra ajuda a passar el temps.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: S'estanca el consum de cervesa, però la que no té alcohol ha crescut un 4,5% el 2025. Ho diu l'informe anual de la patronal cervesera, que analitza la producció i els hàbits de consum d'aquesta beguda. Els supermercats també han notat l'augment de vendes de cerveses sense alcohol. Marc Parrilla, cap de l'àrea de compres, d'alimentació i begudes de bon preu, ens explica quin és el consumidor més freqüent.
3: Amb el qual hem detectat que el consumidor sense alcohol té una mitjana d'edat superior a la del consumidor amb alcohol. I aquestes mitjanes estarien entre 45 i 55 anys.
2: Pel que fa al consum de begudes espirituoses, un estudi revela que se'n beuen menys, però que es tria la qualitat. A més, augmenta el consum en horari diurn i això afavoreix les begudes més habituals en els aperitius, com l'Aperol.
1: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu. Vila-sacra!

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: Sí, sí, de Ral d'Avinyó.
1: Carns i embotits de raça rústica, Ral d'Avinyó.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El preu mitjà dels nous contractes de lloguer a les zones tensionades de Catalunya ha pujat un 3,71% en l'últim any i se situa en els 877 euros de mitjana. És el que es desprèn del darrer informe de l'Incasòl, que correspon al primer trimestre d'aquest 2026. A la resta de Catalunya els preus s'han encarit 4 punts i destaca el creixement de Barcelona, amb un augment interanual per sobre del 4,5%. Pel que fa a Barcelona ciutat, en comparació amb el trimestre anterior, el preu dels arrendaments se situa de mitjana als 1.137 euros i baixa a tots els barris, excepte a Nou Barris i Sant Andreu. Segons aquestes dades de l'Incasòl, els tres municipis amb el preu mitjà de lloguer més alt són tots el Maresme, Alella, Sant Vicenç de Montalt i Cabrils, que superen els 1.700 euros. Pel que fa a l'activitat del mercat, el saldo entre nous contractes i extincions va tornar a ser positiu durant el primer trimestre. Un dels que van créixer van ser els lloguers de temporada.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber. Informar, explicar, entendre. A Ràdio Vila-sacra.

Si vols una companyia com cal, Ràdio Vila-sacra no té igual. Amb només 10 minuts veuràs que som collonuts. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah.

0: Pensant en les vacances? Més de 50 càmpings d'en Somni a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre t'esperen.
1: Amb 6 dels millors càmpings d'Europa, bungalows de luxe i parcel·les amb vistes al mar. Reserva-ho a campingstarragona.com.
0: Càmpings Tarragona i únic

0: Foundation estem compromesos a avançar per un camí que cuida la sostenibilitat i la salut sense renunciar al plaer de menjar. Uneix-te als que avancem cap al món on vols viure a femcamí.org. Ametller Origen. Pensa com menges. Menja com penses.
1: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
2: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
1: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
2: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
1: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
2: Aqua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
3: S'acaba un altre dia i comença a viure en el nostre record. En el meu, en el vostre i en el de les més de 20.000 persones que avui han creuat les meves portes. En els records de qui garanteix cada dia que tot funcioni perquè la resta s'ho pugui passar d'allò més bé. De qui es pensava que no podria pujar enlloc per la seva diversitat funcional i va acabar gaudint com el que més. Ai, com podríem oblidar això? Si aquí sempre passen coses increïbles a cada racó, i el que encara és més increïble és que tota l'energia que fem servir per crear aquests moments és totalment sostenible. Com aconseguir dibuixar el somriure més necessari, oferint experiències úniques a famílies amb infants que pateixen malalties greus. O aconseguir que el record que t'emportes sigui l'única empremta que quedarà per sempre. Un dia així esgota qualsevol. Què puc dir? Gràcies a tots els que m'habiten, a tots els que veniu i a les persones que sempre hi sou. Gràcies per donar el millor de vosaltres. Espero cuidar-vos tant com vosaltres em cuideu a mi. I ara arriba el meu moment preferit. Un altre dia per davant per seguir creant records infinits. Estic orgullós de ser un avicor i d'haver signat l'Agenda 2030 per garantir que el meu impacte repercutirà positivament en les persones i el planeta. Port Aventura World. Made to be. Made to remember.

0: records, els nostres records.
1: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
2: Desmantellen a Castelló d'Empúries un magatzem amb gairebé 7.000 peces falsificades per al Top Manta. La roba esportiva està valorada en 781.280 euros i l'operació policial ha acabat amb un home detingut. Vilamalla imposa multes de 3.000 euros cada 15 dies a Primafriu fins que no cessi l'activitat. L'alcalde defensa que s'han seguit tots els tràmits administratius i s'han extremat les garanties jurídiques davant la complexitat del cas. El Parlament aprova una resolució de la CUP per demanar a Defensa que tanqui la base militar de Sant Climent Sescebes. Junts, Comuns i Esquerra Republicana de Catalunya han donat suport a la proposta.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de tres.
3: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits de

0: Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podríem regalar al Biel.
1: I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
2: Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa-te'n a totjoc.cat. Juguem en català. Generalitat de Catalunya.
3: Un viatge en el temps.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Cañete, aquesta situació afecta la competitivitat.
2: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
1: El president de l'Observatori de la Pimec a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat que això provoca una pressió sobre els sous.
3: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta, i per tant les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne la retribució que tenien prevista per aquell lloc de treball.
1: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.
4: La música més propera a tu...
5: Gaudeix-la.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: Fer més fàcil el dia a dia. La Diputació de Girona ajuda a progressar els ajuntaments, les entitats, les empreses i els ciutadans amb què es relaciona i els fa més fàcil el dia a dia. Diputació de Girona.
4: Va, anem a fer l'animal.
5: Bueno.
6: Com me la maravillaria jo? Que como me la maravillaría yo. Que yo tenía una coca y tenía tronchito, penca y pencajito, detrás de la penca un grajo, detrás del grajo una graja, detrás

0: no cal un manual d'instruccions. És ben fàcil. Només cal fer servir el sentit comú.
1: Ràdio Vilasacra és una gentilesa del poble de Vilasacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Sabies que...
3: Els koales són immunes al verí de l'eucaliptus gràcies al seu ADN. Els fulls d'eucaliptus són tòxics per a la majoria dels animals, però també per als koales. El koala devora fàcilment un quilo de fulles d'eucaliptus al dia. Si nosaltres mengéssim la mateixa quantitat, probablement moriríem. Però segons un nou estudi ha revelat que els koales són immunes al verí de l'eucaliptus gràcies al seu ADN. El descobriment va ser realitzat per un equip de 54 investigadors i dirigit per Rebecca Johnson, qui va elaborar un pla genètic complet del marsupial australià.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
2: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.

0: Hem de treure el cap a Girona.
1: A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida més fàcil.
2: Només vull Miele.
3: Tanca els ulls.
4: A partir d'ara, cada cap de setmana, tindràs un grup d'amics que munteu una calçotada.
5: Els calçots que siguin de Vilasacra. Joseps Productors. Els calçots. Calçots. 626 26 93 18.
6: La calçotada. La calçotada. Com vos agrada. Suc el calçot. La calçotada.
7: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
8: Tria Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
9: Estaria bé posar aire condicionat. I tornar a pintar, i posar gespa artificial, i llums LED a la terrassa.
10: Leroy Merlin, un allar no neix, un allar.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vila-sacra. Avui!

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Pots consultar números premiats a juegos11.es. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
3: Escolta.
4: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Fa un miler d'anys, un simple toc de corn o de banya podia alterar tota una vall en qüestió de minuts. Un estudi ha reconstruït com funcionava aquesta xarxa de comunicació a la vall de Barcedan, al Pallars Jussà, entre els segles X i XII. Les proves demostren que el so d'aquests instruments podia recórrer més de 4 quilòmetres i d'aquesta manera servia per unir castells, esglésies o pobles i connectar punts estratègics del territori. Gavet de la Conca, Pau Rovira.
2: La recerca ha recreat la comunicació entre 17 punts de la vall de Barcedana, amb rèpliques de corns medievals, de ceràmica, de banya i un enafil metàl·lic. I sonen així.

0: els assajos confirmen que la comunicació acústica era ràpida i molt eficaç en un terreny tan accidentat com el del Montsec. La recerca, liderada per l'arqueòloga Paula Milero, mostra també que els corns s'utilitzaven no només per la comunicació militar, sinó també per la vida diària.
1: Els corns són elements molt més del dia a dia, segurament, que no pas, òbviament, la comunicació de campana. T'imagines la comunicació sonora, no?, amb els corns, un àmbit molt més militar dels castells, però després l'experiència ens demostra que molts altres agents participarien d'aquesta xarxa, doncs. Nuclis d'hàbitat, esglésies, coves que tenien un ús ramader, per exemple, no?
0: L'estudi també conclou que els corns de banya i els de ceràmica arriben pràcticament a la mateixa distància, arribant fins als 4 quilòmetres, però tenen un timbre diferent, cosa que permetria identificar qui emetia l'avís. Els investigadors creuen que aquesta xarxa sonora es complementava també amb la comunicació visual i que alguns indrets, com el Castelló Sobirà de Sant Gervàs o Sant Andreu de Llimiana, eren punts estratègics per fer arribar els missatges arreu de la vall.
2: Una altra manera d'enviar missatges és WhatsApp, que ja permet reservar un nom d'usuari específic. En els pròxims mesos, això permetrà amagar el número de telèfon a altres persones o negocis quan es contacti amb ells per primera vegada. El registre per reservar un nom d'usuari és opcional i ja s'ha obert progressivament als més de 3.000 milions d'usuaris de l'aplicació, tot i que no es començarà a veure i a funcionar fins d'aquí uns mesos. Amb la nova funcionalitat, WhatsApp anima els usuaris a escollir un nom únic que més endavant els altres podran buscar i afegir a la seva llista de contactes per començar-hi a xatejar. Fins ara, per afegir un nou contacte a WhatsApp, calia tenir el seu número de telèfon, un problema evident de privacitat. Després de treballar-hi des del 2023, a petició de la mateixa comunitat d'usuaris, la plataforma resol aquesta problemàtica afegint la nova funcionalitat que altres empreses de la competència ja estaven oferint.

0: part del canvi.
1: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
2: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
3: Tant si es vol com si no es vol.
1: 107 FM i punt.
4: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: L'illa del tresor d'Oak Island, a Canadà, ha estat objecte de llegendes i recerques del tresor durant segles, ja que es creu que hi podria estar enterrat un tresor de pirates o fins i tot el Sant Grial. L'illa ha estat excavada per nombrosos caçadors de tresors al llarg dels anys, que han trobat túnels i cambres subterrànies que suggereixen que hi podria haver alguna cosa valuosa enterrada. No obstant, malgrat els esforços, ningú no ha pogut trobar el tresor. El més curiós és que l'illa té una sèrie d'enigmes i misteris que l'envolten, com l'existència d'un suposat pou de diners i una inscripció en una pedra que sembla indicar la ubicació del tresor. L'illa ha capturat la imaginació de molts i continua sent un tema d'interès i especulació.
1: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art? Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa.
2: Eines pel benestar emocional.
3: Notaràs la diferència.
4: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
5: Informació, música, entreteniment.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Això és la caixa de sorpreses.
3: L'educació comença a casa i continua a casa. És a dir, no és veritat que deixem d'educar, perquè la gent adulta de la família sempre són un referent. Ara, en les primeres etapes, aquest educar és construir i afavorir el desenvolupament de la criatura, i per això és necessari tot el grup familiar. Malgrat tot, hi ha algú que té més responsabilitats que d'altres. I el grup que té responsabilitat parental, és a dir, l'educativa, és el grup, la generació de proximitat. No són els iguals, no són els germans, ni que hi hagi germans grans, sinó que seria aquesta generació, pares, mares, amb el model que sigui la constitució familiar, però tampoc són els avis, tampoc és la tercera generació. I penso que autoritat i efectivitat són claus, i a partir de que, perquè els estimo, jo dic què han de fer, les criatures ja s'enfrontaran, ja protestaran, és el seu dret, i a partir de què jo els dic, t'entenc que puguis protestar, però ara seu, que jo sóc qui sé el que necessites. I la criatura ja se n'adona, i a mesura que creixen ho veuen molt clar, si no faig això passarà tal cosa. Evidentment, evitar les conseqüències no ajuda a créixer, però l'educació és deixar petites possibilitats d'experiència, perquè és l'experiència personal acompanyada la que educa. Llavors, aquesta estimació ha d'anar acompanyada, sobretot, d'aquesta seguretat adulta, que a partir d'una edat, l'autoritat moral de la gent adulta continua siguent-hi. Després és important que tinguem clar que per educar no n'hi ha prou amb això, que llavors ven les exigències quotidianes. Llavors ens semblava que donar unes pinzellades per entendre que no és que ho fem malament, sinó que quina sort que la criatura reacciona pel que li toca. Sabem que hi ha unes

0: aspectes del creixement que són propis, diguem-ne, de totes les criatures del món, gairebé, no? I això pensàvem que també era interessant perquè desangoixa moltíssim a les famílies. Quan a vegades es diu no tenim temps per educar, jo sempre em posa bastant mal humor. I dic que la que encens el llum, al despertar-te, estàs educant. Si poses música o no en poses, si els hi dius bon dia, si dius corre, anem. És a dir, la manera com estem interactuant amb les criatures els estem educant. Llavors vol dir que educar és tan fàcil perquè ho estem fent a cada moment que estem amb la canalla. Tornem a reconèixer la família que saben educar.
1: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
2: Arriba l'estiu i arriba la Cua Brava.
3: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
2: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
3: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
2: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
3: Cua Brava, a Roses, un oasi de diversió.
4: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixen la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?

0: ascoltat.
1: Amb alegria, amb pau, amb cordialitat, amb bon ambient, amb bon rotllo, amb xocolata, amb xurros, amb malindros, amb carquinyolis, amb cruzanets, amb encimadetes, amb magdalenes. Tenim de tot aquí preparadet en aquest matí tan nostre, tan a l'empordanès, per gaudir d'això, d'allò i del que calgui. Si vols passar un matí, unes primeres hores del matí, d'una manera desenfadada, d'una manera, doncs mira, nostra, allò de dir, mira, vaig a veure aquests que fan aquí, i vols, tens aquí la teva cadireta, neta i polida. Jo m'he posat el davantalet, que ja sabeu que el meu davantalet, que també el netejo cada setmana per vosaltres, que posa davant el vostre servidor incondicional. Aquest sóc jo, aquest. Podeu anar agafant el lloc, podeu anar ja servint tranquil·lament el vostre xocolat amb xuc. També tenim cafè. Si tu dius, és que jo... Tenim cafè, tenim cacaulat, tenim aigua de borrajes. Tenim les borrajes sense l'aigua, també. Vichy català tenim aquí també, si podeu... És que ho tenim tot, ho tenim tot, ho tenim tot, ho tenim tot. Tu sintonitzes en el 107. Ja notes com diria aquell...
2: En aquest programa, amics, res és veritat ni res és mentida. Tot és segons el mirall pel que es mira.
3: Que vagi fent xup-xup-xup-xup.
4: Jo, xocolata amb xurros.

0: invenció de la telefonia. Telefonia aplicada a la televisió, telefonia fixa, telefonia mòbil, imatges per telèfon, internet, ADSL. Te n'adones de l'evolució vertiginosa del món de la telefonia? És increïble.
1: Sí, però com a consumidors hi ha qüestions relacionades amb la telefonia amb les que cal estar molt alerta. Estafes a través del telèfon mòbil, cobrament de més temps del que dediques a les trucades, problemes d'instal·lació de l'ADSL i problemes també amb connexió a la xarxa.
2: Enric Aloy, director de l'Agència Catalana de Consum de la Generalitat.
3: Una de les denúncies que és més reiterada és quan un usuari es vol donar de baixa d'una companyia i la companyia sistemàticament li nega el fet de la possibilitat de donar-se de baixa. Això succeeix, per exemple, quan una persona vol canviar de companyia o simplement vol deixar de tenir un servei concret i aleshores, un cop ho ha sol·licitat pels canals que posa la companyia a disposició de l'usuari de serveis d'atenció telefònica al client, doncs veu com, malgrat que se li accepta la baixa, se li continuen arribant els rebuts. Això provoca moltes vegades que l'usuari deixi de pagar aquests rebuts i finalment acabi amb una llista de morosos perquè la companyia així ho ha previst. Al costat d'aquesta queixa tenim també tots els problemes derivats amb el mal funcionament dels kits ADSL. Des de la persona que rep el kit a casa seva i que mai li funciona, però en canvi la companyia sí que li va cobrant la quota mensual, o bé des d'aquell que un cop el té instal·lat i li funciona no té la velocitat que se li havia promès, o bé té qualsevol problema tècnic que es veu incapacitat de resoldre a través dels mitjans que posa la companyia a la seva disposició, que són els serveis d'atenció telefònica al client. Altres tipus de problemes són deficiències en el servei de telefonia, a vegades són talls de línia sense que la companyia respongui amb la indemnització que li correspon, i després, d'altra banda, també tenim queixes per publicitats enganyoses.

0: Jess? Hi.
1: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
2: Radio Vila Sacra!
1: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
2: Radio Vila Sacra!
1: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
3: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
5: Imagina, crea...

0: Si vols desconectar de tot...
1: Ràdio Vila-sacra.
0: No hi ha altra forma.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. Aquesta setmana us proposem un llibre sobre investigacions recents en el camp de l'arqueologia i la paleontologia humana.
1: Es tracta de l'obra Desenterrando el pasado, editada conjuntament per la Fundació Palarc i RBA. Es tracta d'un recull de 6 projectes finalistes d'última edició del Premi Nacional d'Arqueologia i Paleontologia que promou aquesta fundació. Ens permet submergir-nos en algunes de les investigacions més originals i prometedores en aquest camp. I descobrirem, per exemple, detalls de la presència humana en jaciments que de Cantàbria al llarg de 400.000 anys, origen i evolució de l'Homo erectus a l'Àfrica Oriental. El llibre també ens ajuda a conèixer el poblat neolític de la Draga, Banyoles, o els escenaris de la Segona Guerra Púnica a l'Alt Guadalquivir, entre d'altres tresors arqueològics. Tot plegat a través de 6 capítols, amb un relat molt clar i entenedor imatges representatives de cadascun dels projectes.

0: La barbacoa, o Barbacum carbonis, és una bèstia que es va fent més ferotge a mesura que s'apropa al bosc i que arriba a causar els incendis més devastadors de Catalunya. Altres bèsties amb el mateix comportament són els focs d'artifici, la crema de rostolls, les cigarretes... Vigila amb aquestes bèsties. Al bosc, qualsevol descuit pot ser el pitjor depredador. En cas d'incendi, truca al 112. Generalitat de Catalunya. Preparats.
1: Doncs bé, en aquell moment sentia que necessitava respirar. I d'aquesta manera és com vaig conèixer aquesta terra. Així comença aquesta història d'amor. T'hi apuntes?

Sabies d'on ve l'expressió l'any de la picor? L'any 1471 va ser l'any de la picor. Durant aquell any va haver-hi una plaga molt forta de puces que van picar a gran part de la població. A més, era una època de fam en la que la gent passava molta gana i estava massa dèbil per resistir-se a les picades. Realment, si tinguéssim una màquina del temps, seria un any a evitar. Un cop acabada la plaga i passats uns anys, quan la població volia referir-se a un temps llunyà, va començar a fer servir aquesta expressió.

0: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
1: Paraules de nen.
2: Hola, sóc en Joan. Per la carretera de Riudellots passa un carro carregat de rocs. Les rodes li fan carri carroc, carri carroc.
3: Hola, sóc la Berta. Una bruixa ben embruixada. Qui la desembruixarà? El desembruixador que la desembruixi, bon desembruixador serà. Jo la desembruixaré, perquè sé desembruixar molt bé.
4: Hola, sóc en Marta. I scream, you scream, we all scream for ice cream.
5: Hola, sóc l'Àlex. El gros gos ros no vol l'os. Tot sol vol un bombó, bo com jo.
6: El bon entenedor, Ràdio Vila-sacra.

Els comptes d'adolescent d'Instagram incorporen noves proteccions. Aquests comptes són privats per defecte, cosa que ajuda a evitar els contactes no desitjats. I els menors de 16 necessiten aprovació parental per canviar aquestes proteccions. Comptes d'adolescent d'Instagram. Noves proteccions incorporades per la tranquil·litat dels pares. Més informació a instagram.com/cuentasdeadolescente.

0: difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat? A Coral Memorial posem a la vostra disposició els nostres columbaris, ubicats dins de les parròquies de Catalunya.
1: Us oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies.
0: Informeu-vos-en al 900-535-811 i consulteu totes les ubicacions a coralmemorial.com.

0: torno a recordar telèfons.
1: Contestador 972 51 12 68 i WhatsApp 656 19 70 62.
0: Hem d'aprofitar que tenim uns telèfons i que la gent pot parlar lliurement per expressar el que vulgueu.
1: Contestador 972 51 12 68.
0: Sí, sí.
1: I WhatsApp 656 19 70 62.
0: I tenim una feina molt important encara per fer, de multiplicació, per aconseguir arreplegar oients que poden escoltar, que possiblement no saben què escoltar aquesta hora perquè no els agrada res, i tal i Pasqual. Ens ajudes a multiplicar? Els hi dius?
2: Multiplica.
0: Doncs multiplica per nosaltres. Promociona'ns, publicita'ns.
2: Multiplica.
0: Afegeix-t'hi i opina sempre que vulguis.
3: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
5: Et volem escoltar.
6: Hola, bon dia. Epe. Ai, que sent d'humor. Escolta, la primera, diu, la primera a la frente, pel Xevi. Apa, adéu.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca.
2: Repetiràs.

0: K25.
1: Perquè vivim un canvi d'època que capgira de dalt a baix com hem pensat el món fins ara. Perquè el nostre és un temps carregat de reptes nous que hem d'abordar col·lectivament.
2: Del 23 al 26 de juliol vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.

0: cuidar gent gran és una motxilla que pesa molt, perquè cada dia t'hi posa un roc més.
1: Històries plenes de dolor.
2: Hem d'assumir que no sempre curarem.
1: Històries plenes de vocació.
3: Estàs més o menys contenta?
4: Jo estic contenta. Jo estic viva, estic contenta.
1: Històries plenes de vida.
5: És Ràdio Vila-sacra.
6: Jo sempre estaré aquí al teu costat, passi el que passi.
7: Alça, Manela!
8: La ràdio, quan tu vulguis. Ràdio.

0: Perquè som informació, perquè som música, perquè som companyia.
1: Som el que no hi ha.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
3: Vols entrades pel circ a Roses gratis? Deixa'ns un WhatsApp de veu al 656 19 70 62. De veu, no text. Així de fàcil.
4: I parlant d'emocions.
5: 65.
6: Radio Vila Sacra.
7: Radio Vila Sacra.
8: Radio Vila Sacra.
9: Radio Vila Sacra.
10: Radio Vila Sacra.
11: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
12: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes i anem al nostre aire.
13: Ràdio Vila-sacra.
14: Ràdio Vila-sacra.
15: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual en joc.
4: I parlant d'emocions...

aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: l'estiu més emocionant a Aquabrava.
1: Gaudeix de tobogans vertiginosos i descarrega adrenalina a l'Aqua X Jam, la zona més atrevida per a majors de 16 anys.
0: No us perdeu les impressionants zones infantils, Pirate i Tropic Island i moltes més atraccions per a tota la família.
1: Aquabrava cada dia és una aventura. Vine i viu moments inoblidables.
0: T'esperem a Aquabrava, a Roses.
2: Ara toca calma.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A la demarcació de Lleida hi ha 5.000 aspirants en llista d'espera per examinar-se del carnet de conduir i una demora de 5 mesos. Les autoescoles diuen que la situació és insostenible i demanen més examinadors. Raquel Castro és la presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Lleida.
2: Aquí a Lleida hi ha unes 5.000 persones esperant. Pues que si hi ha una plantilla de 9 examinadors, els nous siguin efectius i estiguin treballant. Volem una plantilla estable.
1: I han fet sentir les seves reivindicacions amb una sorollosa protesta davant la Direcció General de Trànsit a Lleida. Dimissió! Aquesta situació afecta sobretot els que es volen treure el permís per conduir camions. Han d'esperar mesos per poder treballar, com és el cas de la Buit Him.
3: Todavía me han dicho que tengo que esperar hasta septiembre u octubre porque no hay plazas para examinarse del práctico de circulación. Estoy aquí esperando para poder apuntarme a trabajos que podríamos ayudar al sector de transporte y no estamos consiguiendo nada.
1: Les autoescoles diuen que els exàmens extraordinaris que es van fer un dissabte, ara fa uns mesos, a Lleida, per alleugerir les llistes d'espera no han servit de res.
0: Notícies en xarxa.
4: Mama! Del 23 al 27 de juliol vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a Vila de

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora, no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Hola, i molt benvinguts. Us he trobat a faltar. Bueno, escolta'm. A veure, sigueu nobles i educats i sempre sereu estimats. Gràcies per escoltar-me. Vale, adéu.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a Nits de Circ.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: preocupació als Mossos de Girona, que alerten que cada cop són més les empreses legals de la demarcació involucrades en el narcotràfic. Les grans quantitats de diners que mouen les bandes criminals acaben atraient empreses que operen amb normalitat en el dia a dia. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies del cap de la Divisió d'Investigació Criminal a Girona, Carles Martínez.
1: El problema d'investigar les organitzacions criminals és que aquestes generen petjada criminal al territori. Al voltant de la marihuana hi ha moltes empreses legals que viuen de la marihuana. Per posar l'exemple més fàcil, més entenedor, si hi ha tantes empreses legals que viuen de la marihuana, ja els hi va bé que hi hagi marihuana.
0: Martínez afegeix que un dels aspectes més greus que té el narcotràfic és la seva gran capacitat corruptora, ja que pot acabar afectant els mateixos cossos policials i altres organismes públics.
2: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
3: Sabeu que la civada és la reina dels cereals i que té molts beneficis? Doncs Crusli, cereals amb civada barrejats amb deliciosos trossos de xocolata o de fruits secs. Una deliciosa manera de començar el dia. Recordeu, Crusli, l'expert en civada.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra, senzillament.

Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.

0: Bé, per aquí no els hi fotem. Com va el gastropíndoles?
1: Va bé. Doncs ho estem passant bé, estem aprenent moltes coses, estem coneixent molts xefs i molts plats i, mira, estem fent com sempre.
2: 107 de la FM. 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
3: Els cirerers i les cireres. Quin espectacle a la primavera, que durant els mesos d'abril i maig guarneix els cirerers de petites flors blanques agrupades amb ramells que deixen una dolça aroma i que per algunes tradicions simbolitzen la puresa. Per degustar-ne els seus fruits, les cireres, caldrà esperar a gairebé entrar l'estiu. El cirerer, Prunosavium, creix silvestre a Europa i a l'oest d'Àsia. Pertany a la família de les rosàcies i va ser introduït pels romans des de les regions del Mar Negre i el Mar Caspi. A Espanya hi ha una elevada producció, sobretot a la vall del Jerte i a les terres del Llobregat. Després de la floració a la primavera, creixen les fulles i apareix el fruit verd, la cirera, que es podrà començar a collir a principis de juny quan hagi madurat i sigui vermella. La cirera és una de les fruites més atractives, de color rogenc, rodona d'uns 2 cm de diàmetre i de pell brillant amb pinyol al seu interior. Cal destacar el seu contingut en fibra, que a més de millorar el trànsit intestinal, redueix l'índex glicèmic del fruit, tot i contenir sucres, la majoria en forma de fructosa, i ajudar a millorar el perfil lipídic. És interessant el seu aport de vitamina C. Per tant, serà una bona substituta als cítrics que ja són al final de la seva temporada. I de provitamina A en forma de betacorotè per assegurar el bon estat de la pell, sobretot abans de l'estiu. De minerals, el més destacable és el potassi, interessant per hipertensos, per evitar rampes i per tenir un lleuger efecte diurètic, però per evitar en persones amb insuficiència renal. Finalment, cal destacar el contingut en antocianines, les responsables del pigment vermellós i que posseixen propietats antioxidants. Les cireres són interessants per picar entre hores fresques o per postres, però també per introduir-les a plats salats com amanides, cremes i gazpachos. És important que compreu les cireres quan és temporada i escolliu aquelles sense taques, ni arrugues, ni obertes. Conserveu-les a la part alta de la nevera, evitant els canvis bruscs de temperatura. Si teniu cirerers a prop, aprofiteu per sortir a passejar i gaudir del paisatge de primavera que ofereixen. I si no, espereu al juny a que sigui la temporada de cireres per gaudir d'aquesta fruita tan deliciosa.
4: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Ara toca calma.

0: a sopar!
1: I què sopem avui?
2: Uramaki Sushi.
1: Sí.
2: A Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós tenim Uramaki Sushi, amb combinacions de sushi i els uramakis especials. Extraordinaris. Uramaki Sushi, per emportar. Comandes al 610 94 44 87. Uramaki Sushi, a Torroella de Montgrí, a l'Escala i també a Palamós.

0: Digue'm.
1: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
0: Dispensem?
2: De mitjans de comunicació hi ha molts, de tots tipus, tots els estils, per tots els públics. De Ràdio Vila-sacra, només...

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Josh?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Guanyar seguretat en la protecció de les dades dels ciutadans als serveis públics és la finalitat principal del núvol que impulsa la Generalitat. A l'estil del que ofereixen companyies com Google o Microsoft, la principal diferència és que aquest serà de titularitat pública i sotmès a la normativa europea. Ens ho explica en Joan García.
2: Serà una infraestructura d'emmagatzematge de dades connectada a la resta d'infraestructures de connectivitat del país. Superarà només en el marc regulador europeu per garantir la protecció de la informació. Aquest núvol públic allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, només un 20% dels serveis de la Generalitat són en núvols públics i un 80% en infraestructura privada de computació. Ara es vol reduir la dependència d'operadors externs no europeus en la línia del que explica el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau.
3: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
2: Es preveu invertir-hi 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Com que serà un núvol públic, l'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com privades. Serà la primera infraestructura de l'Estat d'aquestes característiques. El projecte s'emmarca en l'estratègia d'autonomia tecnològica de la Generalitat per reforçar la sobirania digital i el control de dades.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.

0: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
1: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
2: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
3: Notaràs la diferència.

0: Notícies de la teva ciutat, sempre al teu costat.
1: Volar en helicòpter és una sensació única. Coptering t'ofereix un servei complet de trasllat de passatgers en helicòpter. Un camp de golf a la Costa Brava, la segona residència a la Cerdanya, un hotel a Mallorca, un restaurant especial. Aparca el cotxe, oblida't de cues i aglomeracions i deixa que els nostres pilots et portin on vulguis de forma més ràpida i segura. Més informació a coptering.com.
2: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
3: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
4: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Escolta, tranquil·la. Si diuen que anem de casa rural, diem que tenim altres plans.
7: D'acord, quins plans?
6: Pinta i arregla el jardí.
8: Si hi ha un pla que no vols perdre't, són els Bricoplanes de Leroy Merlin. Fins a un 35% de descompte per instal·lar ventiladors de sostre, pintar, decorar...

0: explicaré una historia.
1: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
2: La diferència. Com

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: Hola, sóc en un camerino perquè tinc actuació i avui és el teu aniversari i em ve molt de gust felicitar-te per molts anys i a dir-te que ets molt bona gent per molts anys.
3: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.

0: tiene un mensaje nuevo.
1: Bueno, jo sóc una senyora que fa poc que escolto la seva emissora i pues, m'agrada molt, sobretot el que donen vostès al migdia. Ara al migdia, ara precisament als migdies, que donen músiques que em recorden moltes coses. I jo pues, m'hagués agradat haver si hi havia oportunitat de sentir una cançó que no, que aquí, que no sé si vostès la deuen tenir, però que és d'un cantante no americà. Bueno, americà, però de sud-americà, no? Que es diu Nelsonet, i que la música es diu, la cançó es diu Si les flores pudieran hablar. Bueno, si la tinguessin...

la podrien donar al migdia i si no la tenen, jo no la tinc, eh? M'agradaria molt tenir-la perquè jo no he viscut aquí i per això no ho sé. Entonces, si volen telefonar-me al 972, pues, us estaré molt agraïda. Ok? Bueno, molt bé, moltes gràcies.

0: en el món de la comunicació, com en el món del dia a dia, hi ha qui vol fer feina i qui només es vol fer veure. A Ràdio Vila-sacra feina, i anònimament. Gràcies.
1: Avui cal més feina i menys ximpleria.
2: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expiri el 2028, al límit per equilibrar els comptes.
2: Seria necessari que l'administració central, més les comunitats autònomes, però sobretot l'administració central, adoptessin mesures per l'import equivalent a 6 dècimes de PIB.
1: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
3: Si quelcom no vols escoltar, res més fàcil que canviar.

0: servei d'acreditació de competències professionals.
1: Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
0: Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Si ets professional, fes-ho.

0: Sacra.
1: Què, què?
2: Que això és Ràdio Vila Sacra.
3: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
1: Jo?
4: I parlant d'emocions...
5: 52.
6: Ràdio Vila-sacra no tenim res de l'altre món. Ni som líders en res de res. Tampoc podem prometre res, ni garantir res. Experimentem i gaudim fent i desfent sense més intenció que gaudir i fer gaudir. Tot i això, tens àmplia varietat de mitjans en ràdio, televisió i plataformes per triar, i Ràdio Vila-sacra només és una opció. I no és petita, és original, que és molt diferent. Gràcies per entendre'ns i deixar-nos gaudir de totes les sensacions.
7: Et transmet molt bones vibracions.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Proximitat.
3: Participació.
2: Educació.
3: Informació.
2: Connexió.
3: Companyia.
2: Cultura.
4: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
5: Quina raó mou el teu món?
4: Hi ha tant de bo i tant del millor per arreu que nosaltres, a Ràdio Vila-sacra, només tenim sensacions. Que vols fer-hi? Hi ha d'haver de tot a la vinya del Senyor.
6: Home, sí.
7: Torna a connectar amb la vida.
8: Sabies que a principis del segle XX a Catalunya es va fundar la Lliga del Bon Mot? La Lliga del Bon Mot era una entitat que es dedicava a combatre blasfèmies i paraules grolleres a través dels mitjans de comunicació. No és d'estranyar que comptés amb el suport de la política i l'Església de l'època. Fins i tot va tenir el suport d'intel·lectuals com Joan Maragall. Finalment, es van dissoldre l'any 1963 i van deixar les armes. Ai, perdó, les armes no. Van deixar de donar la tabarra.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig, dalí.org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.
5: Platges amb més encant del Mediterrani o les muntanyes més desafiants? Per què no les dues coses? Cada viatge hauria de ser el viatge de la teva vida. Viu la cultura, viu la gastronomia, viu la platja i viu la neu. Viu el doble. Costa Brava i Pirineu de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, Diputació de Girona.
6: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: De tot a prop de casa.
1: Hola, la puc ajudar?
2: Sí, mira, m'agradaria que el meu veí de tal escoltés jazz en lloc de reggaeton.
1: No sé, és un canvi molt dràstic.
2: Amb les ofertes de Leroy Merlin pots canviar tot el que vulguis a casa teva. Bé, gairebé tot. Aprofita els nostres descomptes de fins al 25% i fes un bon canvi a casa teva, Leroy Merlin. Consulta les condicions a la botiga i al web.
3: Pareu bé l'orella.
4: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
5: D'acord.
4: Quin és l'autèntic operador 100% català?
5: Vera.
4: I el més ben valorat pels usuaris?
5: Vera.
4: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
5: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
4: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
5: Vera.
4: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
6: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
7: Ara, Ziman, samarretes bàsiques per dona i per home, 2 per 6 euros. També samarretes de tirants per dona, 2 per 6 euros. Ziman, tan senzill com això.
8: A Figueres, carrer Sant Llàtzer 60 i avinguda de Vilallonga 59.

Si t'enganxa, ja t'ha enganxat, eh? No en surts d'aquí. És un món que no s'acaba, no? Hi ha molt de tema per trobar. No ho acabarem mai.

0: Això és Ràdio Vila-sacrà. És el més gran dels arxius audiovisuals de sensacions de l'Empordà.
1: T'hi apuntes? L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
2: La fem entre tots.
3: Vols deixar-nos un missatge?
4: Una cosa, és molt bo. Sí, noi, sí. Sí, noi, sí. És molt bonic. Casa meva. Gràcies.
5: Sigues intel·ligent.
6: Fer volar la imaginació.
7: Sí.
8: Eternament.
5: Ai.
7: L'opció dels que en saben.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Digue'm.
2: Hola, sóc la butaca Strandmon i trucava per dir-li que ho tinc tot a punt perquè faci la migdiada després de dinar.
1: Dispensem.
3: WhatsApp.
4: Hola, us felicito perquè ha estat la meva banda sonora de, durant molts i molts dies, sobretot tornant de bolos, doncs dins del cotxe sonava la vostra música. Per tant, moltíssimes gràcies i sou molt bona gent. Un petó!

0: L'Arlet decideix visitar el Penedès per descobrir què hi ha més enllà d'una copa de vi. L'Arlet et necessita. Viu una experiència virtual al Penedès amb ella. Entra a aventurapenedès.cat i crea la teva aventura. Fins a 8 finals possibles. Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Amb el suport de Generalitat de Catalunya i Penedès Turisme.
1: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
2: Ràdio Vilasacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.

0: negres, rosats, escumosos. Saps quins són els millors vins de Catalunya? Consulta'ls al diari vadevi.cat. 107 de la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Patologies autoimmunes. Malalties força comunes com la celiaquia, el lupus, l'hipotiroidisme de Hashimoto, el Crohn i la colitis, la psoriasis, la fibromialgia, l'artritis reumatoide o l'esclerosis múltiple, tot i ser patologies que afecten a òrgans o teixits corporals ben diferents, provocant símptomes molt diversos, tenen un mateix origen. Són de caràcter autoimmune. Les patologies autoimmunes són un conjunt de trastorns que produeixen quan el propi sistema immunitari es converteix en agressor de l'organisme, atacant per error òrgans i teixits corporals sans. La seva funció normal és la de defensa, enfront agents patògens externs com virus o bactèries. Quan aquesta funció es veu alterada per causes multifactorials, el sistema immune detecta com estranys teixits propis i s'autoataca provocant inflamació, dolor i dany a diferents parts del cos. Segons l'òrgan o sistema afectat, la malaltia rebrà un nom ben diferent. De fet, els anticossos poden atacar només a un tipus de cèl·lules d'un òrgan puntual, com és el cas de les cèl·lules beta-pancreàtiques en pacients amb diabetis mellitus tipus 1, o bé afectar de forma genèrica manifestant una clínica múltiple com passa amb el lupus eritematós sistèmic. Aquest tipus de patologies poden tenir un component hereditari, però també es veuen afectades per altres factors ambientals que en poden ser desencadenants com infeccions, fàrmacs, vacunes, alimentació, deficiències nutricionals, toxines com el tabac, agents químics, factors psicològics, sanitaris i socioeconòmics, hàbits higiènics, canvis hormonals i factors climàtics, entre d'altres. Per tant, encara que cadascuna necessiti del seu tractament individual, tant farmacològic com nutricional, certs hàbits genèrics poden millorar la qualitat de vida, certs paràmetres i evitar el deteriorament de la malaltia. Si pateixes d'una malaltia autoimmune, a més de seguir el tractament farmacològic i dietètic, procura mantenir un patró alimentari antiinflamatori amb un perfil similar a la dieta mediterrània, ric en fibra, omega 3, vitamines i minerals, sobretot la vitamina D, i antioxidants com els polifenols. Evita la dieta occidental amb alt contingut de sucres, olis i farines refinades, sal, additius i greixos saturats i embotits, i evita l'estrès i el sedentarisme.

0: programa.
1: Del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
2: Des de la sintonia de la Municipal de Vila-sacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.

0: I parlant d'emocions,
1: 54.
2: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix només Ràdio Vila-sacra.
3: La ràdio que s'entén intel·ligentment.
4: Tant si es vol com si no es vol. 107 FM i punt.
5: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
6: Ei, ei, ei, pugeu el volum i escolteu bé.
7: Segons un estudi, el 47% de les persones no els hi agrada el protagonisme. I prefereixen viure feliços de forma anònima. Doncs aquest és el seu lloc. Ràdio Vila-sacra, per persones amb les millors ones.
8: Ole!

0: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
1: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
2: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
3: M'interessa. Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura, no és de ballar fins que surti el sol. I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.

0: Des que el món és món, la terra, l'aigua, els boscos, les plantes, els animals i les persones, hem sabut conviure en un equilibri perfecte, un equilibri natural tan savi com fràgil, que ens diu que els oblits, els focs, els motors i els actes incívics no hi caben. Descobreix l'equilibri entre gaudir i protegir a espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà, hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona, de gent tossuda, humil i lluitadora, resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles, de victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
3: Espai Ràdio Vila-sacra.

0: Tu com estàs?
1: Jo no sé res.
0: Imagina, crea, sorprèn-te.
2: Coses de ràdio.
3: Ràdio Vila-sacra, emissora per a tothom que n'està fart del de sempre.
4: La teva imaginació és lliure quan escoltes. I gratis, gratis.
5: Recordi bé aquesta combinació.
6: Bueno.
7: No podré.
6: No podràs. Ja que dic.
8: Bona arribada. Ja us estava esperant. Oi, oi, oi, ha fet una passada. Bueno, un petó de tots.
9: Mira, estic molt contenta de que fèieu tanta falta. Doncs, es dono les gràcies, que fèieu molta falta. Bueno, una abraçada a tots.
10: Benvingut, Roger. Igualment, adéu.
8: Benvinguts, perquè ja us esperava. I ja us dic que estava esperant-vos molt afanada, saps? I tenia ganes i que aviam si puc agafar línia. Gràcies, pues. Benvinguts i us escolto,
11: Mare meva, quins oients que tenim.
12: Doncs sí. Oients de primera.
11: Clar que sí.
13: Però què vols?
11: No, increïble. Abraçada gegant.
13: Us estimo.

0: Coneixes tot el que passa al món, però estàs al dia del que succeeix a la teva població?
1: Ràdio Vilasacra des de la capital del món.
0: Tota la informació relativa a la teva comunitat, d'una manera dinàmica i propera. Els temes més rellevants del teu entorn, allò que afecta el teu dia a dia, també de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu.
2: Ho fas molt bé. Has pensat a dedicar-t'hi?
3: Sí, al curs vinent m'agradaria estudiar un grau en música.
4: Els estudis de música i dansa són ensenyaments amb vocació professional i de llarg recorregut. En el cas de la música hi ha tres nivells: les escoles de música, el grau professional i els ensenyaments artístics superiors, en els quals es pot escollir entre diferents especialitats. I pel que fa a la dansa, també s'ofereixen tres nivells d'estudis: les escoles, el grau professional i els ensenyaments artístics superiors. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Un viatge en el temps.

0: que a partir de l'any que ve les farmàcies dispensaran de manera gratuïta preservatius per a joves de 16 a 22 anys. És la mesura que ultima el Ministeri de Sanitat per reduir la incidència de les infeccions de transmissió sexual entre els nois i noies d'aquesta franja d'edat i eliminar les barreres econòmiques en la prevenció. En total es facilitaran de manera gratuïta 3 milions de preservatius. Els joves es podran recollir a les farmàcies ensenyant el carnet d'identitat. Les infeccions de transmissió sexual no han parat de créixer els últims anys. Les últimes dècades parlen de més de 93.000 infeccions durant el 2024 i pràcticament la meitat són per clamídia, que ha augmentat prop d'un 20%. Al darrere hi ha la gonorrea amb una incidència que també ha crescut un 20%.
1: Ara, ens caldria saber si des de la publicació d'aquesta notícia el món ha millorat en aquest aspecte o no.
2: A veure...

0: escollis?
1: Amb Immobiliària Espígol.
0: I per què els vas escollir?
1: Pel tracte proper. M'han acompanyat en tot el procés, publicant el meu pis a xarxes socials i portals immobiliaris de renom. El meu pis es veia tot arreu.
0: Entra a espígol.com.

0: Aquesta calor no s'aguanta ni a la platja, ni al carrer, ni al bar. Si a més em poseu la tostadora de la tele, ara sí que no surto de casa amb Ràdio Vila-sacra. I ja us ho fareu.
1: En el 107 de la FM...
2: Atenció al Festa Festa.
3: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
2: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
3: Festa Festa.
4: Amb Amadeu Carbó.
5: I parlant d'emocions...
2: 66.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: SOS Costa Brava alerta que els espais marins del litoral gironí pateixen una degradació sense precedents. L'entitat denuncia anys de falta de control sobre la pressió d'embarcacions i reclama una gestió conjunta del litoral per protegir el fons marí. Gemma Esteve.
3: L'entitat considera imprescindible instal·lar boies de dia als espais més crítics per ordenar la presència d'embarcacions i garantir la seguretat dels banyistes. Jordi Cruz és portaveu de Medi Marí de SOS Costa Brava.
4: És qüestió de voluntat política de voler fer les coses. El que passa que també hi ha molta pressió en contra d'instal·lar boies de fondeig. Si s'instal·len boies, segurament s'instal·laran un palet més allunyades de la costa per permetre la gent que pugui nedar, pugui banyar-se, els paddles puguin passar. Ara, actualment, es fiquen les embarcacions a davant de les roques, fan el que volen.
3: Des de SOS Costa Brava també demanen ampliar la xarxa de boies ecològiques perquè les embarcacions puguin amarrar sense malmetre el fons marí i alerten que municipis petits com Mont-ras, en praderies de Posidònia, no tenen recursos suficients per assumir sols aquesta protecció.
4: I no té diners, però és que no té diners perquè no té port, no té turisme, llavors són els altres municipis els que porten la problemàtica sobre el municipi de Mont-ras. No es pot fer una gestió individual. La gestió ha de ser comuna i l'ha de gestionar la Generalitat.
3: L'entitat també assegura que el reial decret que prohibeix fondejar sobre la Posidònia no està tenint efectes reals a la Costa Brava perquè falta vigilància, més controls i sancions per fer-lo complir.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.
5: Seleccions musicals per emportar-se.

0: Tenim una intenció molt clara des del principi. No et direm què has de pensar, què has de creure ni què has de fer. El que volem és que tu diguis la teva. Som una ràdio oberta i participativa. Una ràdio que tu pots escoltar quan vulguis, però també una ràdio que tu pots fer quan vulguis. Ens pots enviar àudios perquè els emetem. Ens pots escriure whatsapps o correus opinant del que vulguis. Ens pots proposar programes perquè els fem o per fer-los tu. I et pots inscriure perquè t'enviem per whatsapp tot el que fem. I ara anem per feina, doncs.
1: Si vols saber-ne més, 107 de la FM. 107.

0: Si vols vendre el teu habitatge, pensa en gran.
1: A Apialia, més de 300 agències col·laboren per vendre la teva propietat més ràpid i al millor preu.
0: Més difusió, més compradors, més seguretat en tot el procés.
1: Perquè vendre bé no és qüestió de sort, sinó d'un mètode d'èxit provat.
0: Busca la teva agència immobiliària Apialia més propera.
1: Apialia, la força de vendre junts.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat. Yam, yam, yam, yam.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: La carbassa. Ja estrenada la tardor, comencen a guarnir-se els paisatges de groc, vermell, taronja i també el nostre rebost s'omplirà d'aquests colors. Avui parlem de la carbassa. La carbassa és el fruit de la planta carbassera i pertany a la família de les cucurbitàcies. En trobareu moltes varietats al mercat, de més i menys dolces, de pell més o menys dura i de colors que van del blanc al taronja. La de violí o cacauet és una de les més consumides, econòmica, dolça, nutritiva i força fàcil de pelar. El seu component principal és l'aigua, gairebé amb un 90% del seu pes, seguit de carbohidrats i fibra. És un aliment interessant per saciar, millorar el trànsit intestinal i aportar sabor dolç natural als nostres plats. També ens destaca el seu contingut en carotens i provitamina A, que asseguren un bon estat de les mucoses, la visió, els cabells i la pell i són bons antioxidants preventius de patologies cardiovasculars. Font de vitamina C que estimula el sistema immunitari i de minerals com el potassi. Per consumir-la, té molta versatilitat a la cuina i la podeu trobar tant en plats dolços com salats, crua, al vapor, bullida, estofada, saltejada o al forn, ratllada una amanida, com a xips per picar, en cremes de verdures, en una quix, en un guisat de llegums, com a salsa per pasta o en batuts i postres. Per pelar-la, podeu usar un pelador comú, com el de les patates, o bé bullir-la per destovar la pell. Una recepta senzilla és posar una safata pel forn, carbassa, pastanaga i xirivia, pelades i tallades a daus amb una mica d'oli d'oliva verge, llimona exprimida, sal, cúrcuma, pebre i una branca de canyella, a 180 graus, 20 minuts. I serà una bona estratègia pels dies que necessiteu dolç i guarnir els vostres plats principals amb verdura. Ara que ja sabeu que les carbasses no són només per decorar la casa, aprofiteu per tenir-ne sempre a mà el vostre rebost i donar el toc taronja als vostres plats.
2: Cada dia de la nostra vida.
3: Frescos, dinàmics, alegres, servei, qualitat, proximitat, colors, vida.
2: Ep, si és que voleu que s'enriqueixi amb la participació de més persones...
4: Allà on vagis, recomana la ràdio de casa, Ràdio Vila-sacra.

0: L'estiu està bé.
1: I si estem connectats dia i nit a Ràdio Vilasacra?
2: Què?
0: Està molt millor.
2: Molt.
3: De Catalunya al món.
4: La ciència és la millor eina que tenim per interpretar el món. És evident que funciona. L'arribada a la Lluna, els antibiòtics, l'energia fotovoltaica, els mòbils, internet, intel·ligència artificial... Entendre la ciència no és difícil. Només cal posar-s'hi. Us convidem a adoptar el pensament científic. Serà l'aventura intel·lectual més gran que haureu viscut mai. No és un eslògan. El coneixement ens fa lliures i genuïnament humans. D'on venim? On anem? Què fem? Tot ho explica la ciència.
5: Des de l'Alt Empordà al món. Avui, Espolla.
6: Veig la sardana de les mimoses que, il·luminades i vaporoses, volten el dolmen regalimant. Sobre les tofes, l'aigua s'escorre i les finestres de l'alta torre, com se les miren de dalt estant. Sortim a fora, a prop de les vinyes, de les pinedes que lleven pinyes, d'horts que capdellen l'ull de les cols. Veiem somriure les oliveres de soques negres, branques senyeres, a prop dels marges i els corriols. Els ceps d'on salta la picapolla són l'alegria del vi d'Espolla, que mulla els llavis i clou la set. Quan cau la pluja de les olives, els tords s'afollen, canten les grives entre les branques de l'olivet. La nuvolada segueix i avança per les carenes d'arran de França, on l'ametista guanya el safir. Sobre de l'aspre, dins la garriga, la prehistòria clavà l'espiga petrificada de l'alt menhir. Les dues cares de la moneda, mimosa i pluja, vinya oliveda, la flor i la fruita, planell i empriu, són com el signe d'aquesta terra que omple la tina i obre la gerra amb les collites que l'any inscriu.
7: Salut i força al Canuts!
8: Xica, tica i ballarica.
9: Per la màgia del moment.
8: Balleu, balleu.

0: Ara, és l'hora del canvi d'emissora. Busca pel dial una altra emissora a veure què trobes.
1: Què?
0: Busca tranquil·lament.
2: Oh, va.
3: Sempre pots tornar a Ràdio Vilasacra.
4: No? Si no s'ho creuen.
5: Sí.
4: Sí. Si no s'ho creuen.
6: Ui.
3: Tranquil·lament.
0: I el més important, lliurement.
3: Lliurement.
7: Lliurement.
0: Que som Ràdio Vilasacra.
4: És difícil, eh? És difícil.
0: És clar.

0: informació, música, entreteniment.
1: Mamà, mamà, una rata!
2: Una rata?
1: Ex! L'altra ja!
3: No necessita l'exèrcit de Napoleón per guanyar aquesta guerra. Només necessita lluita integral. El número 1 en acabar amb rates, insectes i tota classe de plagues. Lluita Integral Girona. Lluitaintegral.com. Eliminem el que calgui eliminar.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les onades de calor, cada vegada més habituals i més intenses, s'obliguen a replantejar-se com construïm les ciutats i les cases. Un estudi europeu assenyala que el 75% dels habitatges no estan preparats per fer front al canvi climàtic. Tot això genera més desigualtats socials que se sumen a la crisi de l'habitatge, perquè no tothom està en condicions d'enfrontar-se a aquest repte. Maria Gómez.
2: Ciutats i edificis pensats per resguardar-nos del fred que han quedat totalment obsolets. És una de les primeres declaracions de la Greta Tresserra, arquitecta i experta en ciutats i canvi climàtic i presidenta de l'Agrupació d'Arquitectura i Sostenibilitat.
3: Fins a principis d'aquest segle, encara la gran preocupació era protegir-nos del fred, no de la calor. I aquest augment de temperatures, sobretot en els últims anys, doncs és el que ens està deixant desprotegits.
2: És vital canviar la tendència i recuperar aquesta protecció dissenyant edificis més confortables des del punt de vista de la climatologia. S'ha d'evitar la radiació directa del sol.
3: Protegir sobretot aquelles façanes més exposades, la sud i la oest, que aquestes proteccions ja vinguin incorporades.

0: de base i sobretot aïllar molt millor els nostres edificis. Les plantes, la vegetació, són dispositius climàtics en si, perquè amb el procés d'evaporació d'aigua de les fulles el que fan és generar una certa convecció.
1: Lluny de les noves tecnologies, les estratègies per aconseguir una bona climatització es poden basar en temps passats.
0: Una mica al principi de les masies catalanes de tota la vida, que tenien aquells murs ben gruixuts, que quan estava fresqueta a l'estiu estava fantàstic allà dins, i a l'hivern quan teníem el foc engegat durant els primers dies manteníem la calor.
1: Redefinir edificis i també l'espai públic per evitar les illes de calor, perquè l'asfalt deixa anar tota la calor acumulada durant el dia a les nits. Per això obrir les finestres s'ha convertit en un impossible.
2: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai, ai.
2: I ara?
3: Comparteix la música en família.

0: amb fúria brava quan passis per davant.
1: Mira, para, para.
0: Sí, atura't. Bistró Montserrat, l'aturada perfecta.
2: Cartes, esmorzars, dinars, berenars, sopars, vols uns bons calamars a la romana? O un dels nostres irresistibles arrossos caldosos amb llobregat?
0: Uau! Restaurant Bistró.

0: teu cervell pots donar-li vida, cultura, futur, originalitat, experimentació. Pots donar-li Ràdio Vila-sacra i sentiràs sense tanta tonteria.
1: Doncs sí, perquè mira que hi ha de tonteria arreu.
0: Sort té el cervell de tenir Ràdio Vila-sacra a prop.
2: I tant que sí.
3: Sí, pues sí. Sí.
4: Ràdio
3: sí.
4: Vila-sacra sempre.
5: Ràdio Vila-sacra sempre.
4: I tant.
2: I tant. Sí.
4: Sí.
3: Sí.
4: Sí.
6: Tothom m'ho sap, no?
2: Mm-hmm.
6: Sí.
2: One, two, one, two, three, four.

0: si lo teu és la tele a totes hores. Doncs, la tele.
1: I tant.
2: Si lo teu és llegir llibres. Felicitats.
1: I tant.
3: Si lo teu és videojocs a totes hores. Doncs, videojocs a totes hores.
1: I tant.
2: Si lo teu és xarxes socials amunt i avall. Doncs, res. Xarxes socials amunt i avall.
1: I tant.
4: Si lo teu és menjades de coco amb problemes a totes hores. Doncs, problemes a totes hores.
1: I tant.
5: Si lo teu és música sense solta ni volta, ni ordre ni coordinació. Doncs cadascú al seu ritme.
1: I tant.
6: Si lo teu és el silenci.
7: Ara bé, si vols les millors sensacions del món seleccionades per horaris, dies i el seu punt, doncs...
8: Ràdio Vila-Sacra.
9: Ràdio
10: Vila-Sacra. Ràdio Vila-Sacra.
11: Ràdio Vila-Sacra.
12: Ven a la gran feria de Ocasión Plus. Mientras todo sube, nosotros liquidamos los precios. Estamos cerca de ti con tres centros en Gerona, Figueres y Palafrugell. Visítanos. Ven a Ocasión Plus. Ven.

0: Kernel Legal, especialistes en reclamacions per phishing, t'ajudem a recuperar els diners amb interessos. Explica'ns el teu cas. La primera valoració és gratuïta. Informa't al 93 595 35 35 o advocatsdigitals.com.
1: Ens trobem al celler Martín Feixó de Cadaqués. Estem en el centre neuràlgic del Parc Natural del Cap de Creus, a 400 metres d'alçada sobre el nivell del mar, i el terreny nostre és pissarra. Tenim unes condicions òptimes per elaborar els vins de Garnatxa.
2: Vins Martí Feixó, denominació d'origen Empordà.
1: Estem banyats per la mar d'amunt i per la mar d'avall, i això s'hi nota molt.

0: mica de cuina, un gram de poesia, una onça de tendresa, un petricó d'entusiasme, una terça de solidaritat, una mesura d'il·lusió i un pessic d'amor.
1: Ràdio Vila-sacra.
0: Una recepta per l'esperança.

I parlant d'emocions... 20.

Lluís Llach. Cal que neixin flors a cada instant. Fer no és esperar. Fer no és somiar. Fer és penosa lluita per l'avui i pel demà. Fer és un cop de fals. Fer és donar la mà. La fe no és viure d'un record passat. No esperem el blat sense haver sembrat. No esperem que l'arbre doni fruit sense podar-lo. L'hem de treballar, l'hem d'anar regant, encara que l'ossada ens faci mal. No somiem passats que el vent s'ha emportat. Una flor d'avui es marceix just a l'endemà. Cal que neixin flors a cada instant. La fe és penosa lluita per l'avui i pel demà. Fer és un cop de fals, fer és donar la mà. La fe no és viure d'un record passat. Enterrem la nit, enterrem la por. Apartem els núvols que ens amaguen la claror. Hem de veure-hi clar, el camí és llarg i ja no tenim temps d'equivocar-nos. Cal anar endavant, sense perdre el pas. Cal regar la terra amb la suor del dur treball. Cal que neixin flors a cada instant.

0: 012, la millor resposta.
1: Té, filla, avui per berenar un flam.
2: Està caducat.
0: Sabíeu que les llars catalanes es malbaraten més de 150.000 tones d'aliments l'any? El malbaratament alimentari és responsabilitat de tots. Planificar la compra de manera responsable, ordenar adequadament la nevera i el rebost o reaprofitar i congelar les restes dels àpats són algunes mesures per prevenir-lo. Lluitem contra el malbaratament dels aliments. Tots hi sortirem guanyant.
2: Papa, i el meu berenar?
1: Ai!
0: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Ei, com estàs?
1: Amb Ràdio Vila-sacra, sempre perfecte.
2: Tota l'actualitat musical de casa nostra, Actualicat.
3: El programa del divendres a les 5 de la tarda.
2: Actualicat, dirigeix i presenta Joan Manuel Fernández.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia. Pararà.

0: moment per repassar tota l'actualitat esportiva.
1: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Catalanos ofereix els esports.
0: Amb el Cari Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda, Nati. La selecció espanyola de futbol ja és a Madrid, on farà diferents tipus de celebracions pel títol de campiona del món de futbol, després de derrotar per 1-0 l'Argentina a la final. Unes celebracions que han començat a l'aeroport de Barajas amb el capità Rodri, el seleccionador Luis de la Fuente i el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, portant el títol de campió. I per on seguiran aquestes celebracions? Li demanem a l'Àngels Lafuente. Àngels, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Serà una tarda de recepcions institucionals i celebracions amb l'afició. Això és el que espera la selecció espanyola, que es dirigirà en primer lloc al Palau de la Zarzuela, on serà rebuda pels reis Felip VI i Letícia i la princesa Leonor i la infanta Sofia. És la primera cita institucional dels jugadors i el cos tècnic, que amb el trofeu de campions del món a la mà es traslladaran en un autobús serigrafiat amb les paraules "Enhorabona, campions", fins al Palau de la Moncloa, on el rebrà el president del govern, Pedro Sánchez. Recepcions que seran l'antesala de l'esperat recorregut pel centre de Madrid en autobús descobert. La rua té previst recórrer els carrers més emblemàtics de la capital de l'estat fins a arribar a la plaça de Cibeles, lloc de les celebracions del Real Madrid, on avui la font deixarà de ser blanca per tenyir-se de vermell. Un escenari preparat per rebre els nous campions del món, amb les samarretes ja amb les dues estrelles. Els jugadors se'ls espera al voltant de les 9 del vespre, una espera que es farà més lleugera amb música, animació i espectacles.
2: Moltes gràcies, Àngel. Més enllà del títol del Mundial de la Selecció Espanyola, encara hi ha reaccions post-Copa del Món, per exemple, pel que fa als títols individuals. Pau Cubarsí ha guanyat el premi a millor jugador jove, la pilota d'or del Mundial és per a Rodri, la de plata per a Messi i la de bronze per a Mbappé. D'altra banda, les actuacions de diverses seleccions encara tenen conseqüències. Per exemple, a Bèlgica han destituït el seleccionador Rudi García.
1: Esports.
2: La consecució de la final del Mundial de Futbol posa ja el compte enrere per al retorn dels 8 jugadors del Barça que han entrat a la convocatòria espanyola: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal i Ferran Torres. Mentrestant, els entrenaments al Barça segueixen endavant. Avui s'hi ha reincorporat l'uruguaià Ronald Araujo. Mentrestant, aquesta setmana ha de ser clau per al futur de dos jugadors: Marc-André Ter Stegen, que ha de concretar la seva cessió a l'Ajax Amsterdam, i Karim Adeyemi, que ha de ser anunciat oficialment com a nou jugador blaugrana.
4: Esports.
2: L'Espanyol, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Navata. El conjunt blanquiblau disputarà demà a 2:15 del vespre el segon amistós de pretemporada. El rival serà el Pau de la segona divisió francesa. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'inici de la preparació.
5: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
4: Esports.
2: A la segona divisió, el Girona ha començat avui la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la comarca de la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Verd, on s'estaran fins dissabte. Demà passat, dimecres, jugaran al camp de l'Olot a les 8 del vespre el segon amistós. Per la seva banda, el Sabadell continua exercitant-se a Salou, on serà fins dissabte, quan es desplaçarà fins a la ciutat esportiva Dani Jarque per jugar el seu segon partit de pretemporada contra l'Espanyol a 8:15 del vespre.
1: Esports.
6: Ràdio Vila-sacra.
2: En tenis, derrota de Paula Badosa a la final del torneig de Iaxi a Romania davant l'egípcia Mayar Sherif per 6-4 i 4-0, quan la vegorenca s'ha retirat per problemes físics. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. No obstant aquesta derrota, la catalana certifica el seu retorn al top 100 del rànquing WTA, és al lloc 93, i es garanteix la presència directa en el quadre final del US Open, que començarà a finals del mes d'agost. I en ciclisme, avui hi ha la segona jornada de descans del Tour de França. Tadej Pogacar segueix manant amb clara edat a la classificació amb 5 minuts clavats sobre el segon, Remco Evenepoel, que va guanyar ahir a l'esprint just davant del líder, Jonas Vingegaard, que fins ara anava segon a la general, ha abandonat per una caiguda ahir en què es va fracturar la clavícula. D'aquí uns dies passarà pel quiró.

A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.

0: I parlant d'emocions.
1: 39.
2: Anem a temes de Disney. La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Ha atacat un nou vaixell a l'estret d'Hormuz, a prop d'Oman. La tripulació ha estat evacuada i l'embarcació navega incendiada a la deriva, sense que hi hagi risc d'impacte mediambiental, segons l'Agència de Seguretat Marítima del Regne Unit. Aquest és l'últim episodi en l'escalada de violència a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat a les últimes hores diversos petroliers a l'estret d'Hormuz i ha amenaçat literalment que ni una gota de petroli passarà per aquest punt estratègic per al comerç mundial mentre continuïn els atacs dels Estats Units. Washington ha fet, mentrestant, la novena nit consecutiva d'atacs aèris contra objectius militars del règim de Teheran. Malgrat l'increment de les hostilitats, tant l'Iran com l'administració Trump mantenen la porta oberta a la negociació. Marco Rubio és el secretari d'Estat dels Estats Units.
4: Crec que sempre estem oberts a la diplomàcia. Ha de ser real, ha de ser un acord que estiguin disposats a respectar. Fa una setmana l'Iran havia d'emetre un comunicat en què havia de dir que l'estret d'Hormuz romandria obert i que deixarien d'atacar el trànsit marítim. I en lloc de fer-ho van atacar vaixells. Per tant, el seu comportament ha de canviar perquè el nostre també canviï.
3: L'escalada a l'Orient Mitjà ha fet pujar el preu del petroli del barril Brent fins a superar en algun moment els 91 dòlars, el registre més alt des del juny.
1: A la teva ràdio.
5: Y ya yo me enteré, se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré.
6: No, hija, no. No, hija, no.
7: Radio Vila Sacra es una alta historia.
8: Te lo digo o te lo cuento.

0: Benvinguts al Música amb accent obert, la música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà. Us l'oferim Jordi Sugranyes, qui us parla.
1: I un servidor, Jordi López, a l'altre costat de la peixera.
2: Què és la fidelitat? És compromís.
3: És sinceritat.
2: És estima.
3: És confiança.
2: Amic, mitjans de proximitat, periodisme d'alta fidelitat.
4: Recordar el que va ser Ràdio Alt Empordà, va ser la primera emissora municipal a les comarques gironines. En aquella època no hi havia només que la cadena COPE, que era Ràdio Popular, i cadena CER. Vam néixer al Nadal del 81 amb moltes ganes per arribar a ser una emissora comarcal i no va prosperar perquè altres ajuntaments no van veure amb bons ulls que Castelló capitalitzés aquest nou moviment de la ràdio de proximitat local i ens vam trobar sols. Però tot i així vam fer un llarg camí. Ràdio L'Empordà va donar molt de prestigi a la informació esportiva, política, social, cultural, recreativa, de tota mena, no? I aquella època va ser, jo la recordo, amb molta il·lusió, amb moltes ganes i amb molta felicitat. Vaig fer tot el que vaig voler i més. I estic molt orgullós del que vam fer, com aquell que diu, amb no res, perquè vam néixer com els bolets, igual, no?
5: Pitu Anaia, sobre Ràdio Alt Empordà, la primera emissora municipal de les comarques gironines.
4: Sense que ningú sigui culpable entre tots, saps? Vam deixar que anés perdent la identitat i va anar morint, i ara ja els temps estan canviant, la informació també arriba de moltes maneres i va durar el que va durar, però va ser una gran etapa que molta gent encara la recorda i això queda en el record de tots.

0: del 23 al 27 de juliol, vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen mojinos escocíos, al·lèrgiques al polen, jo suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
1: I parlant d'emocions...
2: 62.

0: de l'Empordà, a Exideclar.
1: Diuen que els petits detalls marquen la diferència.
2: Tu tens la recepta per fer els cels més blaus i els boscos més verds. Perquè quan ajudes al sector farmacèutic a eliminar els medicaments i reciclar els seus envasos, entre tots estem cuidant del medi ambient. Porta els medicaments que ja no necessitis o estiguin caducats al punt sigre de la teva farmàcia. Tu tens la recepta per cuidar el planeta.
3: En el 107 de la FM...
4: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
5: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli d'arbequina verge extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Trobaràs el nostre oli d'arbequina verge extra amb certificació de qualitat a les cooperatives i molins.
6: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural. Europa inverteix a les zones rurals.
7: Porten antenes i són de color verd?

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
2: Tot català.
1: L'oasi de la música en català.

0: bon entenedor. Ràdio Vila-sacra.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, truco desde Cabanes. ¿Podeu dedicar una cançó a Associació de Mestresses de Casa? Ràdio Vila-sacra la millor. Gràcies.
4: Participa amb nosaltres.
5: Ràdio Vila-sacra.
4: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
4: Repetiràs.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Un any més
2: t'expliquem cada dia l'aventura del món.
1: Som la ràdio.
3: Les nostres receptes a una tu s'encantaran. Els peluts i els felins perquè són boníssimes. I a tu perquè tenim cura de tots els ingredients. Naturals, de proximitat i amb carns fresques. Et costa de creure-ho? Llegeix-ne la composició i veuràs que a Onat, quan diem que som naturals, ho diem de debò. Onat, alimentació de veritat per a gossos i gats.

0: dius i estimes la música en català?
1: Vull mullar.
0: Tens casa teva a musicalitat.cat i discos.cat. Les botigues en línia amb tota la producció musical de casa nostra. Troba el CD o LP que més t'agradi i el tindràs a casa teva en només dos clics. No deixis que s'aturi la música en català. Entra a musicalitat.cat i discos.cat.
2: Un lloc que poca gent coneix i on es passen coses de veritat.

0: Avorrit.
1: Bé, no?
2: Màgica, plena de música i cultura.
3: Parlem de la ràdio. Un mitjà en plena forma i amb molts reptes com la lluita contra els fake news. Ho explica Enric Marín, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
4: Circula moltíssima informació no contrastada i això s'ha convertit en un veritable brou de cultiu de plantejaments autoritaris. I aquí la ràdio ha de jugar un paper molt important per refalcar la cultura democràtica.
3: Ho comparteix Neus Bonet, presidenta de la també gairebé centenària Ràdio Associació de Catalunya. Fent balanç, té clar que la ràdio en català arriba a l'actualitat en un estat de salut excel·lent.
5: També perquè hi ha una xarxa gairebé única al món i això li aporta vitalitat. Les ràdios municipals, les locals, les nacionals, continua sent el mitjà indispensable amb una utilitat, em sembla, indiscutible, no?

A Electrodomèstics Calvet t'assessorem i et recomanem sempre les millors marques en electrodomèstics, com Miele, la marca dels productes dissenyats per a durar 20 anys. Compra sempre productes eficients i de màxima qualitat. T'enamoraràs dels teus electrodomèstics. Sempre Miele. Electrodomèstics Calvet. Més de 70 anys fent-te la vida.

0: 100% Empordà.
1: Si jo fos de les Illes Balears i m'hagués de presentar, diria: som naixalana. I no és que els balears facin servir el plural quan parlen d'ells en singular. No és que diguin jo som perquè es copien del nosaltres som. No. De fet, si mires l'origen d'aquest verb, veuràs que té molt més sentit que un balear digui jo som que no pas que digui jo soc. En llatí deien ego sum, amb una M. Ego, xalana, sum, vol dir jo sóc la xalana. Per tant, en aquest cas, a les Illes Balears fan servir una forma molt més semblant a la del llatí. I per què carai nosaltres hem posat una C a jo sóc? Perquè ens hem copiat d'altres verbs que tenen aquesta C. Jo dic, una paraula. Jo duc, per tant, jo sóc la xalana. En altres verbs que originalment no tenien cap C, també n'hi posem a vegades. Heu sentit algú que et digui et donc això en lloc de et dono això? És el mateix fenomen. En català, els verbs es copien entre ells.

0: Sempre ploro. Sempre igual.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies.
2: Una polla xica, pica, pallerica, cama, torta i becarica.
3: Va tenir sis polls xics, pics, pallerics, camators i becarics.
4: I en Pinxo li va dir en Panxo, vols que et punxi amb un punxó?
5: I el Panxo va dir al Pinxo...
4: Tinc una gana, una son i una set que no menjo ni dormo ni bec. La perdiu li diu a la garça, on ets tu, garça?
6: Estic, estac, estac, estic.
4: I tu, perdiu?
6: Estic estacat a casa Castell d'Estac.
7: I 16 jutges d'un jutjat?
4: Carric, carrac, carric, carroc.
8: I la boteta de vi, vi, té.
9: Té tapi de por? Tapi de por, té.
10: Duc passec al sac.
11: No sé com soc i el suc on suc.
12: Perquè som com som, som com som.

sense que ho sàpigues, els teus pulmons s'inflen sols i el teu cor batega sol. I de cop et poses a suar o estossegues sense haver-ho decidit. I tu no tries quan t'enamores, ni quan t'avorreixes, ni el que et fa riure o t'entristeix, ni tan sols tries el que se t'acudeix. Pots triar per quin camí passes, però...

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'economia catalana guanya competitivitat segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
2: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
1: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
4: Tota la programació a fastempordà.cat.
5: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
6: Radio Vila-sacra!
5: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon, però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
6: Radio Vila-sacra!
5: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem, i si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
1: Perquè ho tinguin en compte.
4: Amb la col·laboració de BN Group.
7: Imagina, crea, sorprèn-te.
8: Seleccions musicals per emportar-se.

Valencia banyada, camals mullats, València banyada, pel carrer de cavalles del Duna.

0: Varen pels carrers de Ciutadella, camels mullats.
1: Llançà acollirà la cinquena edició de la Trobada Jove Comarcal aquest estiu 2026, que tindrà seu a Llançà i que tindrà per objectiu fomentar noves activitats, la convivència, el territori, la col·laboració i també la interconnexió entre joves de diversos municipis. La data anunciada per aquest estiu 2026 serà la del 23 de juliol i es prevé que hi acudeixin i hi participin al voltant d'uns 500 joves d'entre tots els municipis participants.

0: La informació és llibertat. Llibertat de decisió. Triar com volem viure quan ens fem grans. Quan es fan grans. Per un procés de dependència amb informació actualitzada i veraç, entra a lliure.org. A Lliure. Lliure Dependència. Un projecte de Suar amb el suport del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya.
1: Hola, sóc aquí.
2: Hola, sóc aquí.
3: Hola, sóc aquí.
4: 4,5 milions de persones a Espanya tenim una discapacitat. I també moltes capacitats. Només fa falta mirar sense el filtre dels prejudicis. Ni t'imagines tot el talent que està per descobrir.
5: Eurofirms Fundació.
6: Vam començar sent un bit enmig d'internet i des de llavors cada dia som més dominis.cat. Impulsem més projectes fundacionals i normalitzem més el català al núvol. Som la Fundació.cat, el pols, el batec de la nostra llengua a la xarxa. I ho continuarem sent perquè la teva veu no s'apagui mai. Fundació.cat, el bit del català a internet.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Els teus fills venen a estudiar a Barcelona i busques una residència d'estudiants?
2: A Residència Onyx t'oferim la tranquil·litat i la confiança que necessites amb la solidesa que ens donen 30 anys d'experiència.
1: Som molt més que una residència. Amb nosaltres es sentiran en família, la família Onyx.
2: Truca'ns al 93-266-6100, 93-266-6100 o consulta la nostra web residenciaonyx.com.
1: Promoció d'un 25% de descompte amb el codi RESI25.

Escolta la meva veu. La meva veu t'ajudarà. I et portarà a un món més desconegut. A un món blau. Cada cop que sentis la meva veu, amb cada paraula, entraràs en un nivell més profund, més relaxat.

Platja de Mar, vaig assistir per primera vegada a la primera classe del curs de formació ocupacional d'animació sociocultural que s'ha organitzat per ITFO UGT, Generalitat de Catalunya i Fons Social Europeu. La professora ens diu que ella ens parlarà en castellà i ho donarà tot en castellà. El meu company a mi em sembla perfecte, però quan ella ens demana a nosaltres que por el bien de la classe i por respeto a los compañeros parlem en castellà, nosaltres ens hi neguem perquè és la nostra manera d'expressar-nos, el català. I aquí és on la resta de companys ens ataquen d'una manera, crec que desmesurada, pel fet de que no vulguem canviar d'idioma. Ara bé, però ens vam sentir molt violentats. Tothom estava en contra nostra, la professora en cap moment va tallar cap de les intervencions dels companys, a més va dir que bueno, dejadlos, ellos hablan así, tienen su idioma, volguem dir, prou pena tenen. Bueno, i això ens va molestar moltíssim.

0: Arriba l'estiu i arriba l'Aquabrava.
1: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
0: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
1: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
0: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
1: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.

Alimenta el teu cervell amb el contingut que desitgis. Això sí, si el resultat de la teva vida no és el que esperaves, després no et queixis. Fes-nos aquest favor. Gràcies. Aquí, les idees superclares. I el cervell, feliç i sanament alimentat.

0: Ausbeutung.
1: Ну, я, компьютер.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per sisena nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada i que, si l'ofensiva militar nord-americana continua, és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
2: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
1: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
3: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
1: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
4: Ràdio Vila-sacra.
5: Davant un futur tan canviant com incert.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19 i 15 hores. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'Esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí. .org.
3: Informació, música, entreteniment.
4: Confirmat.
5: Original?
6: Sí.
5: Única?
6: Sí.
5: Creativa?
6: Sí.
5: Entenedora?
6: Sí.
5: Divertida?
6: I tant.
5: Intel·ligent?
6: Molt.
5: Innovadora?
7: La principal.
8: A més?
9: Sensacional.
8: Ei, a l'Alt Empordà.
6: Sí. Ah, quina sort.
10: Un espai de 5 estrelles.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: Una recomanació.
2: A veure, aquest...
3: Tingui, vaja.
4: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
3: Gràcies.
5: Si vols fer salut, ho tens fàcil. Caminar a pas lleuger, ballar, anar en bici, pujar i baixar escales, menjar bé i variar. Treu profit de la teva vida diària per fer salut amb 30 minuts d'activitat i 5 fruites o verdures. Generalitat de Catalunya.

La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ah, i no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Il·lumina la teva vida. Il·lumina el teu matí.
2: Tots els dissabtes de les 10 del matí a les 3 de la tarda.
1: El sol de la ràdio.
3: Vale, però, vols provar això de fer aquest de l'enfrade o no?

El primer pas a la Lluna va canviar la humanitat. Les d'un fill et canvien el món. Caminar per la muralla xinesa és un viatge en el temps. Passejar pels teus carrers és part de la teva història. Fer el cim a l'Everest és una gesta. Quan l'enxaneta fa el cim, aixeca passions. Hi ha històries que poden ser petites per al món, però són les més importants perquè són les teves. A la teva ràdio local, sentim-te.

0: my God!
1: I parlant d'emocions.
2: 63.
3: Ministrius de llars.
4: Formació amb repertori tradicional amb sacs de gemecs, tarotes, gralla dolça i trombó. Per festes majors, celebracions, passades de carrers i gegants.
3: Ministrius de llars.
4: Demani pressupost al telèfon 688 44 70 67.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
1: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions.
3: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
4: Quan comences coses noves.
5: Ahir dilluns.
4: Quan necessites saber què passa.
5: Incendi a l'alçada Paüls.
4: Quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar. Quan somies nous projectes. Quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus. Sempre som al teu costat. La xarxa.

0: t'imagina, crea, sorprèn-te.
1: Arriba la calor i, per tant, els riscos per la nostra salut. Per això, com la Teresa, cal que seguim aquests consells. Beveu aigua tot sovint, encara que no tingueu set.
2: I cuideu els avis que se la beguin.
1: Feu servir el protector solar. Estigueu-vos a llocs frescos.
2: I no sortir de casa quan fa calor.
1: Busqueu sempre estar acompanyats. I si us trobeu malament, demaneu ajuda o aneu al vostre cap. Aquest estiu, siguem més llestes i més llestos que la calor.
2: Apa, adeu, feu bondat.
1: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Deus.
1: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
2: I on la tenen?
1: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec.

0: El Bon Entenedor, Ràdio Vila-sacra.
1: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
2: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
3: Què necessites avui?
4: Celebra les teves festes amb vins i caves Terra Terrae. Vins i caves Terra Terrae. Ecològics, vegans i del Penedès. Terra Terrae. Som cooperativa. Som viticultors. Som vinyes i cellers Covides. Ens trobaràs a terraterrae.cat. Recorda, Terra Terrae.

0: Tastets de Català. Microespais de divulgació lingüística amb Benjamí Company. Una producció del Centre per la Normalització Lingüística del Prat de Llobregat i el Prat Ràdio.
1: Avui és un bon dia per fer un bon esmorzar. Tens gana quan et lleves o ets dels que t'agrada esmorzar a mig matí? I què t'agrada menjar per esmorzar? Cafè i una pasta? Potser un entrepà? O t'agrada un esmorzar d'aquells de forquilla i ganivet? Si t'agraden les pastes, recorda que no hem de dir bulleria i que les palmeres n'hem de dir ulleres. En canvi de les magdalenes, sí que en podem dir muffins o cupcake, segons com estiguin fetes. Els muffins acostumen a portar altres ingredients i els cupcakes, farciment, que no es diu relleno, hem de dir farciment. Recordeu que no hi posem sirope, sinó xarop. I que també hi podem afegir panses, no passes, que això és per caminar, i gingebre. També hi ha possibilitat de fer unes torrades i posar-hi diverses coses. Podem fer-nos unes torrades amb pa amb tomàquet i posar-hi embotit. Xoriço, fuet, llonganissa, pernil dolç o salat. I aquí a les torrades s'hi posa el bocat. Recordeu bé, el bocat és una fruita. No ho confongueu amb un advocat, que és un senyor que ens ajuda quan hi ha problemes legals. A les torrades també s'hi podem posar mantega i melmelada, que pot ser de préssec, d'albercoc, de maduixa, de pruna, etc. Però també pot ser de fruits vermells. Sabeu diferenciar-los? Els navius o mirtils, en castellà aràndanos o mirtilos, i en anglès blueberries, són rodons i d'un blau lilós i una mica més grossos que els pèsols. Els aranyons s'assemblen molt i en castellà en diuen aranyón o endrina. Els gerds, que en castellà són frambueses o raspberry en anglès, són d'un vermell tirant a fúcsia i recorden les mores perquè no són una bola compacta, sinó que està format de granets junts. Les mores són negres quan són madures, per això en anglès en diuen blackberry. Les groselles són molt vermelles, rodones i compactes com els gerds, però més petites, i de vegades venen en rams. En anglès en diuen gooseberry. Per acabar l'esmorzar, ens podem fer un típic cafè amb llet, un tallat o un batut de fruita. Però atenció amb el batut de fruita, eh? No en digueu un smoothie. Per favor, eh? Per favor.
0: Tastets de Català. Microespais de divulgació lingüística amb Benjamí Company. Una producció del Centre per la Normalització Lingüística del Prat de Llobregat i el Prat Ràdio.

0: Avui COS esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Explica'm història.
3: 97251.

0: Missatges al contestador 656-1970-62.
1: Bon dia, Pitufín. Bon dia, Pitufín.
2: És una meravella, o sea, como magia. Es mágico, totalmente mágico.
3: Hola, bon dia, maco.
4: Bon dia.
5: Bon dia.
4: Bon dia, bon dia.
6: 656-1970-62.
3: Els multiplicarà com los panes i los peces, això. Això t'ho devem molt, molt, molt a tu. Gràcies. Res més que això.
5: Ara ja se m'ha anat el que volia dir.
6: Missatges al contestador 656-1970-62.
4: Bon dia a tothom.
1: Bon dia, Pitufín.
7: Bon dia, sóc la Narcisa.
0: 656-1970-62.
6: 656-1970-62.
5: Hola, bon dia. Mira, una salutació a aquesta senyora, la Narcisa, em sembla que és, i que tingui molta força i li desitjo molta salut, i que per molts anys. Igual que a tu, clar, però a tu, com que ja t'ho dic quan vinc, això.
4: Bon dia.
6: 656-1970-62.
5: Mami Manxita.
8: Perfecte.
5: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
3: Hola, maco, bon dia. Tinc una foto del primer dinar que em vaig fer amb tu, i estem tu i jo. Jo tinc aquí la tauleta de nit, i cada matí, quan m'aixeco, em miro i te contemplo.
6: Missatges al contestador 656-1970-62.

0: realmente la gente buena existe.
1: Algú sap on ha anat a parar aquell que deia que el vídeo havia matat la ràdio?
2: Ens ho pots explicar per contestador al 972-51-1268 o bé per WhatsApp al 656-19-70-62. Lliurement i anònimament.

0: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.
2: Jess?
3: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
4: Radio Vila Sacra!
3: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
4: Radio Vila Sacra!
3: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
5: Perquè ho tinguin en compte.
1: Amb la col·laboració de BN Group.
6: Imagina, crea, sorprèn.
7: Per repassar tota l'actualitat esportiva.
8: A la tienda Vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis pes, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català nos ofereix els esports.
7: Amb el Cari Isidro, bona tarda.
9: Bona tarda, Nati. La selecció espanyola de futbol ja és a Madrid, on farà diferents tipus de celebracions pel títol de campiona del món de futbol, després de derrotar per 1-0 l'Argentina a la final. Unes celebracions que han començat a l'aeroport de Barajas, amb el capità Rodri, el seleccionador Luis de la Fuente i el president de la Federació Espanyola de Futbol, Rafael Louzán, portant el títol de campió. I per on seguiran aquestes celebracions? Li demanem a l'Àngels Lafuente. Àngels, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. Serà una tarda de recepcions institucionals i celebracions amb l'afició. Això és el que espera la selecció espanyola, que es dirigirà en primer lloc al Palau de la Zarzuela, on serà rebuda pels reis Felip VI i Letícia i la princesa Leonor i la infanta Sofia. És la primera cita institucional dels jugadors i el cos tècnic, que amb el trofeu de campions del món a la mà es traslladaran en un autobús serigrafiat amb les paraules "Enhorabona, campions", fins al Palau de la Moncloa, on el rebrà el president del govern, Pedro Sánchez. Recepcions que seran l'antesala de l'esperat recorregut pel centre de Madrid en autobús descobert. La rua té previst recórrer els carrers més emblemàtics de la capital de l'estat, fins a arribar a la plaça de Cibeles, lloc de les celebracions del Real Madrid, on avui la font deixarà de ser blanca per tenyir-se de vermell. Un escenari preparat per rebre els nous campions del món, amb les samarretes ja amb les dues estrelles. Els jugadors se'ls espera al voltant de les 9 del vespre, una espera que es farà més lleugera amb música, animació i espectacles.
9: Moltes gràcies, Àngels. Més enllà del títol del Mundial de la Selecció Espanyola, encara hi ha reaccions post-Copa del Món, per exemple, pel que fa als títols individuals. Pau Cubarsí ha guanyat el premi a millor jugador jove, la pilota d'or del Mundial és per a Rodri, la de plata per a Messi i la de bronze per a Mbappé. D'altra banda, les actuacions de diverses seleccions encara tenen conseqüències. Per exemple, a Bèlgica han destituït el seleccionador Rudi García.
8: Esports.
11: Ràdio Vila-sacra.
9: La consecució de la final del Mundial de Futbol posa ja el compte enrere per al retorn dels 8 jugadors del Barça que han entrat a la convocatòria espanyola: Joan García, Pau Cubarsí, Eric García, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal i Ferran Torres. Mentrestant, els entrenaments al Barça segueixen endavant. Avui s'hi ha reincorporat l'uruguaià Ronald Araujo. Mentrestant, aquesta setmana ha de ser clau per al futur de dos jugadors: Marc-André Ter Stegen, que ha de concretar la seva sessió a l'Ajax Amsterdam, i Karim Adeyemi, que ha de ser anunciat oficialment com a nou jugador blaugrana.
1: Esports.
9: L'Espanyol, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Navata. El conjunt blanquiblau disputarà demà a 2:15 del vespre el segon amistós de pretemporada. El rival serà el Pau de la segona divisió francesa. Rafa Bauzà, un dels joves del planter blanquiblau, valora l'inici de la preparació.
12: Estem preparats. L'altre dia ens va ajudar molt el partit contra Olot per agafar ritme. A nivell tàctic també començar a practicar algunes coses que estem fent als entrenos.
2: Esports.
9: A la segona divisió, el Girona ha començat avui la seva estada de pretemporada a la Vall d'en Bas, a la comarca de la Garrotxa. Els gironins treballaran al centre d'entrenament Royal Verd, on s'estaran fins dissabte. Demà passat, dimecres, jugaran al camp de l'Olot a les 8 del vespre el segon amistós. Per la seva banda, el Sabadell continua exercitant-se a Salou, on serà fins dissabte, quan es desplaçarà fins a la ciutat esportiva Dani Jarque per jugar el seu segon partit de pretemporada contra l'Espanyol a 8:45 del vespre.
8: Esports.
9: En tenis, derrota de Pau Lavadós a la final del torneig de Iaşi a Romania davant l'egípcia Mayar Sheriff per 6-4 i 4-0 quan la vegorenca s'ha retirat per problemes físics. El partit s'havia de jugar ahir, però es va ajornar per la pluja. No obstant aquesta derrota, la catalana certifica el seu retorn al top 100 del rànquing WTA, és al lloc 93, i es garanteix la presència directa en el quadre final del US Open, que començarà a finals del mes d'agost. I en ciclisme, avui hi ha la segona jornada de descans del Tour de França. Tadej Pogacar segueix manant amb claredat a la classificació amb 5 minuts clavats sobre el segon, Remco Evenepoel, que va guanyar ahir a l'esprint just davant del líder, Jonas Vingegaard, que fins ara anava segon a la general, ha abandonat per una caiguda ahir en què es va fracturar la clavícula. D'aquí uns dies passarà pel que

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes, tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: Música amb accent obert.
2: Subidón, subidón, sorry.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
1: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres escriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, del qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.
3: Ràdio Vila-sacra 107.

0: informació, música, entreteniment.
1: Fas un sopar amb nosaltres?
2: Sí!
1: Seleccionat i mirat de ben a prop.
3: Parlar implica parlar d'alguna cosa més que de la música. Tal vegada, filosofia, tradició, globalització, cultura, originalitat, sense entrar en els tòpics de mestissatge llatí, etc. Humilitat. I ja està.

Hola a tothom. Xerrada amb E i xerrada amb A són igual de correctes. Sí, xerrada amb A surt al diccionari. De la mateixa manera que hi surten xerrar amb E i xerrar amb A. Si te'n vas a Tarragona sentiràs que la gent diu jo xarro, tu xarres, ell xarra. Per tant, té més sentit que els tarragonins escriguin xerrada i xerrar amb A. I a Tortosa, a part de dir jo xarro, tu xarres, ella xarra, també diuen xerrada i xerrar, tot amb A. I tenen dret a escriure-ho com ho pronuncien, perquè el diccionari els hi dona aquest dret. El que no ens permet el diccionari és parlar de persones xerraires amb A. A vegades el diccionari és una mica incoherent, però igual que tu, igual que jo. Hi ha algú que sigui 100% coherent?

0: está arriba la invitación para la consulta.
1: La pregunta.
2: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

El meu nom és el teu, i com jo, no has entès per què els somnis costen tant si no es compleixen. El meu nom és el teu i et commou el patiment dels altres. I sents la teva petitesa davant el poder desmesurat i devastador de tanta injustícia. El meu nom és el teu perquè tu tens esperança en el demà que construeixes dia a dia, a cops de bellesa. Tens esperança perquè hi ha el vent i el sol i les onades i els ocells i les flors i els arbres. Hi ha camins. Hi ha aquesta música i el moviment d'una dansa improvisada. Hi ha besades. I som tu i jo. I no ens cal res més.

Descobreix misteris, aventures i històries de dones mai no explicades al castell de Miravet, la cartoixa d'Escala Dei, el castell monestir d'Escornalbou i el reial monestir de Santes Creus. Més informació a patrimoni.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: No permetis que humilin a companys de classe.
3: assetjamentescolar.gencat.cat amb informació i recursos per centres, famílies i alumnes.
2: Denuncia que cal canviar les coses.
4: K25.
5: Apuja el volum. A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
6: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
7: A Figueres, avinguda de Roses 35.
8: Pensa en un producte.
9: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
10: Sopar amb nosaltres?
11: Sí!
10: Seleccionat i mirat de ben a prop.

0: A vegades és dur ser tan popular. Tothom et vol veure, vol saber més de tu, vol estar amb tu, o no?
1: Ho sento, a Ràdio Vilasacra el rotllo és un altre.
2: Aquí sensacions i els fantasmes als castells.

0: l'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
1: Tot català. L'oasi de la música en català.

0: que vindran.
1: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
2: Posem punt final al programa d'avui agraint, com sempre, la magnífica feina que fa el nostre tècnic de so, Jordi Puy. Sense ell, segur que aquest programa no seria possible. Esperem que us hagi agradat tant com a nosaltres. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar-nos. Gaudiu de la vida i de la música amb accent obert.

0: Ara és l'hora de la selecció de programes monogràfics que cal destacar per això i per allò.
1: Es pensaven que s'havia acabat, però estaven molt equivocats.
2: Però on collons ens porten?
3: L'escape més currada de la història.
4: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És
3: K25.
4: Més viu que mai. Més viu que mai.
5: La bellesa de la Costa Brava l'ha convertit en un dels reclams turístics més importants de Catalunya. Les platges i les cales són bona part d'aquesta ruta, el mar i els penya-segats, i el Jardí Botànic de Marimorta, bé cultural d'interès nacional. Un altre atractiu d'aquesta zona és l'oferta gastronòmica, amb un clar predomini del peix. Doncs anem fent boca.

0: El nom de Caldes de Malavella ve associat amb balneari d'aigües termals, termes romanes i l'església romànica de Sant Esteve. Per conèixer més, parlem amb Josep Maria Casas, tècnic de cultura de l'Ajuntament de Caldes de Malavella. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Caldes de Malavella és una població que se la coneix sobretot pel seu termalisme.
1: Sí, l'activitat termal és la que ha caracteritzat doncs, de forma tradicional en aquests últims... Podríem dir que hi ha 20 segles de tradició turística, perquè lògicament ens hem de remuntar doncs, a l'època dels romans per tal de concretar doncs, aquesta activitat termal que s'inicia sobretot a l'entorn de les termes romanes de Sant Grau per un costat i unes altres termes que hi havia que malauradament han desaparegut, que estaven vinculades al Puig de les Ànimes. Les termes romanes evidentment són la joia de la corona, és la peça fonamental patrimonial que escenifica i especifica l'activitat aquesta del termalisme, l'activitat de prendre les aigües doncs, que ja es feia des de 20 segles i que, sobretot a partir del segle XIX, doncs, es va tornar a realitzar donada la revalorització de l'ús d'aquestes aigües termals per temes de benestar i de lleure. Lògicament, si parlem de termalisme, també hem de parlar de balnearis, vull dir, en l'actualitat ens resten dos balnearis importants, el balneari Vich Català per un costat, ubicat al Puig de les Ànimes, i el balneari Prats, ubicat al centre de la població, que tots dos especifiquen doncs, l'època més gloriosa de l'activitat termal, que arrenca la Generalitat del XIX i que s'allarga fins ben bé després de la guerra. No? I en aquests últims anys, sortosament, s'ha tornat a comptar doncs, amb una revalorització, amb un de nou doncs, torna a funcionar doncs, el tema de turisme d'aquest tipus i per tant els balnearis tornen a tenir doncs, un cert esplendor. I el centre aquest Aquae, que volia comentar-vos, que és un centre museïtzat o museogràfic que explicita d'alguna manera tota la tradició aquesta termal d'aigua calenta i de balnearis que hi ha hagut doncs, a Caldes de Malavella i que es pot visitar doncs, de dilluns a diumenge, que és aquest centre Aquae que tenim de recent implantació des de fa 2 anys o 3 anys.
0: Però no només és aquesta part del termalisme, sinó perquè és una vila situada a mig camí de la Costa Brava i de les Guilleries, dos espais també increïbles per visitar.
1: Sí, de fet queda centrada aquí, jo afegiria doncs, elements com les Gavarres també, que queda encara més també de forma pròxima, i per tant aquesta centralitat doncs, fa que sigui un lloc de pas que permeti doncs, entrar i sortir doncs, d'aquests elements tan destacats de mar i muntanya doncs, i per tant amb itineraris diversos després del que és itineraris tant de peu com de bicicleta com d'altres formes de fer activitat esportiva doncs són habituals en una zona que sobretot és plana, no? I permet dir, no oblidem doncs, el pas de tota una sèrie de vials principals que antigament doncs, eren o quedaven exemplificats amb el que era el pas de la Via Augusta per Caldes en direcció doncs, de nord-sud, vull dir que també doncs, marcaria l'especificitat o la diferenciació d'aquest espai central de Caldes, del centre de la cassola de la Selva, que es diu.
0: Doncs com comentes, també podem gaudir d'aquestes rutes urbanes i també per les persones que els agradi practicar el senderisme.
1: Sí. Lògicament, a vegades el senderisme a muntanya doncs és més arriscat i més... però bueno, en l'element d'aquest de plana doncs, també és molt... Les rutes de bicicleta són múltiples vull dir, i a peu doncs, exactament igual.
0: Caldes de Malavella també té una història amb diverses llegendes que expliqueu de boca a orella?
1: Sí, bueno, de llegendes sí, n'hi ha de diverses, potser la principal que genera doncs, aquest mite o aquesta llegenda de la mala vella, no? d'aquesta dona malèfica que menjava els cors dels nens, és una llegenda una mica truculent, però vull dir que ens ha acompanyat de forma històrica doncs, a l'història del poble i que vincula doncs, aquesta mala vella en relació doncs, amb el castell de Mala Vella de Sant Maurici, amb una ermita actual que és molt celebrada, és molt estimada pels caldencs i per altra gent dels entorns. Aquesta llegenda de la mala vella doncs, és una mica es concreta amb la celebració d'una festivitat que és la festa de la mala vella que es fa a la primavera. Es fa a la primavera. Aquesta seria potser la llegenda principal, però n'hi ha moltes altres. Tenim la llegenda dels gegants, dels tres putxos, els tres turons, que també pretén explicar una mica els elements, els turons aquests allà on emergeixen les aigües calentes a Caldes, no? El Puig de les Ànimes, el Puig de Sant Grau i el Puig de les Moleres. I és una llegenda sobre la història i la implantació d'aquests gegants d'origen romà doncs, en aquest espai. Però vull dir que sí que tenim diverses llegendes. Bé, la de l'Hereu Riera també, bueno, que és una llegenda que té un caràcter musical, que és aquest Hereu Riera vinculat doncs, amb el Sant Maurici, vull dir que té un format estrictament sobretot de cançó, però que és un ball, o s'ha concretat, o es va concretar amb un ball que es realitza anualment amb la diada aquesta de Sant Maurici, que és el 22 de setembre, immers en aquest rumiatge, i que també exemplifica una mica el caràcter doncs, històric d'aquesta llegenda, no? de l'hereu Riera que va perdre la seva estimada, va aconseguir a partir de la intervenció de Sant Maurici l'evitació doncs, de la mort d'aquesta seva estimada.
0: Una població plena de llegendes que segurament haurem de venir a conèixer.
1: Sí. Podeu venir, després lògicament hi ha un tema tradicional de bona atenció i d'hospitalitat, que és una mica el mite dels caldencs, vull dir que de forma estricta doncs, s'ha demostrat amb aquesta dedicació al món de l'hostaleria, que de forma tradicional, sobretot, per exemple, parlant d'itineraris que deia, doncs hi ha tot uns itineraris centrats a Caldes que expliquen doncs, de quina manera doncs, des del període que va abans de la guerra fins als anys 45, de quina manera el poble es va anar adaptant i atenent doncs, a tota classe de grups de gent que passaven per aquí doncs, des de refugiats de la guerra civil, jueus, italians, fins i tot al final de tot per atendre doncs, a alemanys, nazis, exespies que van ser represaliats temporalment en els balnearis de l'any 45 aquí a Caldes, no? I sempre l'hospitalitat va ser contínua i permanent per part d'una població que està acostumada doncs, a atendre i a voler que vingui la gent doncs, a passar doncs, a fer una estada, a fer uns dies en els nostres establiments tant de balnearis com d'altres tipus d'hostaleries o cases d'estada d'estiueig.
0: Doncs haurem de fer una d'aquestes estades a Caldes de Malavella. Moltes gràcies, Josep Maria. I amb tot això hem extret un fragment de la llegenda de la Malavella, una història explicada per la contacontes Mireia Penya en el marc de la Festa Malavella confinada l'any 2021. Doncs així coneixem aquesta llegenda.
2: Doncs aquí comença la llegenda de la Malavella. Des d'aquí, des del castell d'aquesta senyora feudal que tenia atemorits tots els vilatans de Caldes. A veure, és que Caldes tenien dos problemes. Bé, dos problemes, dos coses esgarrifoses. La primera era aquesta senyora feudal que no se sabia per què tenia poders sobre els vilatans i els hi pagaven els els impostos, els delmes, i els tenia tan collats que amb prou feines tenien res per menjar. I la segona cosa més estranya és que cada dos per tres desapareixia algun nen o alguna nena de Caldes de Malavella. I és aquí on comença la llegenda de la Malavella. Perquè quan els vilatans s'estaven morint de gana, ja no sabien què fer, va arribar al poble en Maurici. Uau, Maurici, és tan guapo. En Maurici per això tenia moltes ganes de treballar i va demanar a la gent del poble si li donaven feina, que no tenien res per menjar i li van dir que no tenim res. En tot cas, ves al castell a demanar feina a la Malavella. I en Maurici, que era molt trempat, se'n va anar al castell de la Malavella. Pom, pom, pom! I el van obrir. Però no va sortir la Malavella. Va sortir en Suc de Bruc. Ui, en Suc de Bruc és quasi més dolent que la Malavella. Sabeu allò que us he explicat? Que el poble estava molt atemorit perquè desapareixien nens i nenes, que venia una bèstia que semblava mig home, mig llop. Sí, sí, en Suc de Bruc es posava una pell de llop a sobre i s'emportava els nens i les nenes de casa seva. Doncs tornem al que estàvem, eh? En Suc de Bruc que li demana: què vens a fer aquí? Ah, jo venia a veure si em podien donar una mica de feina. Passa a la cuina a netejar olles i cassoles. Fins que un dia es va quedar fins molt més tard, passades les 12. I quan estava a la cuina, de cop va veure que entrava en Suc de Bruc. Portava un sac a l'esquena que es movia. I en Maurici es va amagar darrere una cassola ben grossa per veure què feia. En Suc de Bruc va obrir el sac i de dins un nen de Caldes de Malavella, petitonet, que no parava de plorar, no sabia què li passava. I en Suc de Bruc el que feia era posar aigua a bullir en una olla ben grossa. I en Suc de Bruc va dir: ara cuinaré aquest vailet, li trauré el cor i li portaré a la meva senyora. Doncs en Maurici, quan va veure el que anava a fer en Suc de Bruc, no s'ho va pensar, es va adelantar i li va fer una cossa tan forta al cul que el que va anar a parar a la cassola no va ser el nen. Sabeu qui va ser? En Suc de Bruc! I en Suc de Bruc, doncs, va començar a fer xup-xup. I en Maurici va agafar el cor d'en Suc de Bruc i li va portar a la Malavella com si fos el cor del nen petit. La Malavella, sense sospitar que aquell cor no era tendre i no li donaria poder, li va fer la primera queixalada. Aquest cor no és de nen petit! Aquest cor és agre! I la Malavella va començar a perdre poder. En Maurici, ai, en Maurici, en Maurici li va dir: Malavella, dolenta, he descobert el que feies amb els nens i nenes, i saps què? Li he dit al nen que anés a avisar tota la gent de Caldes, i ara mateix estan venint amb torxes perquè et volen fer desaparèixer. I quan la Malavella estava a punt d'enxampar en Maurici pel coll, va aparèixer tot Caldes de Malavella amb les torxes i van començar a cremar el castell. Sí, ja ho sé, és una mica heavy metal això de cremar els castells així com així, perquè és un patrimoni històric, no? Però la llegenda passa. I la Malavella, què creieu? Que es va morir? La qüestió és que es va veure desaparèixer alguna cosa al cel i uns crits esgarrifosos que deien: tornaré! Tornaré! I la veritat, cada finals d'abril torna.
3: Sí, sí, amb la festa. És que i els caldencs i caldenques són una mica així, perquè aquesta dona, que va ser una dona feudal, que els va tenir martiritzats, i va i li fan la festa. És que és ben bé que no se sap mai. Però, en fi, aquesta és la llegenda de la Malavella.

I ara és el torn de conèixer Llagostera. La població es troba damunt d'un turó. El nucli vell és al capdamunt de tot, amb carrerons enrevessats que condueixen a la plaça del castell medieval, des d'on es pot contemplar el paisatge. L'església de Sant Feliu és just davant i a la seva dreta s'hi poden observar edificis modernistes. I amb un cop de cotxe anirem fins al dolmen de la cova d'Andaina, a Santa Cristina d'Aro. És un sepulcre megalític datat entre el 3.500 i el 2.000 abans de Crist, que es pot visitar per l'exterior i per l'interior. El paisatge que l'envolta, ple d'arbres, té un espai per fer-hi una parada amb el cotxe. Què et sembla si també passem per Calonge per visitar el seu interessant nucli antic, constituït per la plaça, el carrer Major i el carrer del Càcul? A un quilòmetre es troba Sant Antoni de Calonge, un important centre turístic amb una platja ben gran. Què et sembla si continuem per Palamós? Visitem aquest poble turístic a Maire Pesquer. El port s'alça al nucli antic, d'on es pot visitar l'església gòtica de Santa Maria del Mar i la capella fonda. El passeig de mar i el port pesquer conviden a fer una bona passejada. És recomanable visitar les cales properes a Palamós. Una excursió possible és a la Cala Fosca. També s'hi pot anar amb cotxe i aparcar al Pinar d'en Gori. Des d'allà es gaudeix d'una magnífica vista a la Cala Salguer i a la Cala Castell, on s'arriba pel camí de Ronda. I de la vila de Platja d'Aro cal visitar el nucli antic, on hi ha el castell, i l'església de Santa Maria. Platja d'Aro és un centre de lleure important de la zona. Les seves platges s'estenen fins a S'Agaró, d'on també podem fer una bona remullada. I què et sembla si anem fins a Sant Feliu de Guíxols, que en destaquem les barques que fondegen la seva escullera natural, la platja i el passeig marítim? Aquí s'hi troba el casino dels nois i la casa Patxot. De l'interior del poble val la pena visitar el monestir de Sant Benet, d'on se'n coneix la Porta Ferrada, i dins del monestir hi ha el Museu d'Història

0: i el mar. I començàvem aquesta ruta per Llagostera, per on passa una de les etapes del carrilet segon de les Vies Verdes. Què són les Vies Verdes i quina és aquesta altra alternativa per conèixer la Costa Brava? Doncs per això parlem amb Eduard Llorà, president de les Vies Verdes. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Si passegem per les poblacions de la Costa Brava, en algun moment o altre ens creuarem una via verda, no?
1: Sí, en algun moment o un altre ens trobem en diferents traçats de les Vies Verdes, i que la veritat és que cada vegada més ajuntaments ens demanen d'anar ampliant aquesta xarxa. Per tant, a dia d'avui doncs, ja és difícil passar per alguna comarca que no hi hagi un traçat de via verda, però en el futur encara serà més difícil. Per tant, és una bona notícia doncs, que també el món local aposti doncs, per cada vegada més tenir aquest tipus d'infraestructures a casa nostra.
0: Per fer-nos una idea, una via verda és una ruta ciclable.
1: És una ruta ciclable, una ruta que es pot anar fent bicicleta, es pot ser passejant, es pot ser corrent. En tot cas, és un tipus de via que intentem, en la mesura de les possibilitats, que sigui el màxim de segregada d'altres tipus de trànsit, i per tant és una via doncs, que és perfecta per poder fer en família. Nosaltres sempre intentem explicar-ho d'aquesta manera, i que cada vegada que fem vies noves doncs intentar que siguin el màxim de segregades de la resta de trànsit, precisament per això, per afavorir també un tipus d'usuari molt familiar, que també és el que cada vegada ens utilitza més i ens demanden doncs, aquestes característiques.
0: Per tant, són rutes assequibles i no per anar a córrer, per dir-ho d'una manera.
1: Hi ha gent que ho fa per fer un esport una mica més intens, però sí que una de les característiques, per exemple, és que el desnivell és un pendent molt, molt suau, i per tant doncs, són ideals doncs, per fer en família. Per tant, aquells que busquen doncs, una emocions més fortes o que busquen doncs, traçats més extrems no serien les seves vies més adequades. Sí que és veritat que en el nostre traçat ens creuem en diferents vies que en diferents municipis no estan preparades per poder fer doncs, un esport molt més intens, però en tot cas les nostres vies estan pensades doncs, per fer un esport relaxat, per estar en contacte amb la natura, per fer en família, i per tant doncs, sempre nosaltres també recomanem a la gent doncs, que no corrin massa, que disfrutin de l'espai i que en tot cas és una via doncs, per poder fer salut i no per fer un deport molt més intens com pot ser una BTT, doncs, pujar muntanyes i baixar. Hi ha altres opcions doncs, que s'adequen més a necessitats doncs, més d'un esport molt més intens que el que estem parlant.
0: Ens comentaves, les poblacions cada cop afegeixen o aposten per afegir una via verda a les seves poblacions. Per on podem trobar vies verdes a la Costa Brava?
1: A la Costa Brava nosaltres podem... Hi ha un primer tram de la via verda, de la primera via verda que teníem, d'Olot a Sant Feliu de Guíxols. Per tant, aquí ja comença una via verda que acabes connectant fins a Girona, i després que anem pujant amunt i anem trobant el Pirinexus, que és una via que en alguns trams doncs, és un tram compartit amb altre tipus de vehicles, i en aquest moment, per exemple, doncs, estem desenvolupant una via verda que anirà des de Calonge fins a Platja d'Aro. Per tant, allò que abans us deia, no?, que cada vegada més municipis aposten doncs, per tenir traçats de les vies verdes, doncs, cada vegada és més una realitat. En aquest moment, utilitzant Pirinexus, tranquil·lament doncs, podem donar la volta, anar-nos fins a França i girar doncs, i tornar a entrar pel nord, i per tant en tot cas és una volta doncs, que és molt interessant per a aquella gent doncs, que realment vingui a fer turisme, vingui a fer una ruta de diverses vies i que puguin i tinguin el temps de poder fer aquesta ruta de Pirinexus.
0: La ruta termal, la del carrilet segon o el tren petit són de les més conegudes possiblement d'aquesta zona. Ens podries explicar una mica de més d'alguna d'elles per si algú està animant-se a fer una d'aquestes rutes amb la seva família?
1: Sí, en tot cas, el més important d'això és que, per exemple, doncs, tenim més el camí ramader de Can Davant, que també és una actuació que s'ha fet recentment, que són 4 quilòmetres, que és una ruta doncs, amb uns desnivells molt, molt acceptables. També al Ripollès doncs, tenim la ruta del ferro i del carbó, que va des de Ripoll a Sant Joan de Abadeses, que també doncs, és una ruta que té al voltant d'uns 15 quilòmetres, que ara s'està acabant d'executar, doncs, una actuació des de Sant Joan de Abadeses que continuaríem fins a la Vall de Campodon, que en tot cas doncs, que també doncs, són rutes totes molt, molt accessibles i que passen per uns espais molt, molt previsibles.

0: estem parlant del Ripollès, però també doncs la ruta del Carrilet en el seu segon tram de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols, doncs també estem en plena Costa Brava, i que també doncs té molt d'interès natural. En tot cas, totes aquestes rutes us puc anar dient totes i cadascuna, perquè la veritat que les comarques gironines tenen uns paisatges tots molt, molt idíl·lics i molt, molt únics, i aquesta també és una de les grans avantatges doncs, d'aquest tipus de turisme, aquest tipus d'activitat física doncs, que es pot fer en aquestes nostres vies, que al final acabem veient doncs, en pocs quilòmetres i en pocs dies doncs, acabes veient tot un seguit, tot un mosaic de paisatges cada vegada més diferents, i en poc territori com és les comarques gironines doncs, tenim una diversitat de paisatges i una riquesa de paisatges molt gran.
1: Com comentes, aquesta diversitat de paisatge que trobarem també amb aquesta nova ruta que esteu incloent vies verdes, quan la podrem fer?
0: De fet, les noves rutes que estem en aquest moment a punt de tenir a disposició, per exemple, hi ha una actuació que és la del Pla de l'Estany, que també doncs, ja està pràcticament acabada, falten uns petits serrells que per culpa del Glòria doncs, ens van fer a retrasar, però també és una ruta que esperem que al llarg del 2022 doncs, ja puguem tenir-la en ple funcionament, i que per tant doncs, també serà una alternativa al que les rutes que ja tenim existents en aquest moment. També, doncs, per exemple, la ruta des de Vall de Bianya tindrem ja un primer tram per anar fins a Sant Gal·les de Benès, ens faltarà un segon tram per executar, però bé, ja tindrem aquest primer tram pràcticament acabat. Després ara també hi ha alguns municipis que estem llançant doncs, algunes propostes més individuals, com és per exemple doncs, en el cas de la Vall d'en Bas, que ha fet tot un traçat interior per dintre del seu municipi per connectar els diferents nuclis de població, que també doncs, és una ruta que en breu, abans d'acabar el 2022, creiem que ja estarà 21, perquè abans d'acabar el 2021 ja estarà acabada, segur que com a molt a gener de 2022 ja estarà totalment finalitzada, i que també doncs, bé, això que diem, no?, que cada vegada més ajuntaments aposten per aquest tipus de mobilitat també internament dintre dels municipis, però que en tot cas doncs, també serà una ruta que enllaçarà doncs, amb la ruta del Carrilet 1 i que permetrà doncs, conèixer també molt més bé doncs, en bicicleta doncs, tots aquests nuclis de la Vall d'en Bas. Després també tenim altres actuacions, estem preparant a Salrà, abans us he comentat la de Platja d'Àrgol, la de Calonja, que també han d'estar a punt abans d'acabar el 2022. Bé, són moltes en aquests moments les actuacions que tenim engegades.
1: Diferències entre Via Verda i Pirinexus, perquè escoltem Pirinexus i potser ja ens imaginem una ruta més desnivell, més llarga.
0: La diferència bàsicament és el fet que abans us comentava que en alguns punts doncs, la ruta passa per camins ja existents que no estan del tot segregats. Al final la ruta del Carrilet també és una ruta que és una ruta important i que és llarga, per tant al final totes aquestes rutes a vegades tampoc és qüestió de plantejar-nos de començar-les i acabar-les, sinó d'anar-les fent per trams i anar coneguent ara un tram i ara un altre. Però Pirinexus també és una ruta que passa per la costa i que per tant té un alt interès natural, i que acabem arribant a França. Per tant, al final aquestes rutes tenen la durada i la dificultat que tots li volem donar, i sobretot jo crec que l'avantatge d'un territori tan petit com és les comarques gironines tenir tants trams diferents marcats amb aquestes diferents rutes, el que ens permeten és fer diferents etapes en diferents dies i al final doncs, acabar coneixent tota la totalitat d'aquestes rutes existents.
1: Una de les curiositats d'aquestes vies és que, mal dit, si ens passa allò quan anem amb bici de pinxem la roda, tenim estacions d'autoreparació.
0: Sí, cada vegada més estem posant algun tipus de serveis per tal de que la gent doncs, pugui arreglar en doncs, un moment determinat la seva bicicleta, punts de reparació, doncs ho estem posant ara, hem posat ja els primers, per exemple, a Mer se n'ha posat un, i ara molts municipis també estan interessats en posar-ne en els seus termes municipals, i en definitiva és aquesta millora de l'experiència del ciclisme en aquestes rutes. Al final, més enllà de que la ruta estigui mantinguda, que estigui en correcte estat, que jo crec que aquesta feina doncs ens pertoca com a consorci i la tenim ben assumida i la tenim jo crec que molt, molt ben feta. El que hem de començar a pensar doncs és en tots aquells serveis que es necessiten a l'entorn de la bicicleta, i aquí sí que és important que des del sector públic es faci una aposta doncs per cada vegada més posar punts d'atenció doncs a les bicicletes, però també a nivell d'establiments, i això també és una feina que és important, de conscienciar-nos doncs de donar els serveis que necessiten aquestes persones que van, que fan cicloturisme i que necessiten doncs unes característiques en els establiments on es paren diferents de les que podrien ser un altre usuari que pugui anar caminant.
1: Doncs només ens queda convidar tothom a visitar el web de Vies Verdes per escollir una de les vies per fer. També es poden descarregar l'APP, l'aplicació, per conèixer-les millor i que vinguin.
0: Esteu tots convidats i a disfrutar de les rutes i de mica en mica anar-les coneguent totes i acabem coneguent les comarques gironines a través de les nostres vies.

0: L'emmurallat nucli històric, la coneguda vila vella medieval de Tossa de Mar, és una de les parts que no ens podem saltar. Una bona manera de visitar-la és des de la plaça d'Armes i des d'allà anar recorrent els carrerons. A la plaça del Víctor Roig i Soler, flanquejada per la torre del Codolar, hi ha el Palau Gòtic del Batlle, actualment al Museu de Tossa. Sota la torre del Codolar hi ha la cala del mateix nom. Al capdamunt de la vila vella es troben les restes del castell de Tossa, l'església de Sant Vicenç i el far, i les magnífiques vistes. Si tenim temps, podem esperar que es faci fosc per veure les muralles i la vila vella, que pren un altre caire amb les llums enceses. Del nucli nou de Tossa podem veure la capella del Socors i l'església de Sant Vicenç. La platja Gran de Tossa és una de les més concorregudes. En canvi, la Mar Menuda té un encant particular. És molt recomanable visitar les cales properes a Tossa, la Cala Canyet, la Cala Sions i la Cala Giverola. També la platja de Portopí, que s'hi accedeix pel camí de Ronda. Seguim baixant la Costa Brava i arribem fins a Lloret de Mar, un indret dedicat plenament al turisme amb innombrables opcions de lleure. Tot i això, el Passeig de Mar, la platja de Lloret i els dos penya-segats que la flanquegen conserven l'atractiu especial. A la zona nord hi ha el Mirador de Mallorca i el Castell de Lloret o d'en Paià. A l'extrem oposat hi ha el Mirador de la Dona Marinera i per aquí passa el camí de Ronda que arriba fins al Castell de Sant Joan. Un altre castell de Sant Joan és el que es troba a Planes. Sa Palomera divideix la població. Dalt hi ha un bonic mirador i a baix el portal a la Costa Brava. Al nord hi ha la Cala Sant Francesc, la més bonica de Blanes, i al nucli de la població es pot veure l'església de Santa Maria. També ja hem parlat del castell de Sant Joan, que ofereix una bona vista de Blanes i el seu entorn, com també l'ermita de Santa Bàrbara. Però un dels principals atractius de Blanes és el Jardí Botànic de Mari Murtra. I per saber-ne més, parlem amb Josep Borrell, gerent de la Fundació Carles Faust del Jardí Botànic de Mari Murtra. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Segurament el Jardí Mari Murtra és una de les fotografies, un dels jardins que més podem veure últimament per les xarxes socials. Què ens hi trobem en aquest jardí perquè ens cridi tant l'atenció?
1: Doncs, per començar, el que m'agradaria destacar són dues coses. Una, que és un jardí botànic, i un jardí botànic vol dir que és un jardí on s'hi fa botànica, un jardí on s'hi fa ciència, on s'estudien les plantes. A casa nostra, a Catalunya, de jardins botànics en tenim dos. Som el de Barcelona, que és de titularitat pública, i el Mari Murtra, el Jardí Botànic Mari Murtra, que és de titularitat privada, perquè pertany i el gestiona la Fundació Cal Faust. I aquesta és la segona cosa que m'agradaria destacar així d'entrada, i és que el Jardí Botànic Mari Murtra va ser creat fa uns 100 anys per l'home de negocis Cal Faust. En aquell moment era home de negocis. La seva passió tota la vida havia sigut la ciència, i ell va venir a petar a Barcelona per feina, perquè a casa seva no l'havien permès estudiar biologia ni botànica, que era la seva passió. En lloc d'això es va dedicar al comerç, li va anar molt bé, de manera que quan va arribar als 50 anys ell ja havia descobert la Costa Brava, havia descobert aquesta fantàstica costa que tenim aquí al Mediterrani, i va decidir que exactament a Blanes hi crearia un jardí botànic, que és va ser la seva manera de contribuir a la ciència i de contribuir, doncs, a les generacions posteriors els hi arribés alguna cosa millor.
0: Un llegat que segueix perpetuant-se gràcies a vosaltres.
1: Doncs així és. Des de la mort de Faust, que això va passar l'any 52, ell un any abans de morir es va encarregar de crear la Fundació Cal Faust, la fundació que porta el seu mateix nom, i a la qual va transferir tots els seus actius, per dir-ho, no només econòmics i materials, sinó també la seva voluntat de que algú mantingués i portés fins al dia d'avui el seu somni, o sigui, la seva obra, l'obra de la seva vida, que en aquest cas és el Jardí Botànic Mari Murtra i tots els projectes que s'hi porten a dins.
0: De quins projectes parlem?
1: Clar, això ha variat amb el temps. A l'època de Faust, el Jardí Botànic tenia una missió molt concreta, que era, en una època, clar, estem parlant dels anys 20, 30 i 40 del segle passat, en una època en la que viatjar no era tan fàcil potser com ara, doncs ell el que proposava, el que volia fer, era un lloc aprofitant el bon clima que tenim a casa nostra, un lloc on conrear-hi espècies de plantes tropicals, subtropicals, de manera que els botànics entre europeus, alemanys, holandesos, danesos, no haguessin de fer, per exemple, un viatge a Austràlia per veure una planta australiana, o no haguessin d'anar a Sud-amèrica per veure una planta de Sud-amèrica, o no haguessin d'anar a Mèxic per veure un cactus de Mèxic, no? Això, en aquella època, doncs, tenia molt de sentit. De mica en mica aquesta missió s'ha anat diluint, doncs, per les facilitats que tenim ara de viatjar. També la informació és molt més accessible, sobretot gràcies al tema d'internet, i el propi Jardí Botànic ha anat evolucionant també cap a altres coses. I llavors, per exemple, un jardí botànic és un lloc molt, molt interessant per veure com s'aclimaten unes espècies d'unes zones climàtiques a una altra, i això ho fem contínuament. Tenim plantes, doncs, de climes subtropicals i veiem com evolucionen. També és un bon lloc per experimentar-hi amb plantes invasores, per veure com s'estenen, com s'adapten a les condicions climàtiques de cada zona, i això ens ajuda no només a saber com funcionen, sinó també a evitar que això passi. I llavors, doncs, té tot una vessant també molt social, en el sentit de que ens dediquem molt a la divulgació científica, per exemple. O sigui, volem ser un pol des del qual explicar a la gent com és una planta, què és una planta, com funciona una planta. De fet, la gran majoria de les espècies del planeta són vegetals, i en canvi en sabem molt poc, en canvi. Doncs aquesta també és una de les nostres feines. Bàsicament, un jardí botànic es defineix perquè es dedica a la recerca, projectes de recerca, perquè es dedica a la conservació, per exemple, d'espècies en perill d'extinció, i es dedica a la divulgació botànica.
0: Perquè de quantes espècies estem parlant?
1: Sí, aquesta és una pregunta interessant i delicada, eh? Actualment sabem que tenim, o sigui, unes 3.370 espècies de plantes en el Jardí Botànic. Això ho sabem perquè fa relativament molt poc hem actualitzat el nostre inventari, que per cert està disponible, doncs, al nostre web, i tothom el pot consultar per fins científics, per fins tècnics, per el que sigui. Aquest document recull una llista de totes les espècies o tàxons que hi ha en el jardí. I quan dic tots, he de posar un asterisc, perquè tots és impossible. O sigui, és molt difícil en un jardí com el nostre, que té una extensió de 4 hectàrees i mitja, saber exactament quines plantes hi ha a cada moment, a cada parterre, per exemple, no? Hem de pensar que nosaltres, a més, som un jardí que donem al mar, i els penya-segats i les zones costaneres típicament són un lloc d'entrada d'espècies noves, algunes d'elles invasores, d'altres no. I llavors, a vegades, doncs, per sorprenent que sembli, ens podem trobar una espècie que no sabíem que teníem al jardí, simplement perquè ha entrat per via marítima, perquè ha portat la llavor un ocell marítim, o l'ha arrossegat el vent, o... Bueno, coses d'aquestes. També ens trobem amb el cas contrari, i és que algunes espècies desapareixen, que vol dir que, doncs, per exemple, en teníem un o dos exemplars, i per el que sigui, per edat, perquè no hem aconseguit reproduir-les, o pel que fos, doncs ens han desaparegut. Bé, tot això queda recollit en aquest document, que és el que en diem l'inventari. Calculem que aproximadament tenim inventariat el 75% de les espècies que hi ha al Jardí Botànic Mar i Murtra, i en tenim inventariades 3.370. Doncs això vol dir que, així a ojo de buen cubero, que es diu, en devem tenir unes 4.500.
0: D'això en seguirem parlant, perquè Blanes segurament s'ha convertit en un lloc de pas ara possiblement més habitual després del creixement o del riu Tordera que ha aparegut aquest nou delta. Però has parlat de recerca, conservació i divulgació. Entenem que també feu activitats en aquest sentit perquè la gent es pugui involucrar també en aquesta part botànica del jardí?
1: Sí, clar, com a establiment també turístic, no deixem, o sigui, el nostre fi fundacional és el que està vinculat i lligat a la botànica, i és tot això que parlàvem ara mateix i que deies. Però com a entitat privada també som un lloc de visita turística, cada any rebem doncs multitud de turistes. Fa abans de la pandèmia, per dir alguna cosa, ens teníem uns 120-130.000 visitants a l'any, i també aquesta és una ocasió que nosaltres aprofitem per donar a conèixer el món de la botànica i, la recerca que fem. Llavors, com a proposta turística, el que intentem fer sempre és que aquestes activitats que muntem tinguin a veure amb la pròpia botànica, és a dir, que tinguin a veure amb allò que ja està passant a dintre del jardí. Doncs, per posar-te un exemple, en el context de la Setmana de la Ciència hem organitzat uns tallers d'herbari, no?, als quals la gent s'hi pot apuntar i pot venir a veure com es fa un herbari i pot aprendre com es fa un herbari i pot acabar fent el seu propi herbari. Doncs aquesta és una activitat típica d'això. També les visites guiades que fem presenten el lloc, com és l'espai, quina és la seva història, però també quins són els valors naturals que hi ha al darrere i quina és la feina d'un jardí botànic. I bueno, tot això aprofitem per tota aquesta afluència de gent que sabem que tenim, doncs l'aprofitem també per explicar doncs tot allò que passa dintre del jardí.
0: També feu activitats més d'oci durant l'estiu, que suposo que és el moment més àlgid de turisme de la població, com concerts, entre d'altres.
1: Això és un tema així una mica en evolució per diferents motius, però els concerts, que ara ja fa 2 anys que no els fem per causa del tema de la pandèmia, eren una activitat que no estava del tot alineada amb aquests fins fundacionals, i estem en un procés de debat intern sobre la conveniència de continuar-los fent. La veritat és que eren uns concerts xulíssims, perquè els fèiem just al templet de l'Iné, que és aquest templet que tenim, que és la joia de la corona així a nivell turístic, que és el que tothom ve a veure, i eren una experiència realment molt, molt destacada, no?, de la proposta que hi havia a la Costa Brava de concerts, sobretot per aquest factor paisatgístic. Però hem de valorar com lliga això amb la resta de la nostra proposta i sobretot amb el que és el nostre objectiu. Però sí que és veritat que sobretot a la primavera i sobretot a la tardor és quan presentem o quan oferim més activitats per fer. I a l'estiu, doncs, també és un molt bon moment, i per exemple ja fa un parell d'anys que estem fent uns tallers d'esnorkel botànic, en el que fem és explicar a la gent que el món de les plantes no acaba en la terra, no acaba en el penya-segat quan dona al mar, sinó que va més enllà, que va a sota el mar. Llavors aprofitem per explicar doncs tot el món de les algues, de les plantes marines i tota la diversitat biològica que hi ha a molt pocs metres de profunditat, just allà, just on s'acaba el jardí.
0: Doncs, com ens estàs comentant, us esteu dirigint més a un projecte més científic, més de recerca. Tot i que sembli una tonteria aquesta pregunta, tota aquesta investigació que esteu duent a terme, com ens afecta positivament a la societat?
1: Home, d'una banda es parla d'allò de fer avançar la frontera del coneixement. Això, tota la recerca científica, tot el coneixement, allò que es deia abans, que el coneixement no ocupa lugar, no? Doncs és això, com més sapiguem del planeta, molt millor. Quan més sapiguem de les plantes, molt millor. Nosaltres parlem molt sovint d'una cadena que comença amb el conèixer, que avança amb l'estimar i acaba amb el protegir, no? O sigui, per acabar per protegir unes plantes necessitem primer estimar-les, i abans d'estimar-les necessitem conèixer-les. I això és una part de la feina que nosaltres fem. El sol fet de que tinguem més coneixement de les plantes és ja de per si una bona notícia. Però a més, doncs al jardí també ens dediquem a ser punta de llança amb algunes altres, diguem, tendències que nosaltres estem convençuts que sí o sí acabarem anant. Per posar-te un exemple, el Jardí Botànic Mari Murtra fa ja gairebé 5 anys que no fem servir productes químics per tractar les plantes, productes químics de síntesi, i els hem substituït per extractes vegetals. O sigui, on abans fèiem servir un producte de la marca X que compràvem fet produït químicament, ara el que fem és ens fem extractes vegetals, doncs d'ortiga, de cua de cavall, d'unes quantes plantes que sabem que tenen propietats medicinals també per les pròpies plantes, són plantes que curen plantes, i els tractaments els fem amb aquestes plantes. Això nosaltres estem convençuts que és una aportació molt significativa al benestar del planeta. Per què? Perquè estem deixant d'embrutir-lo, estem deixant de contaminar-lo. Penseu que moltes vegades els objectius que buscàvem amb un tractament químic doncs s'aconseguien molt ràpidament, perquè eren productes pensats per allò, però els efectes col·laterals i secundaris que tenien eren molt perillosos. D'aquí, doncs, per exemple, que empreses del sector químic, de tractaments químics per les plantes, doncs, algunes han rebut imputacions de treballadors que havien mort de càncer per culpa de l'ús d'aquests productes. Doncs això no pot ser, això d'alguna manera estem contaminant el planeta. Què passa? Que l'ús d'aquests productes químics és molt fàcil, són molt accessibles i són molt còmodes. És molt ràpid, doncs, agafar un producte que neteja el pati d'herbetes i fer una ruixada i això ja funciona. Però el que nosaltres volem implantar és la filosofia de tractar-ho diferent, d'aproximar-nos a aquesta problemàtica d'una manera diferent, d'una manera que no contamini, que respecti la vida de les plantes, que respecti la vida de les persones que treballen amb les plantes i en general que no embruti el planeta, que no contamini. Doncs aquest és un exemple de com la recerca que fem al jardí, que potser en aquest cas és de tipus més aplicada, creiem que forma part d'una cadena que acaba beneficiant el planeta.
0: Quedem en el que també hi sumarem, com dèiem abans, els ocells, perquè ens has anomenat les plantes, les persones, però segurament heu notat algun canvi amb aquest punt de pas de la fauna?
1: Doncs mira, aquesta és una pregunta molt interessant. Molt interessant. Per al tema dels ocells i per al tema dels insectes. Abans, quan algú tenia un jardí, possiblement el propi Faust, quan va pensar en fer un jardí, amb el que pensava era amb un espai naturalitzat d'alguna manera per plantar-hi plantes. Ara, un jardí és concept diferent. En un jardí nosaltres sabem que hi han de viure insectes, que hi han de viure ocells, que hi poden viure fins i tot mamífers o animals més grans. Tot això ara ho sabem, perquè sense insectes no hi ha pol·linització, no hi ha plantes. Sense ocells, per exemple, hi ha llavors que no ens arribarien. O sigui, tot, cada animal en el seu nivell de la cadena, biològica, afecta el conjunt. Llavors, el que intentem potenciar també, en el sentit que parlava ara fa un moment de que hem deixat de fer servir els productes químics, el que volem és promoure la resta de la vida, no només la de les plantes, sinó la dels insectes, perquè sense insectes no tenim pol·linitzadors. Per això, dintre del jardí, doncs, hi hem instal·lat hotels d'insectes. Els ocells també són igualment importants i també tenen el seu paper. Doncs, per això estem estudiant quins són els ocells que nidifiquen el jardí, quins són els que només hi passen, i estem elaborant també, igual que tenim un inventari de plantes, doncs un inventari d'ocells, i que extendrem properament a la resta de fauna. Per tant, aquesta concepció global del jardí és molt interessant i és essencial per avançar en entendre com ho podem fer bé o com podem deixar de fer-ho malament, no? Perquè si contaminem una planta per allò que deia abans, no? Dels productes químics, i llavors un insecte ho escampa o un ocell se'l menja i ho porta 50 quilòmetres enllà, està generant un cercle viciós que no volem. De l'altra manera, estem creant un cercle beneficiós, virtuós, del que se'n beneficia tot el planeta. Per tant, entendre que un jardí, igual que el planeta, és un conjunt de sers vius que compartim espai, és absolutament essencial. I amb el que deies ara fa un segon del delta de la Tordera, esclar, no podem fer res més que felicitar-nos per això, perquè gràcies a l'aparició d'aquest delta ens estan venint, doncs, espècies d'ocells que fa temps que no esperaven a Blanes perquè no hi trobaven l'espai que necessitaven, doncs, per fer la parada en el seu trajecte migratori, o simplement ocells que necessiten un espai com aquest per nidificar i que ara tindran l'ocasió de nidificar-hi. Aquí hem de posar moltíssima atenció, perquè aquí podem generar un corredor de salut en tot el que és la Tordera, que és una oportunitat de veritat de les que n'hi ha poquíssimes.
0: Doncs acabarem dient que aquest canvi, o m'atreviré a dir aquest canvi de perspectiva, com deies, molt interessant i molt important. Moltes gràcies, Josep Borrell, per explicar-nos i per portar-nos una miqueta més del Mar i Mortre a la ràdio. I res més, només preguntar-te si volem venir-vos a visitar, com ho podem fer, on us podem trobar?
1: Doncs estem a Blanes, estem a sobre el turonet que en diuen del convent, o sigui, entre la platja principal de Blanes i la cala de Sant Francesc. dir que la cala que hi ha just a sota el templet de l'Iner, que és aquesta edificació tan icònica que ens caracteritza tant i que surt tant a les fotos i a les xarxes socials que parlaves al principi, doncs està just a sobre la primera cala de la Costa Brava, o sigui que estem al costat, aquí just allà. I res, agrair-vos a vosaltres també l'oportunitat de poder-nos explicar que al final és també del que es tracta.
0: Doncs segurament també us podem trobar a través del vostre web
1: marimurtra.cat.
0: marimurtra.cat, doncs si volem saber més també us trobem aquí. Moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Ràdio Vilasacra. Ràdio Vilasacra. Ràdio Vilasacra. Ràdio
3: Vilasacra. Ràdio Vilasacra. Mama! Del 23 al 27 de juliol vine a gaudir de les activitats i concerts de la Festa Major de Salt. T'hi esperen Mojinos Escocíos, Al·lèrgiques al Polen, Jo Suspendí EGB i molts d'altres que et faran ballar fins a la matinada. Més informació a viladesalt.cat.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Bona nit.

0: Vespres de gala, Dalí de nit.
1: Visites nocturnes d'esgala.
2: Castell Gala Dalí Púbol. Del 16 de juliol al 23 d'agost. Dijous i divendres a les 19:15. Teatre Museu Dalí Figueres. De l'1 al 23 d'agost. De les 21:30 a les 24.
1: Visites nocturnes d'esgala.
0: Reserves. A Salvador. Guiomig. Dalí.org.
3: I parlant d'emocions.
0: 83.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.
5: Vine'm a buscar.

0: ens vegis, sempre hi som.
1: Ràdio Vila-sacra. Fets i no paraules.
0: Aquí diuen coses increïbles. Bona feina.
2: Ja coneixes l'actualitat. Ara...
3: Ja està aquí, ja arriba Jun Moliner con l'actualitat, lo nuestro.
4: Bon dia, estimat espectador. Un dia més per explicar l'actualitat més candent de la nostra societat. Aquesta entrevista està patrocinada per Cuerpos de Seguridad Ramírez S.A. ¿Tu vocación es ser portero de discoteca? ¿Quieres tener derecho a romper piernas con absoluta inmunidad? Lo tuyo es Cuerpos de Seguridad Ramírez S.A. Las siglas son de Soltamos Hostias a Reventar. Y saluden ya al nuestro convidado.
5: ¿Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
6: Tota la programació a fastempordà.cat.
7: Jess?
8: Sou molts els que estareu de vacances, però també sou molts els que treballareu. Sigueu del primer grup o del segon, nosaltres estarem aquí. Tant si ens sintonitzeu una estona al matí, mentre esmorzeu, abans de baixar a la platja o a la piscina, com si ens poseu al cotxe o al tren o al bus anant cap a la feina.
9: Radio Vila-sacra!
8: Amb les manies i fòbies de cadascun dels que ens posarem davant d'aquest micròfon. Però ja m'enteneu, 365 dies l'any. Mentre el món no s'aturi, nosaltres tampoc.
9: Radio Vila-sacra!
8: No és pas poca cosa. Nosaltres hi serem. I si ens voleu acompanyar, estarem encantadíssims que ho feu.
10: Perquè ho tinguin en compte.
11: Amb la col·laboració de BN Group.
12: Imagina, crea,
11: desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
13: Amb el suport del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

0: nostra cita amb la terra als pagesos de ciutat. Us saludem des de l'hort més gran de la ràdio, disposats a compartir el fruit d'una collita que cada dia creix més gràcies a les preguntes, curiositats i consells que ens feu arribar a través de pagesosdeciutat@gmail.com o dels perfils que tenim a les xarxes socials. Com cada setmana, tenim per endavant una hora de programa en què coneixerem iniciatives interessants, consultarem experts i cultivarem el nostre coneixement envers el cultiu d'hortalisses amb balcons, terrats i petites parcel·les. Ens ajudaran el Xavi Nusos i el Diego Fernández al control tècnic i l'Esther Casanovas, a qui saludarem després del sumari.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: Aquesta setmana ens protegirem nosaltres de l'hort. I John Marín demostrarà que no hi ha mala herba. Alba Ortiz explicarà la seva experiència cultivant a l'alcó de casa. I jugarem a ser pagesos amb els nens de l'escola Bressol al Rial. I omplint la farmaciola de plantes naturals, acabarem a la cuina, sabent què fer amb els tomàquets verds.
3: És l'hora dels pagesos de ciutat.
0: Esther Casanovas, benvinguda.
4: Hola, Carles.
0: Avui, més que fixar-nos en què podem fer per les plantes, veurem què poden fer elles per nosaltres. De moment, comencem fullejant un llibre amb el que ens descobreixen que darrere de les mal anomenades males herbes hi ha un univers de recursos culinaris, ramallers i medicinals. Els secrets d'aquest món silvestre els coneix John Marín, autor del llibre No hi ha mala herba.
5: No hi ha mala herba. Sempre dic que no és un catàleg de plantes, tot i que hi ha 20-25 fitxes de plantes per tal de reconèixer-les en el nostre territori, que tampoc és un llibre de natura, tot i que es parla d'ecosistemes, de la relació amb l'entorn, que no és una novel·la, tot i que hi ha personatges, no?, que t'expliquen una mica la seva història i la seva relació amb les plantes, i que tampoc és un llibre de cuina, tot i que hi apareixen receptes i usos culinaris de totes aquelles plantes que creixen de manera silvestre i de manera espontània en la nostra ciutat, no? Intentar reivindicar la natura que tenim a prop, no? No cal anar-se molt lluny per tal de trobar natura, i després per reivindicar allò que nosaltres anomenem males herbes, perquè no són males herbes, són herbes que potser no volem, però que tenen els seus usos ecològics i tenen els seus també usos medicinals i usos culinaris. Per tant, el que hem fet ha estat, doncs, treballar a partir de les 15-20 males herbes més famoses i intentar treure tot el suc possible, no? Hi ha molta bibliografia sobre aquest tipus de plantes a nivell científic i en gran part la informació s'ha extret d'aquest recurs, no? Però també hem parlat molt amb molta gent que té molt de coneixement sobre plantes. Hi ha una entrevista a la Dolors, que és renallera i que ens ha donat històries al voltant de les plantes i també usos, no?, d'aquestes plantes. Existeix una ciència que es diu etnobotànica que es dedica precisament a això, a recuperar usos i funcions d'aquestes plantes oblidades. Tenen molt de potencial, per exemple, poden competir amb els típics enciams que nosaltres plantem en el nostre hortet. La verdolaga, per exemple, és excel·lent per amanida i ningú la coneix, i qui la coneix, doncs, la considera una herba que fa malbé la collita, no? I és al contrari, la podem aprofitar perfectament. Normalment, vaja, aquestes plantes, doncs, són indicadores de que els sòls estan nitrogenats, que és un, bueno, és un dels elements necessaris pels horts, no? Hi ha plantes, doncs, això, que també, per exemple, si ens creix lli en els nostres horts, doncs significa que són pobres en fosfats. Llavors, això és un indicador, i sabem que hauríem d'afegir-hi fosfats per tal de que les plantes del nostre hortet, doncs, creixin de manera saludable. En altres, doncs, que també ens indiquen la menta, que també és una planta d'aquestes espontània que creix a tot arreu, ens indica que hi ha un excés d'aigua en el nostre hort, no? Llavors són indicadors que ens ajuden una mica a controlar la nostra parcel·la. Clar, nosaltres, has de pensar que jo sóc biòleg, però em dedico des de fa molts anys a temes de creativitat i disseny, I llavors he volgut també fer un capítol, bueno, que parli una miqueta d'això, de com creativitat pot ajudar a fomentar i donar a conèixer aquestes plantes. Això penso que és interessant. És un llibre per tothom. És un llibre, sempre ho dic, és un llibre per la meva mare. Perquè, bueno, per gent que fins això, que segurament tingui aquest coneixement sobre aquestes plantes amagat, oblidat, i volem que la gent que escrigui, que llegeixi aquest llibre, doncs recuperi aquest coneixement, no?, i el comparteixi. De fet, això passa molt sovint quan hem fet presentacions del llibre, doncs que la gent, el públic, doncs comença espontània a parlar de oh, jo fa 10 o 15 anys això, anava a collir herbes o menjava uns certs tipus d'herbes que apareixen al llibre, doncs que fins ara doncs està una miqueta oblidada.
3: Tots són pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
0: A partir d'aquí es va preguntar-se què pot fer la natura, i més concretament les plantes de l'hort, per millorar la nostra salut. Qüestió que traslladem a l'Astrid van Hinkel, llicenciada en farmàcia i màster en biologia. Senyora van Hinkel, benvinguda a Pagesos de Ciutat.
1: Hola, què tal?
0: Què pot fer la natura, què poden fer les plantes de l'hort per a la nostra salut i per nosaltres?
1: Bé, la veritat és que les plantes i els vegetals en concret fan meravelles pel ser humà. En realitat ens ajuden moltíssim, no? Primer, perquè sintetitzen l'oxigen amb el qual nosaltres respirem. I la veritat és que la seva existència és fonamental i està àmpliament lligada a la del ser humà, no?, i la dels animals. Elles, en realitat, com que no poden moure's, han fet una evolució interessantíssima en la fabricació dels seus propis aliments, i que gràcies a aquesta fabricació dels seus aliments, després sintetitzen en quantitats molt petites una sèrie d'ingredients que són de gran utilitat per al ser humà, doncs ens ajuden per aguarir-nos, no? I a part aquestes plantes doncs ens serveixen també per alimentar-nos, de manera que és importantíssima, no? En aquests moments es considera que estudis de la OMS menciona 52.000 espècies útils i medicinals que formarien part de la medicina tradicional de tots els països del món. El que passa és que d'aquestes 52.000 espècies, unes 2.000 són les que es mouen a través dels mercats exportant i important, o sigui que utilitzant-se a nivell mundial. De manera que de 52.000 a 2.000 n'hi ha tota una colla d'espècies que ens perdem, no?, i que en realitat antigament s'havien utilitzat molt a nivell local, però que havien arribat a un desús. Ara hi ha una motivació molt important per recuperar-los. Hi ha un món professional de la salut que està interessat de nou en aquestes aplicacions medicinals. Hi ha una sèrie de persones que oscil·len d'edats de 20 o 25 anys fins a 35-40, que tenen moltes ganes de conèixer tot el que realment s'ha arribat a perdre, que és molt, perquè en aquests moments es considera que hi ha un 80% dels coneixements de les seves utilitats, de les utilitats dels vegetals, que es considera que s'han perdut, no? I doncs en aquest moment penso que és importantíssim tornar a poder tancar un cercle que era el de la transmissió del coneixement, no? Perquè hi ha un fet molt important en molts dels estudis etnobotànics, no?, dels usos de la flora silvestre, i és que hi ha una sèrie de persones que coneixen els usos, però que el seu coneixement no fan el següent pas o la següent etapa, que seria preparar. I penso que aquest és un punt fonamental. És a dir, que si hi ha algú que sap i ja no prepara i per tant no utilitza, això és un punt dramàtic.
0: D'aquestes 52.000 varietats, entenc que totes han estat domesticades i que, per tant, totes es podrien reintroduir, per exemple, en un hort urbà.
1: No. Aquí estaríem parlant de 52.000 espècies, la majoria silvestres. El que passa és que aquestes espècies silvestres, algunes d'elles, gràcies a la seva importància a nivell d'aquest mercat mundial, que serien unes 2.000, potser aquestes 2.000 sí que haurien estat algunes domesticades, o seria més o menys fàcil introduir en un hort urbà. L'únic és que d'aquestes 2.000 potser estaríem parlant de, no sé, tres quartes parts, poder, que vindrien de països, d'altres països del món. Per exemple, la càscara sagrada de Nord-Amèrica, el té o l'anís estrellat de la Xina o de la Índia, el guaraná de Sud-amèrica, no?, i Brasil sobretot, el mate d'Argentina, doncs la uña de gato de Perú, i així ens aniríem afegint tota una sèrie de plantes que es mouen en grans quantitats en el mercat d'exportació i importació, però moltes són originàries i el seu, diríem, lloc de creixement òptim no seria aquí.
4: El coneixement popular fa molta referència a les herbes a les que anomenem remeieres, medicinals o aromàtiques, però ja que parlem d'horts en aquest programa, ens podria descobrir algunes utilitats del tomàquet, per exemple, més enllà de menjar-lo, volem dir?
1: La veritat és que és molt curiós perquè quan entres a fer una mica de recull sobre aquestes hortalisses o aquestes fruites o verdures que podríem tenir a l'hort, moltes d'elles basen en la seva activitat gràcies, doncs, per exemple, al seu contingut en vitamines, sobretot, per exemple, la B i la E, gràcies, a, per exemple, als flavonoids i tots els compostos que donen propietats antioxidants en els preparats a base de plantes. Després, gràcies, per exemple, a el que se'n diuen alfa hidroxiàcids, que són àcids que contenen moltes de les plantes i que donen propietats regeneradores, no, per exemple, de la pell, o perquè, per exemple, l'àcid màlic, doncs, el té la pera i la poma, o el tartàric que està en el raïm, o l'àcid cítric que està als cítrics i la pinya. I després, per exemple, tots els compostos greixosos que tenen algunes dels vegetals i sobretot les llavors dels vegetals i llegums i cereals, doncs, que puguin estar en el nostre hort, el que li donen són propietats hidratants, no?, i protectores de la pell. I, per exemple, el tomata, no?, que és el Lycopersicum esculentum, gràcies, doncs, a alguns d'aquests compostos que hem mencionat ara, té unes propietats diverses, no? Una propietat, per exemple, seria una propietat refrescant per la pell. També tenen propietats astringents, que vol dir que ajuden a ressecar i, per tant, ens ajudarien per algunes propietats de ressecar de pells greixoses. És un bon equilibrant de la pell i també seria un bon antioxidant. Però no només, per exemple, la tomata tindria un efecte, no?, en propietats cosmètiques, no?, i aquí em referiré sobretot a propietats cosmètiques, sinó que, per exemple, la carbassa seria un bon antiinflamatori o un bon regulador del greix. L'espàrrec seria un bon remineralitzant. El pepino, no?, el cogombre, que s'utilitza molt en mascaretes i que un es pot preguntar si realment fa alguna acció o no, doncs el cogombre seria un bon suavitzant, seria un bon refrescant. Per això et recomanen fer mascaretes de cogombre, doncs, abans de, per exemple, sortir de festa, i també seria un bon hidratant de la pell. O, per exemple, la pastanaga seria un bon suavitzant, seria un bon prolongador del bronzejat i seria un bon tònic, no? Però no només les hortalisses o les verdures fan un efecte important, sinó que ho farien també algunes de les fruites que puguem tenir a l'hort, com per exemple l'albercoc, que també seria un bon regenerador de les cèl·lules de la pell i aniria bé com antiarrugues. O, per exemple, les maduixes, que seria un bon netejador de les pells greixoses, i les maduixes, juntament amb els pètals de les flors de la rosa, com per exemple tenim ara, doncs seria un bon netejador, un bon tònic, o per fer una mascareta, doncs, de per pells greixoses. Doncs les pomes i les peres també són grans reafirmants i hidratants, i els plàtans i l'àpid, per exemple, serien bons nutritius. I aquí en deixo unes quantes. Podríem afegir també l'all i la ceba per les seves propietats, doncs, desinfectants, depuratives, fins i tot diurètiques, o com per exemple les patates crues en rodanxes van bé per les cremades, o com les aubergines anirien bé per baixar una mica el colesterol, o per exemple, juntament amb una mica de sal, es posarien en rodanxes per damunt de les berrugues, o com per exemple la col és un gran antiinflamatori. S'havia utilitzat moltíssim tradicionalment quan et feies mal, doncs per baixar una inflamació o un cop, i després és ideal en aquests genolls o en aquestes articulacions que acumulen molt aigua, molt líquid, perquè aplicada la col directament i embolicada amb una roba ajuda a reduir aquest líquid de les articulacions. Tindríem altres plantes que igual tenim a l'hort perquè milloren la biodiversitat i el control de plagues, com podrien ser l'aloe o la calèndula o l'hipèric, no? Que ens anirien molt bé com a suavitzants, cicatritzants, antiinflamatòries, o per exemple, aplicades directament al gel de l'aloe o la calèndula macerada amb un oli d'ametlles, aniria bé, doncs, per exemple, per picades de mosquits, les picades d'ortigues o, per exemple, les cremades del sol.
0: Em sap greu per l'enciam perquè pràcticament és l'únic que no ha mencionat. Això em porta a preguntar si és que totes les hortalisses, absolutament totes, tenen beneficis per la salut.
1: I totes, no? Primera, perquè via interna tenen propietats alimentícies i perquè contenen en dosis petites aquests antioxidants que jo comentava, aquests compostos fenòlics, doncs aquests triglicèrids i aquests àcids làctics, etc., i les vitamines i els sucres o les proteïnes, gràcies a que fan un efecte tant extern com intern. Però fins i tot l'enciam té propietats, tindria propietats suavitzants, tindria també propietats antiinflamatòries, i fins i tot les fulles de l'enciam, juntament amb altres fulles, s'utilitzarien a vegades per problemes com despigmentants, que amb aquests problemes a vegades de pigmentació de la pell ens ajudarien a regular aquests problemes de despigmentació. Però fins i tot, per exemple, podríem afegir altres plantes, com serien les espècies i condiments, i com la guindilla, no? O tindria un efecte en el gèsic local, perquè provoca escalfor i va molt bé en dolors musculars, macerat al 5% amb un oli i fent fregues 2 o 3 cops al dia, mai fer fregues quan hi ha ferides, i fins i tot, per exemple, la mostassa faria un efecte similar, disminuiria la inflamació, incrementaria l'escalfor i ajudaria, doncs, amb dolors reumàtics mitjançant aquestes fregues.
0: La manera de produir influeix d'alguna manera en aquestes capacitats? És a dir, si ho fem ecològic o si ho fem químic?
1: Sembla que sí, no? De que hi haurien alguns estudis que demostrarien de que el fet de que s'utilitzi de forma ecològica obtindrien preparats amb més qualitat, no? I també amb variacions de principis actius. Sí que és veritat que aquests principis actius secundaris, no? que venen d'un metabolisme secundari i que produeix les plantes degut a una sèrie de condicions, no? Com per exemple el fet de que tingui més o menys aigua, no? I que tingui un estrès hídric determinat, el fet de que tingui una sèrie d'insectes o herbívors al seu voltant pels quals s'hagi de defensar, o que per exemple tingui una sèrie de condicions climàtiques o ambientals al seu voltant i que per tant tingui més o menys vent o més o menys aigua, o que hi hagi una diferència de temperatures elevades entre, per exemple, el dia i la nit, o que, per exemple, tingui una sèrie de patògens o de bactèries o de nematodes en el terra, que també doncs afectaran en el creixement i a la salut d'aquesta planta, doncs sembla que estaria íntimament relacionat en que en tot aquest condicions medioambientals i tota aquesta situació que l'envolta afecti directament en aquesta producció de principis actius que ella elabora en quantitats petitíssimes d'un 0,1% a 1% i que estarien vaja, molt relacionades amb aquest medi ambient, no? Amb aquest ambient que l'envolta i que per tant, depenent d'unes condicions o d'unes altres, es produirien de forma diferent tant quantitativament com qualitativament.
0: De tot això que ens ha explicat, què ha sobreviscut al pas del temps? És a dir, actualment, què s'ha perdut de les varietats que ens deia a l'inici i què s'ha fet per recuperar?
1: Un dels camins principals per no perdre-ho penso que és el fet d'informar-se, no? I de realment seguir aquesta roda que et comentava, no? Una és entrar dintre del coneixement. I entrar dintre del coneixement vol dir entrar dintre de fer cursos, evidentment interessar-se, tenir amics que facin activitats d'aquesta mena o familiars i intentar socialitzar-les, no? Fer activitats conjuntament,

0: que se les anomena, entren dintre d'un context de valoració i de donar-los importància. Després, intentar entrar dintre d'un cultiu d'aquestes espècies, o si no, conèixer-les molt bé per poder-les recuperar i per poder-les recol·lectar amb qualitat, és a dir, amb d'espècies que estiguin en unes condicions de qualitat, és a dir, que no estiguin al marge d'un camí, que estiguin ruixat, etc., o que estiguin malaltes, i recol·lectar-les amb seny i sense rauxa, no? És a dir, recol·lectar-les de forma sostenible. Després, amb aquestes espècies que s'han recol·lectat, que s'han cultivat, entrar dintre d'una sèrie de preparacions casolanes, senzilles, no? Com podrien ser infusions, decoccions, maceracions amb oli o maceracions amb alcohol, per fer preparats de via tòpica o preparats o olis condimentaris que farem servir per una amanida, o tintures, és a dir, macerats amb alcohol, que poden ser en forma de licors o elixirs o ratafies, no? I prendre'ls via oral, doncs senzillament pel plaer de prendre'ls o perquè són medicinals, o fer un macerat amb alcohol, per exemple, amb romaní, fulles de romaní o flors d'àrnica, doncs per dolors articulars, i que consisteix, doncs, macerar aquestes fulles o aquestes flors amb un 10 o un 20% durant unes 3 setmanes, colar, envasar amb ampolles petites, etiquetar i utilitzar, no? I doncs entrar en aquest tipus de preparats o utilitzant o fer preparats tipus pastes, no? Que serien doncs una pols, un greix o una argila, doncs amb una infusió o un oli, i això utilitzar-ho doncs com en forma d'una mascareta per la cara o d'un emplastre, no? Per alguna utilitat determinada medicinal. Fer un tipus de preparacions doncs molt senzilles, i aquestes preparacions doncs utilitzar-les, no? No només coneixo i em quedo amb això, sinó començo a poc a poc, no? Amb un any amb unes i uns altres anys amb unes altres, és a dir, poc a poc a fer preparats, i aquests preparats utilitzar-los, i gràcies a que fas, prepares, doncs igual convides a gent a casa i fas aquest tipus de preparats, o regales aquests preparats doncs per un aniversari o doncs per als Reis, o fas aquests preparats conjuntament amb la família o amb amics i intentes doncs transmetre aquest coneixement, no?
1: Abans ens parlava de la mostassa, i pel que hem llegit aquesta serà una de les protagonistes del proper Mercat de les Espècies que se celebrarà a Argençola. Ens pot explicar què trobarem en aquest mercat?
0: Com a coses centrals d'aquest mercat és una jornada tècnica que es realitza cada any, parlant de diferents temes i sobretot relacionats amb les espècies i les herbes o les flors silvestres, que es poden fer servir sobretot de diferents maneres, i sobretot doncs aquesta botànica utilitzada a la cuina. Després es fa el que és pròpiament el mercat, que sempre el que hi ha són xerrades, tallers. Sempre s'intenta fer temàtics, i doncs el 2014 el tema és la mostassa, i es fan doncs tallers sobre com preparar, per exemple, la mostassa. Es fa una sortida de reconeixement de flora, es fa una xerrada sobre les herbes, i doncs en aquest cas també seria de la mostassa. I després es fa algo molt important que creiem per passar un missatge sobre les sals i les sals aromatitzades, que és un concurs de sals aromatitzades. No només per la importància de les sals aromatitzades a la cuina, no? Gràcies als aromes que aporta, sinó que gràcies a una sal aromatitzada es pot reduir el contingut de sal amb una dieta, i per tant és molt favorable per la gent que té problemes d'hipertensió. qui vulgui realment conèixer el que es fa amb

0: al mercat de les espècies podria consultar a la web o el blog de Fitomón, però també al comitè organitzador, que és una associació d'Argençola que es diu El Trill, i que podeu trobar moltíssima informació en eltrill.org.
1: Senyora Van Hinkel, moltíssimes gràcies per atendre la trucada dels pagesos de ciutat i fins la propera.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant Pagesos de Ciutat.
3: Això és Ràdio Vila Sacra.
2: Amb Carles Valdellou i Esther Casanovas.
1: Seguim ampliant la comunitat d'hortolans coneixent el cas de l'Alba Ortiz, una farmacèutica de 27 anys que fa uns mesos va decidir-se a canviar les plantes ornamentals del balcó per verdures com ara els tomàquets.
4: Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a les valls adormides.
5: Sempre m'havia agradat molt això de les plantes i de les llavors i de fer créixer i això. Vaig anar al mercat i vaig trobar que venien planter i tal i vaig decidir pues, comprar tres tomàqueres. I bueno, van créixer, però tomàquets pues, gairebé van sortir tres i poca cosa van poder menjar. Em vaig independitzar i ara tinc una terrassa pròpia i vaig decidir que ho faria, però en sèrio. Clar, jo havia plantat sempre flors i les flors no tenen unes necessitats i jo sense saber gaire cosa de les tomaqueres, l'únic que sabia és que les havia d'anar a ficar una canya per entuturar-les i que les havia d'anar podant perquè creixessin amunt, que no creixessin a l'ample, perquè si no, no farien tomàquet.

0: i cultura pues, necessiten moltes més. Sobretot amb l'adó, fins que no te n'adones, no és ecològic o no és orgànic o diguem-ho com vulguem. I després pues, que et diuen una freqüència i una quantitat no està preparat per un hort urbà, està preparat o per un hort de terra o per les flors. M'he passat a tenir altres coses i abans de plantar-ho pues, sempre tinc en compte on ho haig de plantar i amb què, o sigui, amb què ho haig d'adobar abans de començar. Això és molt important, que, bueno, trobo que per mi ha sigut molt important mirar abans de començar. I tinc dues plantes de carbassó, tomaqueres, tres pebroteres, algunes cebes, no les tinc comptades, la veritat, quatre enciams. Tinc dues torretes preparades per ahir posar la mongeta tendra, que això és un experiment, aviam què surt. Vaig seguir els consells que vaig trobar en diferents llocs i vaig comprar la fibra de coco i l'humus, i vaig fer la barreja i això. I ara pues, només hi haig de... Em vaig quedar sense una part, llavors vaig haver d'esperar. I ara les tinc ja preparades, ja he fet la barreja i tot això. Així, bueno, 60-40, de fibra de coco i d'humus. I tinc les llavors preparades per posar-les, aviam si surt alguna cosa. La veritat és que tot això va començar com un experiment. El primer any amb tomaqueres, vaig veure que no sortia bé, vaig mirar per què no sortia bé. I la veritat és que sí, sempre m'ha agradat des de molt petita fer coses estranyes i aviam què surt. I moltes vegades soc donada a agafar i verdures que m'he menjat o de coses que he trobat o de llavors que m'han donat, aviam què surt d'aquí. De moment he anat comprant planter i aquest any aviam si em puc iniciar planter, perquè cada vegada que ho he provat sí, surten, sí, és això, però després a l'hora de la veritat de que creixin no surt bé. I llavors, bueno, encara haig de veure com, per què. La veritat és que tant el planter com el compost és una cosa que tinc pendent. Això del compost cada vegada que estic a la cuina, que també m'agrada bastant, penso, ostres, això em serviria. Suposo que l'hauria de fer fet a casa, perquè les composteres aquestes de l'humus dels cucs són una miqueta cares. Llavors, de moment, encara no m'ho puc permetre. Plagues n'he tingut unes quantes. De moment, aquest any, sembla que es van mantenir a ratlla. Pugó, sobretot la mosca blanca. Cada vegada que plou, l'endemà em trobo coses noves. Avui acaba de ploure, aviam què em trobo demà. Personalment, he intentat diverses coses, però encara no sembla que funcioni del tot. Fa poc vaig trobar això del sabó de potassa, que encara no ho he trobat, per allò del pugó, que s'ha de fer amb aigua i això, encara no m'ho sé massa bé, ho haig de mirar com es fa. Per alguns fongs, que en aquest cas els tinc amb uns rosers que tinc al costat, que no tinc amb cap planta o cap hortalissa, que feia servir una infusió de cua de cavall. La veritat és que et sorprèn molt que a vegades, sabent moltes coses que sabem, no sabem com és una mata de carbassó, com és un tomàquet, una tomaquera, quasi tothom la coneix, però hi ha moltes altres hortalisses que no es coneix d'on surt. Bueno, doncs el meu consell jo crec que seria experimentar. Si no experimentes, no tens aquesta... No tens l'opció de veure d'on surt aquesta... I de la prova-error jo crec que és el que m'ha ajudat més a mi.
1: Tens alguna cosa a dir-nos? Escriu-nos a pagesosdeciutat@gmail.com.
2: L'experiència de l'Alba il·lustra un error habitual entre principiants i que destaca la importància del volum dels testos, o el seu equivalent en hort a terra, al marc de plantació. És molt important conèixer aquestes dades i recomanacions abans de començar a cultivar perquè afecta el creixement de totes i cada una de les hortalisses. Cal entendre-ho com la necessitat d'espai vital que hem de mirar de proporcionar a l'hora de distribuir les plantes a l'hort. No només han d'estar còmodes per créixer, sinó que han de trobar els nutrients sense problemes. En un hort amb contenidors, aquests consells tenen més importància, ja que les parets dels testos i jardineres, o bé el fet de que en el mateix lloc hi hagi una altra planta, limita el seu creixement. Això es tradueix en una collita molt minsa o en un creixement irregular. A més, hem d'afegir-hi el desconeixement general de com és cada una de les plantes que comencem a cultivar, quina alçada poden arribar a tenir, quina amplada té la planta adulta. No ens cansarem de repetir que per una sola tomaquera caldrà un test d'uns 20 litres. Penseu que un cubell de fregar té capacitat per uns 16, així que si el contenidor que useu és més petit, no us servirà. Si ja l'heu plantat, intenteu transplantar-la sense malmetre les arrels, ja que la planta podria morir si no en teniu cura. En el cas d'un hort a terra, calculem aquest espai amb el que es diu el marc de plantació. Són dues mides. La primera correspon a l'espai que cal deixar entre una mata i una altra en la mateixa renglera i la segona a l'espai necessari entre rengles. Això ens permetrà passar entre les plantes per fer la collita amb comoditat i afavorir la ventilació necessària que evitarà l'aparició de més d'una plaga. Tornant a l'experiència de l'Alba, recomanem adoptar el sabó potàssic com a insecticida de capçalera contra la majoria de plagues que poden atacar l'hort. El seu efecte sobre el pogó, els cucs, la mosca blanca, els trips, els saltafulles i d'altres és el mateix. El resseca la closca, la carn o l'exoesquelet, com si fos un àcid, i acaben morint. Podeu comprar-lo ja preparat o llest per al seu ús, o bé elaborar-lo fàcilment a casa. Amb un sol litre en tindreu per molts dies, i fins i tot per a tota la temporada si el vostre hort és petit i no perd propietats un cop preparat. Recordeu que es tracta d'un insecticida de contacte. Això vol dir que només mata aquells insectes que són mullats amb el líquid. El residu que en pugui quedar a les plantes, un cop sec, no té cap efecte sobre aquell que s'hi pugui situar al damunt. És per això que cal ser constant en la seva aplicació i recordar que la millor hora per fer-ho és quan no hi ha una gran incidència solar, ja que així evitarem cremades a les fulles a causa de l'efecte lupa que origina les gotes d'aigua sobre elles. El sabó potàssic també s'utilitza barrejat amb d'altres preparats a base de plantes pel seu efecte mullant, com d'adhesiu. En aplicar un purí o de cocció permet que part dels preparats s'adhereixi millor a les fulles en lloc de regalimar ràpidament. El més important és seguir sempre la indicació de la recepta, ja que aquesta propietat adherent implica una dosi inferior a la que utilitzarem pel seu ús com a insecticida. Pel que fa a l'adob, el millor és utilitzar un d'orgànic que ens servirà de dues maneres. La primera serà per barrejar-lo amb el substrat dels testos o la terra de l'hort. És el que se'n diu un adobat de fons i permetrà nutrir la terra de cultiu i alimentar les plantes en els primers mesos de vida. En trobarem una àmplia oferta, tot i que el més habitual és utilitzar fems d'animal o compost que també aportaran esponjositat i textura. Durant la resta de temps que duri el cultiu i especialment en aquelles hortalisses que tenen un cicle més llarg, caldrà fer aportacions extra o de manteniment. Podem seguir utilitzant un adob orgànic com l'inicial o bé optar per diversos preparats, líquids o sòlids, que s'afegeixen de manera superficial sobre la terra o dissolts en l'aigua de rec. En aquest cas també hi ha diverses opcions, moltes d'elles ecològiques. En el cas dels horts en contenidors, aquest adobat de manteniment és gairebé imprescindible, ja que gran part de l'aigua de rec o de la pluja acaba sortint pels forats del drenatge i amb ella s'endú gran part dels nutrients. Per tant, recordeu adobar amb regularitat, pot ser setmanalment o quinzenalment, a partir del segon o tercer mes d'haver iniciat els cultius. Acabem destacant l'esperit amb el que l'Alba treballa a l'hort, aprenent de l'assaig-error i preguntant-se què és el que no ha fet bé per intentar solucionar-ho. L'hort és com aprendre a conduir o començar a cuinar. Se n'aprèn a base de pràctica.
1: Tots som pagesos de ciutat. A què esperes per comprovar-ho?
3: I podríem afegir que un cop ho fas, ja no ho oblides. Potser per això l'Escola Bressol al Rial de Sant Cebrià de Vallalta s'han decidit a posar en marxa un projecte d'hort escolar en el que pares i fills comparteixen les tasques de cultiu. Amb aquest projecte, tot i ser molt recent, han guanyat la segona edició del Premi Educació, Alimentació i Agricultura Ecològica.
4: Representa un reconeixement a la feina feta doncs, amb equip i amb il·lusió, no? I això el que fa és sempre com donar-te ganes de continuar treballant alhora que se t'obren oportunitats, no? Perquè, bueno, genera conèixer altres persones, altres projectes i bueno, obrir-te i sortir una mica del teu dia a dia, que estàs com molt tancat en la teva realitat, no? Bueno, el projecte de l'hort va iniciar-se, bueno, quan va haver-hi així el creixement d'escoles bressol que es van construir, doncs vam demanar que en el pati volíem que hi hagués una mica pues, això, de contacte amb la natura, que hi hagués verd, que hi hagués gespa, i amb això ens va venir la idea de l'hort. I llavors realment, quan va començar a cobrar sentit, va ser un canvi que va haver-hi de menjador, que fèiem com menjador més tradicional, va haver-hi tot un canvi del projecte alimentari amb un menjador ecològic, i a partir d'aquí vam trobar va més sentit en l'hort perquè quedava vinculat al, bueno, això, al projecte alimentari de l'escola. I aquí va ser quan vam començar, doncs, potser posant-hi més en sèrio. Aquí la dificultat que ens trobàvem és que amb nens tan petits, fer un projecte com l'hort és difícil trobar quin paper ells tenen a l'hora de poder participar en la construcció i en la cura d'aquest hort, vale? Perquè realment tenen unes edats que és com complicat fer això. Ells no participen fent l'hort ni plantant les plantes i això, però sí gaudint de tenir l'hort a l'escola. Vol dir, quan els pares o els adults ho construïm, ells ens poden acompanyar, però no és el nostre objectiu, que aprenguin això, sinó simplement que ho visquin, no? I que tinguin un contacte directe, doncs, amb els aliments que fan. Llavors sí que fem activitats, però és com que estan més des de la part contemplativa i exploratòria, saps? No tan implicats en la construcció de l'hort.
5: La característica que tiene es que hemos decidido hacerlo con una línea de cultivo ecológico, pequeña mezcla, decimos, entre lo que es el método del bacán profundo y la parada secretal del Gaspar Caballero. Decimos, la característica de Huelta es que intentamos hacer un cosecha, así el cultivo, con el mínimo trabajo posible y haciendo, respetando lo que es la microvida, decimos, del suelo. Y en este caso, decimos, aprovechamos de una jardinera que ya había en la guardería, y fue como poderlo montar y para que después, decimos, el trabajo fuera luego un trabajo, decimos, semanal o cada 15 días, decimos, que permita esto. Ahora mismo tenemos tomates, pimientos, coliflores. Luego hay otras paradas con judías verdes, tenemos zanahorias, calabacín, la calabaza que se está preparando para el otoño, también cebollas. También lo que intentamos hacer es, a través de la rotación de cultivos y el utilizo de plantas que ayudan tanto la vida del suelo que las otras hortalizas, sobre todo un trabajo de prevención para las plagas, y hasta ahora no hemos tenido. Los padres están muy involucrados porque son los primeros que lo llevan adelante, y al mismo tiempo se está haciendo una formación para el cultivo ecológico. Esto que sea tanto para un huerto que para macetas, es aprender los principios básicos. El trabajo se reparte cada 15 días y los niños, hicimos desde el principio, la idea fue que el huerto fuera accesible a los niños. O sea, que dentro del huerto hay pasillos para que los niños puedan entrar y vivirlos en primera persona. Yo creo que al día de hoy, montar un huerto, o sea, hacer cultivo ecológico, que esto sea tanto en una maceta, en una ventana, tanto si tenemos la suerte de tener un pequeño trozo de tierra donde hacerlo, es un cambio que se puede gestar a nivel personal y a nivel, digamos, social, porque te permite de poder vivir en primera persona ciclos y desarrollos y tanto de las plantas que de ti mismo respecto a la actitud que puede tener hacia el cultivo.
1: És l'hora dels pagesos de ciutat.
3: L'Àngel de l'Hort.
6: Avui parlarem de la pastanaga. La pastanaga és una umbel·lífera. La coneguem com Daucus carota. És una planta de l'antiga Mesopotàmia. Estem parlant de fa molt de temps, per tant, és un cultiu que cultivem des de l'antiguitat. La pastanaga és un cultiu bianual. El primer any fa la seva arrel l'engruixa i el segon any completa el seu cicle i fa producció de llavors. Després de fer la llavor, la planta mor. Produïm la pastanaga per obtenir la seva arrel, normalment de color taronja, però també n'hi ha de blanques, de morades, de grogues. De fet, el color taronja de la pastanaga és un color molt recent amb la nostra història de la pastanaga. De fet, és un color que es va buscar amb el nacionalisme holandès, perquè la casa d'Orange, que era la casa que reinava a Holanda, va voler que un cultiu dels més representatius que hi havia a les seves terres, com era la pastanaga, tingués el mateix color que la casa que regnava. Com a marc de plantació, hem de tenir en compte que cada planta ha de tenir com a mínim uns 8 centímetres entre una i l'altra. Per tant, l'aclarirem fins a arribar a aquest marc de plantació. Aclarir vol dir que arrencarem aquelles pastanagues, perquè el que deixarem serà les pastanagues que faran el cultiu definitiu. És un cultiu molt resistent a les temperatures baixes. És un cultiu que podrem cultivar gairebé durant tot l'any, però a l'estiu no aguant temperatures superiors als 30. És molt exigent. Hem de tenir en compte que és un cultiu que es fa sota terra. Per tant, la terra ha de ser solta, sense materials grossos com pedres o gravilles. Necessita llum i és exigent en reg. Com a tasques de cultiu específiques, hem de tenir molta atenció a les males herbes, hem de fer escardes freqüents per eliminar les herbes. Com a cultiu fora de sol, és un cultiu molt fàcil de fer, però hem de tenir en compte que necessitem un espai profund de terra, com a mínim d'uns 20-25 centímetres. Com a plagues més importants, hem de tenir en compte els insectes de sol, com la grostis o la griotes, i com a malalties, els mildius quan tinguem un excés de fulla i molt espeses. Una de les fisiopaties associades a les pastanagues són les rels bifurcades o deformades. És ben fàcil de trobar aquest problema quan treballem pastanagues en cultius amb sols que siguin molt pedregosos o mal aterronats.
3: No tinguis por a preguntar. A Plantèlia no entenen a respondre. Entra a plantelia.com o escriu-nos a plantelia@plantelia.com.
1: Esther Casanovas i Carles Valdellou són pagesos de ciutat.
7: Això és Ràdio Vila Sacra.
8: Moment de fer un cop d'ull a la collita digital. A l'edició digital del diari El Mundo hem llegit que l'empresa Ideforest ha aconseguit reproduir fongs que creixen de forma natural en fruiters, vinyes i cultius de cereal. Permeten que les diferents plantes creixin i resisteixin a determinades malalties, pel que inocular-los en parcel·les com adob pot ser una alternativa ecològica als adobs químics. Els fongs s'associen amb les arrels, el que permet absorbir aigua i nutrients.
2: Cada vegada som més els pagesos de ciutat i de tant en tant s'hi suma algun famós que ajuda a difondre aquesta pràctica. Aquest any és el periodista esportiu Juanma Castaño, que aquesta setmana compartia les imatges dels seus tomàquets, pebrots, maduixes i gerds al seu perfil de Twitter, afegint que són petites aficions com pot tenir.
8: A Veo Verde han publicat els resultats d'un projecte científic que estudia l'efecte de l'activitat humana als casquets polars. Al llarg de 35 dies, un vehicle va travessar el Pol Sud mentre realitzava un mostreig atmosfèric. Amb això s'ha demostrat l'existència de contaminació orgànics i pesticides allà on no hi ha activitat humana. Trobareu tota la informació a veoverde.com.
2: A Twitter, @orgullorural, compartien una imatge del gingebre donant dades curioses, com que el gingebre tarda de 8 a 10 mesos a créixer i en un segon condimentem un plat. És a dir, que tingueu paciència si algun dia us animeu a cultivar aquest tubercle al pati o al terrat de casa.
8: Avui destaquem el vídeo La vida en el suelo, on descobrireu els extraordinaris processos que afecten a la terra i us permetrà veure-la d'una altra manera, ja que és un món ple de vida.
9: En Japón siempre se ha dicho que las lombrices desmenuzan y labran el suelo. Esto es una pila de composta producida por el hombre. Bajo estas condiciones ocurre algo similar a la descomposición de las hojas en el bosque. Para la descomposición de la materia orgánica se necesita de la ayuda de microorganismos y de pequeños insectos tales como estos diminutos ácaros. Estos microorganismos son observados durante el proceso de descomposición de la materia orgánica dentro del preparado de composta. Este es un microorganismo filamentoso perteneciente a la familia de los hongos.
2: I acabem amb una notícia curiosa que fa referència a uns suposats ovnis que van caure en un hort de la província xinesa de Heilongjiang. Els habitants de Mengchang van sentir un soroll molt fort i una bola de foc travessant el cel. El dia següent es va saber que podria ser una part d'un satèl·lit rus, però ningú no ha informat de si ha malmès part de la collita del pagès.
8: Aquesta història de ben segur que podria inspirar una pel·lícula amb la que arribem al moment d'entrar a la cuina per barrejar, precisament, el cinema i la gastronomia. Les receptes de la Maria Rodríguez, que inspirada en un film de John Avnet, ens proposa uns tomàquets verds fregits.
10: Quan van començar el tema dels blogs, el tema d'internet, jo ja mirava els blogs i vaig començar a participar en un blog comunitari que es deia Les recetes de Maripucci, crec. Però bueno, en allà pues, participaven molta gent i un dia vaig pensar, bueno, una amiga meva em va dir, oye, ¿por qué no abres tu propio blog? I jo pensava, aquí li ha d'interessar el que jo pugui posar en un blog, no? Però bueno, el vaig obrir perquè em vaig trencar una cama i com que no estava de baixa i tenia molt de temps per pensar, dic, bueno, pues ara obriré un blog. Trobarem receptes de tota mena. Receptes familiars de que jo he fet, que han fet la meva família. Receptes que veig per internet, receptes internacionals, receptes catalanes. Coses que, bueno, receptes que m'expliquen els meus amics, gent a la que compro, a vegades són alguns amics que m'ho diuen, a vegades és per internet, ara a Canal Cocina pues, m'inspiro molt perquè hi ha molts cuiners molt variats. També és una cosa de que dius, bueno, obres la, per exemple, els arrossos, obres la nevera i dius, què tinc? Pues faré un arròs amb això, perquè a casa meva ens agrada molt l'arròs, i a l'arròs li pots posar el que vulguis, saps? I de llibres, que tinc moltíssims llibres de cuina. Pocs plats ja que no hi hagi verdures, no? La última recepta que vaig penjar, bueno, avui ja ha saltat una altra, però l'anterior que tenia era els tomàquets verds fregits de la pel·lícula aquesta, perquè hi ha un cuiner americà que és de Nueva Orleans, que està ara sortint a Canal Cocina, va explicar la recepta i em va sobtar, tenia de tot el que es necessitava, tenia uns tomàquets preciosos de temporada, i a mi m'agrada molt cuinar amb verdura de temporada, i els vaig fer. Les receptes estan etiquetades, no? Per exemple, la de tomàquets verds fregits porta l'etiqueta de verdura i de salsa, perquè portava també una salsa, no? Aleshores, a vegades poso una introducció. No acostumo a posar molta cosa, però normalment poso una introducció. Aquesta de tomàquets verds fregits, el títol diu tomàquets verds fregits. És en castellà, no? Perquè faig receptes en català i en castellà, eh? Con salsa remolat. La primera vez que oía hablar de esta salsa y he llegado a la conclusión de que los americanos le ponen a esta salsa todo lo que tienen de la nevera y por los cajones. ¡Qué de cosas! Nosotros somos más sencillitos en la elaboración de las salsas. Receta de Matthew Scott en Canal Cocina. Yo hacía tiempo que buscaba la forma de hacerlos y corren diferentes maneras por ahí. Pero esta creo que es, como decían en la película, el secreto de la vida, el secreto está en la salsa. Por cierto, qué bonita película. Aquesta semana, desde el blog Pan Tomàquet, us recomanem tomàquets verds fregits. Ingredients: 4 tomàquets verds mitjanets, 2 ous batuts, mitja tassa d'aigua, 150 grams de farina de blat, 150 grams de farina de blat de moro, però no maicena, sinó de la groga, de la de fer arepes, sal, pebre negre, cayena molguda, orégano, tomillo i oli d'oliva verge. I per la salsa, una tassa de maionesa, mitja llimona escorreguda, una rama d'api, mig gra d'all, julivert, una cullerada de mostassa antiga, 2 cullerades de ketchup, una cullerada de salsa Perrins, sal, pebre negre i unes gotetes de tabasco. Tot això que us he dit com a ingredients de la salsa, tot, al got de la batedora. I triturar-ho tot. Quan estigui homogeni, reserva a la nevera. Cortar els tomàquets en rodanxes no gaire fines, com d'un dit, i deixar-les reposar sobre paper absorbent. Preparar en un bol les farines, la de blat i la de blat de moro, i el reste d'ingredients de l'arrebossat. Aleshores, quan estigui tot barrejadet, en un altre plat, en un altre cuenco, els ous batuts amb l'aigua. Passar els tomàquets per la barreja de les farines, després per l'ou i després una altra vegada per les farines. Deixar que es corri sobre paper absorbent. Emplatar els tomàquets i napar-los amb la salsa reservada.
1: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio... Cada dia som més pagesos de ciutat.
3: Si no us ha donat temps d'apuntar tots els passos i els ingredients, sabeu que podeu trobar més informació de la recepta al blog Pam Tomàquet. Per part nostra, només queda exprimir el programa d'avui amb un tema dedicat al rei de l'hort, amb el que marxem fins la setmana que ve, en què compartirem experiències, consells i preguntes que ens podeu fer arribar a través de les xarxes socials o a pagesosdeciutat@gmail.com. Rebeu la salutació del Xavi Nuses i de l'Ester Casanovas, a qui podeu seguir a picaronablog.cat o llegir a Pagesos de Ciutat. Ester, fins la setmana que ve.
2: Fins la setmana que ve.
3: Escoltem Le Chute Orquestra, cantant Les Tomates. Bona setmana.

0: Felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí amb nosaltres. Ràdio Vila Sacra és la teva.
1: Bona nit.
2: Iaia,
3: mana,
2: què fas amb aquestes ulleres? Que marxes de festa?
3: Beneit, que no saps que hi ha un eclipse?
2: Un eclipse?
3: Sí.
2: I aquestes ulleres són per mirar l'eclipsi?
3: Esclar, home, el 12 d'agost es farà fosc una part de Catalunya.
2: I a quina hora?
3: A 8:45, que no ho sabies?
2: Doncs fas bé de dir-m'ho, ja estaré al cas.
3: Aquesta canalla, sempre esteu despistats. Busqueu unes ulleres i busqueu un bon lloc per poder-ho veure.
2: I anirem junts, iaia?
3: I tant que sí. Ja pots preparar la fogoneta, que el 12 d'agost hi anirem junts.
2: Saps què farem, iaia? Miraré el web eclipsicatalunya.cat, que allà ens ho explicaran tot.
3: Bé, quan era molt petita, em vaig veure un de parcial.
2: Ah, sí?
3: Però era molt petita, petita, que no me'n recordo molt gaire. El plan va durar molt poc. I jo ja no me'n recordo gaire perquè era molt, molt petita.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Pugen a 37 els municipis catalans que estan en perill extrem d'incendi forestal i també augmenten a 219 els que estan en risc molt alt. Es manté restringit l'accés a 3 espais naturals del país: la Baronia de Rialb, la Ribera Salada i l'espai natural del Montmell Marmellà. Davant d'aquesta situació i amb temperatures encara molt altes, Anna Servent, del cos d'agents rurals, demana màxima precaució.
2: Cal demanar una màxima prudència. Els boscos continuen acumulant un estrès hídric molt, molt important. La vegetació cada cop està és inflamable i qualsevol petita negligència pot tenir conseqüències molt greus.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Del 23 al 26 de juliol vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
5: Montroigmiami.cat.
6: La teva música.

Bé, molt bon vespre a tothom. Veïns i amics d'aquesta bonica població, molt benvinguts a tots i nosaltres comencem la nostra actuació amb un balset. Un balset mariner dedicat a algú com ara un servidor, per exemple. Encara no veiem la barca a 100 metres i ja estem marejats. Va dedicat a aquesta barqueta que no s'estava quieta. La xalana.

Seguirem ara amb aquella preciosa manera d'un poema d'en Rafael Llop que ens va deixar el gran Josep Maria Roblán i va posar una música certadíssima. És una manera que ens fa volar la imaginació, algo que no hem de perdre mai. La barca xica.

Bé, doncs, posats a fer volar la imaginació, ara ens situarem al mig del mar, enfront d'una cala d'aquella sorra tan fina i al fons un poblet de cases blanques precioses, i de fons sentirem una cançó marinera.

0: Πάτε σας.
1: Bé, ara ens anirem a buscar una cançó típica, típica del País Basc. Una cançó que la cantaven tots els fills d'aquella terra quan es van veure obligats a emigrar a altres països per circumstàncies que es van donar. Maite Txumia.

Moltes gràcies, molt amables. Bé, ara anem a fer algo que no s'ha de deixar de fer mai. Un cant a la pau. Un cant a la pau, i la farem amb la figura d'un canó. El canó de Palamós.

0: Dona Augusta, contents d'anar, clar que així, Àngels.
1: Sí, sí, m'encanta.
0: Bé, ara us volem oferir una havanera. Mireu, havaneres se n'han fet per tot el món. Aquesta potser molts no la coneixereu. Se n'han fet a Cuba, sobretot a Cuba, és clar. Per aquí a Espanya, pràcticament per tot el País Basc, Torrevieja, sobretot a Catalunya. Aquesta concretament és de Puerto Rico. Va dedicat a la seva capital, San Juan, San Juan de Puerto Rico. I porta per nom En mi viejo San Juan.

Moltes gràcies. Potser molts no la coneixíeu. Bé, seguim. Ara, com no, per què no? Un son cubano. 20 años.

0: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
2: Farem una música diferent, també. Farem un petit popurri de cançons del sud d'Itàlia. També es fan cançons precioses. Farem un petit popurri de cançons napolitanes.

0: Ràdio Vilasacra.
1: I sí, com que ens agrada fer tot tipus de música, per què no? La música de casa nostra, una sardana, s'ha convertit ja en l'himne oficial de la ciutat de Girona. I esperem que ens ajudareu a cantar Girona m'enamora.

0: Moltes gràcies.
1: Moltes i moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Tothom a treure aquí mocadors, que no en tingui jerseis, camises, el que calgui.
2: Vinga, va, tothom a cantar.
1: Anem a cantar tots. La reina de les habaneres. La vella Lola.

Bueno, aviam, seguim. Què ve després de la vella Lola? Veig que sí que se'n recorden, tu. Sí. Clar, doncs per què no, ja que estem posats a cantar. Vinga, tots plegats, el meu avi.

En sèrio, que en voleu un altre? Però... jo crec que s'ho mereixen, eh? Jo crec que s'ho han guanyat a pols, eh? Perquè no aquella venida ja tan famosa, que no per això deixa de ser de les més boniques i que ens cantarà l'Àngels, que esperem que ens acompanyareu. La gavina. La gavina.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Bona nit.
2: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
4: Veu i cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Vols entrades pel circ a Roses gratis? Deixa'ns un WhatsApp de veu al 656 19 70 62. De veu, no text. Així de fàcil.
6: Què pot haver-hi millor que un raig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
7: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
8: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.
9: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
10: Les més de 7.500 hipoteques signades al maig és la segona xifra més alta aquest mes des de 2010 i suposa un augment del 10%, el tercer més important d'Espanya. A més, es dona en un context de frenada de les compravendes en un mercat impulsat per les famílies, que requereixen de més finançament que els inversors, destaca el gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
11: I això explica que, malgrat que les xifres de venda sembla que s'estiguin estancant, el nombre d'hipoteques augmenti i també augmenti l'import mitjà d'aquestes hipoteques.
10: La quantitat total que han concedit els bancs es dispara per sobre del 20% i l'import mitjà supera ja el llindar dels 200.000 euros, després de créixer un 11%. També repunta l'interès mitjà fins al 2,98%, la taxa més alta de l'últim any. En contrast amb el que passa a Catalunya, al conjunt d'Espanya la signatura d'hipoteques trenca 22 mesos consecutius a l'alça i cau una dècima al maig.
12: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia. Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
1: Tota la programació a fastempordà.cat.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el suport de Pala Shooter, la marca catalana de pales de pàdel i pickleball, el nou esport de moda.
4: Dial Interior, l'emissora que busques és dins.

0: Sigueu benvingudes i benvinguts al Dia a l'Interior, un espai setmanal que et convida a tornar a casa. Qui us parla, Guillem Gallifa, acompanyat pel tècnic de la casa, en Guillem Remisa, que ens oferirà el menú del dia. Guillem?
1: Hola, què tal? Com va això?
0: Bé, fantàstic, i tu?
1: Trobo en un espai diferent avui, pot ser, sí?
0: M'hi han ubicat a la força, eh? No parlaré dels mètodes expeditius que m'han portat a estar aquí, perquè estem en directe.
1: Res, justament m'ocupo d'explicar una mica això que passa, sí? I en Sergi ha decidit relegar la posició de presentador a en Guillem Gallifa, que t'encarregaràs de fer-li algunes preguntes i la cosa s'alternarà amb frases que se situaran per aquí al mig i s'hauran de interpretar o contextualitzar, no? Entenc?
0: Val, suposo que sí, no ho sé, la pistola que m'heu posat al front perquè participés, doncs jo us dic que sí a tot, eh? Doncs, què et sembla, Sergi? Com estàs?
2: Pues molt bé, supercontent que m'hagis convidat, Guillem.
0: Ha estat tot molt espontani.
2: Supernatural.
0: Doncs, a veure, m'has encarregat que faci preguntes, no?
2: Bueno, saps què passa? Que al llarg d'aquesta temporada m'he trobat persones que em deien: escolta, també volem saber coses de tu. I m'han dit, pues expliquem coses de mi. I vaig pensar, home, qui millor per fer-me l'entrevista que en Guillem Gallifa, no? I cuidado, no ho facis molt bé, perquè si ho fas molt bé, igual l'any vinent agafes tu el relleu ja. Oh, jo faig una secció.
0: A veure, el pacte d'extorsió que hem fet abans no arribava tan lluny, eh? Va, doncs comencem, ja que la sol·licitud d'aquesta audiència va en aquesta direcció. Doncs qui és en Sergi Pérez? Com et presentaries a tu mateix?
2: Buah!
0: Ah, amigo.
2: Comences fort, eh? Pues suposo que sóc una persona humana, com tothom, amb una sèrie d'inquietuds que van començar quan era molt jove. Jo tenia, em recordo que tenia 14-15 anys, i mirava el món i em preguntava: què cony hi fot això aquí? Això, qui ho ha ficat aquí, això, no? Hi havia una pregunta que em martellejava, que va perdurar durant molts anys de manera contínua, que era com una xinxeta al cul, que era aquesta, precisament, no? És dir, per què hi ha vida? També podria no ser-hi, això. I aquesta pregunta va fer que em mirés de manera molt estranyat al món durant molts anys, no? Llavors, a partir dels 20, quan ja vaig anar a estudiar a Barcelona, vaig tenir la fortuna de, carai, pues, d'anar a parar a certs llocs, no?, que d'alguna manera intentaven donar resposta a aquestes inquietuds, que al final tampoc me la van donar, però sí que d'alguna manera van fer una cosa important, que era assenyalar una direcció, i aquesta direcció anava cap a mi. És a dir, m'estaven convidant a que busqués aquestes respostes dins meu, no? I a partir d'aquí va començar un periple de creixement, si li vols dir, o un periple de recerca interior, que segueix fins a dia d'avui. Per tant, qui és en Sergi Pérez? Pues un buscador, com qualsevol altre.
0: Fantàstic. Vale,
2: escolta'm una cosa, et sembla bé que tu fas una pregunta i jo te'n faig una altra a tu?
0: Va,
2: què et sembla?
0: Preguntes creuades.
2: Però seran preguntes diferents. Va. Mira, he seleccionat, com ara ens explicava en Guillem, una sèrie de frases dites per personatges força coneguts, cèlebres, inclús, que crec que tenen certa profunditat. Jo et dic la frase, i tant a tu com a la nostra audiència us donaré quatre possibles opcions de qui va dir aquesta frase. Mal. A veure si l'encerteu.
0: Som-hi.
2: Sembla bé? Primera frase: al final el que importa no són els anys de vida, sinó la vida dels anys. Opció A: Morgan Freeman. Opció B: Abraham Lincoln. Opció C: Belén Esteban. Opció D: Richard Wagner.
0: Uah, en Guillem pot participar, el
2: tècnic? I tant!
0: Jo estic entre els dos primers.
2: Entre Morgan Freeman i Abraham Lincoln?
0: Sí, però d'aquests dos no et sabria pas.
2: Pues a voler-ho.
0: A voler-ho, fem un cada un, Guillem, què et sembla?
1: No, hòstia, m'estàs passant un mort, ara. No, tinc molta feina.
0: Va, a veure.
2: Tinc molta feina.
0: Va, Morgan Freeman, va, vinga.
2: Rozando el larguero. No, ha sigut Abraham Lincoln. Va ser Abraham Lincoln.
0: Hi haurà represàlies?
2: No, per favor, cap ni una. M'estranya que no hagis dit Belén Esteban, per això.
0: No, l'he considerat, però em sembla una frase superficial per tractar-se de la Belén Esteban. Llavors, que ens té acostumada a unes perles d'un calibre i d'una magnitud metafísica, que això em semblava poca cosa, la veritat.
2: Jo, per mi, creixement espiritual, mato. No? Escolta'm una cosa, què en penses d'aquesta frase? Al final el que importa no són els anys de vida, sinó la vida dels anys.
0: Doncs tal qual, de fet és un conte que no sé si el vas explicar
2: tu. El del cementiri?
0: Exacte.
2: Ah, brutal.
0: Que està en un programa pretèrit d'aquest mateix programa i és això.
2: Vull explica, dir... explica.
0: Sí,
2: tant.
0: Bueno, és bàsicament un viatger, l'explico així fragmentàriament el que recordo, un viatger que arriba a un poble i creu al cementiri i comença a observar les làpides, no? I veu que doncs, una persona només va viure 2 anys, una altra només va viure 4, alguna que només va viure 6 mesos, no? I es sorprèn i s'entristeix profundament en veure que la taxa de mortalitat d'aquest poble és molt baixa, no? Que morien infants, bàsicament. Aleshores abandona el cementiri i s'introdueix a dins el poble i el primer vilatà que es troba li diu: escolta, què us passa aquí? Que se us moren tan joves, no, les persones? I el vilatà li respon, diu: ah, no, diu, és que nosaltres tenim una manera, tenim un mètode diferent per avaluar el temps. Diu, nosaltres, li explica el vilatà, diu, només comptem el temps que aquesta persona ha estat feliç. Aquesta persona ha estat present, ha estat conscient, ha gaudit al 100%, etc. Diu, i això és el que computem a les seves làpides perquè és l'únic temps que realment han estat vius.
2: És brutal. De fet, pares a pensar i tota aquesta, com ho diria, com obsessió, inclús per la part científica mèdica, no?, de mirar d'allargar com sigui la vida de la gent, i a vegades jo em plantejo allargar segons quina vida, per què? Per què?
0: Exacte. El tema és trobar el leitmotiv, no? I aquí ara podríem obrir un meló que és massa extens per obrir-lo, però, per exemple, hi ha en Sergi Torres, que, recolzat amb l'opinió de bastants neuròlegs que surten una mica per la tangent, parla de suïcidis inconscients. I arriba al punt que en una de les seves conferències diu que morir voluntàriament, diu, ningú ha mort voluntàriament, que tot han fet suïcidis inconscients, que d'alguna manera, insisteixo, encara que sigui inconscientment, quan sentim que aquí ja hem fet el que havíem de fer, marxem. Sí. O sigui, la pròpia biologia respon a aquest input que a vegades és inconscient, i això ho he vist en multitud de vegades, persones que tenen moltes ganes de viure i que ho diuen, estan malaltes i se'n van, i al revés també, persones que els típics rondinaires que sempre estan amargats i que diuen que es volen morir, que ja estan farts, que no sé què, i aguanten més que
2: m'allarguen.
0: I bueno, una possible explicació, és una hipòtesi que jo no m'atreveixo a confirmar, és que no s'ha de mirar el que diuen, sinó quin material tenen a l'inconscient, quines idees motrius guien la seva vida, perquè potser diem A i la nostra part més interioritzada i més potent diu B, tant per un cas com per l'altre.
2: Total, el que diuen, senyor, des d'on ho diuen.
0: Exacte. És l'energia que hi ha impresa més enllà de les paraules.
2: Sí.
0: Llavors, sí, aquesta obsessió jo crec que canviarà d'una manera molt radical en els anys que venen, més que res per als estudis sobre la naturalesa del temps.
2: Ah, sí?
0: Sí, perquè el temps, Einstein ja va plantar una llavor molt important i fructífera en descobrir la dimensió relativa del temps, però és que ara s'està investigant molt amb la versió neurològica del temps, que el temps és bàsicament una concepció que la creem nosaltres.
2: Totalment.
0: I que al marge del subjecte el temps no és tal. Llavors, clar, això ens pot obrir un ventall de cosmovisions respecte a l'envelliment, perquè al final l'envelliment és el pas del temps, que, ojo, igual són molt revolucionaris. Avui dia sabem, per exemple, que si la Terra es posés a girar a la velocitat de la llum, clar, d'aquí 100.000 anys tindríem la mateixa edat que tenim ara. Clar, perquè el temps no transcorreria si accedíssim a la velocitat de la llum. Llavors, bueno, ara s'estan obrint unes portes, s'estan obrint uns nous universos de comprensió que poden canviar radicalment el que entenem ara per pas del temps, bellesa i mort, radicalment.
2: T'imagines la NASA intentant inventar un aparell per embalar el món?
0: És molt difícil, i de fet el sorprenent és que els càlculs més o menys es tenen. El que passa és que el volum d'energia que fa falta per portar a la pràctica un experiment d'aquesta magnitud és
2: incommensurable.
0: Bueno, has d'agafar, diguem, diversos milions de vegades la Via Làctea, concentrar-la, o sigui, agafar tot el... i fins i tot així vas curt d'energia. O sigui, el tema és, per això hi ha aquestes investigacions, no, de la matèria negra, de buscar el nucli de l'àtom, el bosó de Higgs, buscar alguna manera de transformar tot això en energia, que es veu que un àtom ja té una energia, si aconsegueixes manipular-lo, un sol àtom, espectacular.
2: Sí.
0: Llavors, bueno, això...
2: A veure, si els Star Wars ho van aconseguir, d'anar a la posada de la llum, bé, hauríem de poder-ho fer nosaltres.
0: Home, ja tots sabem que el que surt a la televisió, entre 50 i 100 anys després, és un primado negatiu que acaba materialitzant-se. Ens haurem d'esperar.
2: Molt bé. Vale, doncs què, et sembla que llanci un altre
3: dardo? Va, vinga. Llança preguntes.
2: Vaig fort, eh?
3: Amoroses, espero.
2: Amoroses, amoroses, però amb voluntat de qüestionament. Sergi, per tu, pregunta 1 i pregunta 1.1. Per tu, què és la felicitat? I pregunta 1.1. Creus que és possible en aquesta vida?
3: Què és la felicitat? El que crec que és, segurament no té massa a veure amb el que en general es creu que és la felicitat. Si t'hi fixes, crec que molta gent ubica la felicitat en unes circumstàncies meravelloses, no? Si tu preguntes a algú, escolta, tu quan vas ser feliç? Aquella persona et respondrà, doncs, no sé, moments de la seva vida, no? Aquell moment en el qual vaig tenir el meu fill, la meva filla, aquell moment en el qual em vaig casar, aquell moment en el qual em vaig separar, aquell moment en el qual pues vaig fer, no sé, un pícnic, moments. I si tu pares a pensar, aquests moments tenen una cosa en comú, que és una sèrie d'estats interiors que eren de qualitat. Hi havia un benestar interior, hi havia un goig interior, no? Llavors les persones el que intentem fer, crec de forma ignorant, és intentar repetir circumstàncies externes que ens aboquin aquests estats per viure-los de nou, no? La meva pregunta sempre ha sigut la mateixa: i si ho féssim diferent, això? I si anéssim a buscar una sèrie d'estats de qualitat que ens acompanyessin sempre independentment de les circumstàncies externes? Crec que aniríem més bé, no? Llavors jo crec que la felicitat té que veure amb uns estats interiors. La vida passa dins teu. Llavors, clar, si tu em dones a triar entre uns estats interiors de por, de ràbia, d'ira, d'enveja, d'incomprensió, d'ignorància, dic, home, aquí s'ha de patir molt, aquí la felicitat no l'hi veig. Però si em dones a triar uns estats interiors de comprensió, d'acceptació, de tolerància, de compassió, d'amor ben entès, dic, home, d'agraïment, tots aquests estats, si d'alguna manera ens poguessin acompanyar de manera continuada, podria ser algo semblant a la felicitat. Llavors, si és possible, jo l'únic que sé és que a dia d'avui sóc més feliç que fa uns anys. És a dir, segueixen vent encara molts borinots interiors, però no tants com n'hi havia fa un temps. La meva intuïció és que si aquest procés d'anar a abraçar estats més autèntics continua, és possible que un dia aquests borinots acabin de desvair-se i puguem viure algo semblant al que diríem una felicitat en majúscules, un sumum bonum dels antics, no? Però en qualsevol cas la felicitat és algo intern, sense cap mena de dubte. No té res a veure amb les circumstàncies externes, perquè ho veus que hi ha gent que té unes condicions de vida extraordinàries i internament estan desmuntats, i veus gent amb condicions de vida que diries, mare meva, semblen infernals, i en canvi els hi veus una mena de, com dir-t'ho, no? de benestar intern espectacular, no?
2: Molt interessant, molt interessant. A més, és interessant això que dius de buscar reiteradament aquella experiència que ens ha fet feliços. Però a vegades, si tens la sort o la desgràcia d'aconseguir reproduir-la, oh, clar, passa irònicament passa això. Jo crec que parlant d'aquest tema, a tothom li ve al cap el mateix, que és trencar amb una parella. Tu no vols trencar, diguem-ne, llavors aconsegueixes recuperar-la i llavors t'adones que...
3: Que m'he de trencar, no?
2: Sí, t'adones que realment no era el mateix. A mi aquesta experiència m'ha passat amb el camí a Santiago, que és una de les experiències, diguem-ne, zènit que jo he tingut a la vida, i que cada estiu tenia el dilema, els anys immediatament posteriors a fer-lo, de dir, hòstia, el torno a fer o no el torno a fer? I vam trobar amb la paradoxa de dir, ha sigut una de les millors experiències de la meva vida. La paradoxa era, la vull repetir, però escolta, i si torno i no sento el mateix? Llavors, diguem-ne, estaré imprimint a sobre aquesta experiència una altra capa que ja no és tan genial. I el resultat és que no hi he tornat més. No hi he tornat més perquè aquella experiència va ser fantàstica, adoro recordar-la, però no tinc la necessitat d'anar-la a buscar obsessivament, a repetir-la. Sí.
3: Bueno, igual anar-hi sense cap expectativa em faria que l'experiència del Camí de Santiago, com pot ser l'experiència d'anar a plaça a fer un got, fos única i en cap cas comparable a cap altre, no? A vegades, moltes vegades penso que el problema que tenim és que estem comparant el que tenim a davant amb el que ens agradaria viure. L'experiència que projectem d'alguna manera, no? I clar, aquesta projecció fa que el moment present que visquem, sigui el que sigui, hi surti perdent normalment, perquè la nostra capacitat de projectar ares extraordinaris és molt alta, i quan comparem aquest ideal amb el que tenim, llavors ens frustrem, no? Però si igual, no sé, igual si ens enfoquéssim més en el que hi ha davant i no tant en el que hauria de ser o en el que vindrà, igual ens adonaríem que hi ha certs estats, per mi molt autèntics, que apareixen de manera natural quan realment estem pel que estem i estem abraçant aquest present, en definitiva, no? Que és la típica proposta del treball interior d'abraçar el present, és el de sempre.
0: Sí, em recorda una crònica, és un brodiàleg entre Teilhard de Chardin, que era un jesuït així una mica estrany, i un periodista que li tenia jurada, no? El periodista un dia s'hi va acostar i li diu, escolta, diu, tu ets un il·luminat, i de Chardin diu, sí, amb poca modèstia, no diguem, no? I el periodista li diu, i què fas per ser un il·luminat? Diu, res, diu, només veure, no? I el periodista li replica, diu, home, diu, jo també veig i no ho estic pas d'il·luminat. Diu, què passa? Diu, que he de mirar d'alguna manera en particular. I de Chardin li diu, no. Diu, la manera de mirar ordinària, diu, ja està bé. I el periodista, no, i torna, diu, aleshores, diu, com és que tu, només veient i de la manera ordinària, estàs il·luminat, i jo, que també hi veig de la manera ordinària, no. I de Chardin li diu, li respon, diu, bueno, diu, perquè per veure-hi, diu, has d'estar aquí. Diu, i la major part de les vegades estàs a un altre lloc.
3: Que boníssim, sí. Boníssim. Club de fans, Chardin.
0: Total, total. I si en relació a això que deies, no, d'aquests estats interiors que poden ser de vibració més baixa o més alta, també hi ha aquesta com a alternativa que a vegades proposa, per exemple, el Zen, que és que realment feliços ho estem sempre. Fins i tot quan ens sembla que no ho estem. A mi això sempre em recordo uns versos de Juan Ramón Jiménez, imagina't tu, que diu jo no soy yo. Diu, yo soy ese que va a mi lado sin yo saberlo.
3: Buenísimo.
0: Diu, el que calla, calmado, cuando habla. Diu, el que perdona, dulce, cuando odio. Diu, el que quedará, cuando yo ya no esté.
3: Buah, meravellós.
0: Aquest testimoni permanent, que com que no té cap contingut mental ni cap posicionament, és simplement un testimoni neutre, podríem dir que està en un perpetu estat de gràcia, no? Independentment del que passi en el món fenomènic.
3: Sí, sí.
0: Això ja és apuntar molt alt, potser, però...
3: No sé, jo penso que és una mica el que Freud va conduint mica en mica aquesta mena de procés de reconèixer de tu mateix en algú més subtil, més enllà del que penses, sents i fas, no? Clar, també dèiem abans, uns estats de qualitat que ens acompanyin, però molta gent pot pensar que això vol dir que només hi hagi dins teu uns estats que associem a un benestar, però, per exemple, des d'aquesta perspectiva que ara tu deies, es pot estar feliçment trist. És a dir, tu pots viure una tristesa, però des d'aquest testimoni neutral, acollir-la, abraçar-la, i des d'aquesta abraçada amorosa, tu vius l'amor per tu en la tristesa. Llavors la tristesa és una emoció, però queda com una capa més externa, però tu segueixes vivint internament aquest estat de gràcia que deies ara, que t'acompanya en tot moment, no?
0: Sí, hi ha una historieta de l'Anthony de Mello molt divertida, a més.
3: A veure.
0: Un deixeble es va acostar al mestre, un mestre arquetípic, i diu, mestre, diu tota la comunitat que vostè està il·luminat, no? I novament el mestre, una mica com de Chardin, diu, sí. No? I el deixeble li pregunta, diu, i quina és la diferència que hi havia, diu, entre abans de que vostè s'il·luminés, diu, i ara que està il·luminat? I el mestre li diu, mira, diu, abans d'il·luminar-me, diu, acostumava a estar deprimit. Diu, i ara que estic il·luminat, diu, segueixo estant deprimit.
3: Boníssim.
0: No, però, bueno, a mi em dóna la sensació que el missatge és... Però ara
3: des d'on
0: ja no estic identificat. Ja, saps? Ho veig tot des d'una distància
3: clar.
0: Que ja no estic aferrat al personatge, no?
3: Sí, m'encanta. Escolta, llença una frase.
0: Va, endavant.
3: Vinga, i quatre possibles respostes. Diu, la meva vida ha estat plena de grans desgràcies, la majoria de les quals mai van passar. A, Walt Disney... B, Nietzsche. C, Montaigne. D, John Rambo. Dios mío, Dios mío.
0: ¿Ya como viene la trucada?
3: Dios, no. Uf. Esto es un infierno, Dios mío. Rambo no és, et dono una...
0: Per què no me n'has descartat una altra?
3: Disney, Nietzsche, Montaigne. Podria haver dit qualsevol dels tres, eh?
0: Totalment. M'ho poses difícil, però bueno, a més venir de jugar a Walt Disney.
3: Va ser Montaigne.
0: Ostres, tu.
3: Però hauria pogut ser Walt Disney.
0: Seré un 0 de 0, eh? No, d'aquest trivial.
3: Són complicades, són complicades. Què n'opines d'aquesta frase?
0: Sí. La major part de drames més intensos i, en el millor dels casos, de felicitats més exasperants passen a dins de la ment. I estàs tu assegut a la taula de casa teva i, com a molt, t'acompanya una mosca a vegades.
3: És espectacular. A mi em recorden aquells còmics que fa un sol espaterrant i hi ha el típic del còmic que té un núvol negre que li plou només a sobre. No? És ben
0: Mortadelo i Filemón i companyia.
3: Per exemple, sí. I dius, ostres...

0: més vegades, no? I clar, t'estàs menjant amb patates, un patiment absurd, perquè la idea seria, bueno, si realment acaba passant el que tu no vols que passi, s'acaben torçant les coses, ja te n'ocuparàs. Però mentrestant no et mengis amb patates la preocupació, no? Però per mi també té un sentit, això. És a dir, no crec que hi hagi res que passi de forma gratuïta dins nostre. I la preocupació, la preocupació, ocupar-te d'algú que no te'n pots ocupar encara, té que veure amb preparar-te d'alguna manera, no? Preparar-te per si realment va malament les coses, es torcen, que tu ja psicològicament ja estiguis preparat, perquè dins teu ja has viscut com si estigués passant allò, no? Perquè és molt creïble. Però esclar, t'estàs menjant amb patates el patiment, no? Igual la sortida d'aquesta presó o aquest infern en forma de preocupació i pel·lícules de Hitchcock que ens muntem nosaltres seria novament l'experiència del present, des de la qual tu guanyes molta flexibilitat i capacitat d'adaptar-te a les circumstàncies canviants, no? Perquè al final una preocupació et prepara pels canvis que tu no ets cap, o no et sents ara capaç d'entomar, no? Però si confiéssim una mica més en nosaltres, igual deixaríem de preocupar-nos. T'imagines una vida sense preocupacions?
1: És que és difícil d'imaginar, perquè justament crec que la connexió amb el present té un punt d'atemptar contra la biologia. Per què? Clar, el cervell està dissenyat per recordar d'una manera més fefaent els records negatius que positius. Però el cervell està encarregat de que tu sobrevisquis. Llavors, un record negatiu, una fiblada, diguem-ne, l'ha de recordar amb més persistència que no una abraçada. Perquè una segona fiblada potser porta problemes, una cinquena abraçada no te'ls porta. Llavors, clar, biològicament, un cervell despert, i això està estudiat, vull dir, fins i tot hi havia estudis, jo no sé fins a quin punt esbiaixats, que deien que la gent negativa acostumava a tenir estadísticament un coeficient intel·lectual més alt, no? Perquè estaven com sempre més alerta, preparats a veure què pugui
0: passar. I un percentatge de supervivència segurament més alt, també.
1: Clar, estan... A quin preu? Això també és una pregunta
0: clar.
1: Queda al marge, no? Però, esclar, el cervell està dissenyat per això, perquè tu sobrevisquis a qualsevol preu, i a qualsevol preu vol dir expenses de la teva felicitat. Ell, la prioritat, sobreviure, i si la cosa va bé reproduir-te, ja està. Són els dos grans inputs que té el cervell. I, clar, connectar-se amb el present és com fer-li un petit hack. Saps? Llavors hi ha aquest tema i en relació a l'altre, que jo estic molt d'acord, hi ha una història que és bonica, em sembla que no l'he explicat mai perquè mai s'ha donat el context per explicar-ho. Parla de dos rabins que durant la Segona Guerra Mundial, d'amagat, entren als camps de concentració a oferir consol, no, als interns. Al final, a les acaballes del 45, els enxampen, no? Els enxampen i els empresonen. I un dels rabins està allò, és nerviós, està allò, bueno, amb ansietat brutal, i l'altre el veus que està allà a la mateixa cel·la, no? Tot tranquil. I al final el primer rabí li diu, però tio, diu, escolta, diu, no estàs desesperant, no tens por, tu saps què ens pot passar a partir d'ara? I el segon rabí li respon, diu, mira, diu, jo por en tenia, diu, mentre no ens havien agafat. Diu, ara que ja ens han agafat, diu, ara quin sentit té? Diu, ara el temps de la por, diu, s'ha acabat, diu, ara comença el de l'esperança.
0: És boníssim. Uah! Això m'ha recordat un fragment, un episodi, una part de Star Wars, abans que parlàvem de Star Wars, de la tongada de pel·lícules més moderna, eh? Les tres primeres, diguéssim.
1: L'amenaça fantasma.
0: Sí, aquesta. Sí. Sí. Hi ha un moment en el qual el que serà després en Darth Vader, l'Anakin Skywalker, està amb una escena d'acció i el tio està caient d'un edifici, però amb els seus poders Jedi, llavors abans d'estimbar-se, doncs simplement em sembla que es fica amb un cotxe d'aquells que volen i ja està, no? I llavors quan ha acabat l'escena, no sé qui és que li pregunta, escolta, però no tenies por en aquell moment? I mentre estaves caient, i diu, por, per què? Si encara no havia caigut. No sé, és interessant, no? És dir, aquesta... Jo entenc el que dius del cervell, també crec que som algú més que un cervell, també, I que podem ficar aquesta resposta instintiva al cervell d'algú més profund, però sí, vist així sembla que li fem un hack. M'ha agradat molt la idea de fer un hack al cervell, m'ha encantat.
1: Bueno, i això s'alinea molt amb corrents espirituals, eh? Per exemple, l'altre dia parlava amb un noi que té una llibreria just aquí a Osona, i bueno, ell segueix una, diguem-ne, una variant moderna del cristianisme, no? I l'altre dia en parlàvem, i bueno, diu, és que fonamentalment seguir l'exemple de Jesús és anar contra natura. Clar, clar, si ho mires, les pràctiques ascètiques són de manual contra natura, de fer dejuni, de fer abstinència sexual, de fer vot de silenci, de totes les pulsions orgàniques, refrenar-les per llavors ser tu qui s'ensenya

0: coneix a d'elles i que no sigui al revés. Llavors, bueno, també podem fer aquesta lectura de que en, almenys en una fase intermitja, l'espiritualitat és un domini o una transformació de, dels estats naturals.
1: Interessantíssim. Tampoc tinc clar, que fos la proposta de Jesús. Igual si tinguéssim en compte, no sé, els evangelis apòcrifs, igual ens hauríem de plantejar això.
0: No ho sabem.
1: Tot
0: no
1: el
0: sabem.
1: Tema de la sexualitat i tot això...
0: Sí, clar, al final són anys, anys i anys.
1: Vés a saber quines revisions hi han hagut pel mig.
0: Sí, són segles i segles de tergiversacions.
1: Exacte,
0: llavors,
1: exacte.
0: Està una mica...
1: No sé si tenim temps per alguna pregunta més. Vinga, va.
0: No ho sé, sí.
1: Sí.
0: Va, què és per tu el creixement interior, el creixement personal? En què es basa?
1: Doncs mira, jo crec que és una cosa molt simple i gens complicada. De fet, la idea de creixement, la idea de viatge, està bé com a metàfora, però no crec que sigui tal. En realitat, jo crec que no hem d'anar enlloc. No crec que s'hagi de canviar res. O sigui, jo crec que és una invitació, una proposta a adonar-te del que ja és. Llavors, el creixement és prendre consciència del que tu ets. Què és el que tu ets? Podem posar-hi paraules, és igual, la paraula no fa la cosa, no? Per mi ets més que un cos, ets més que una part emocional, ets més que una part mental. Això està molt bé i forma part de tu, per mi és un carruatge, és un vehicle, no? Però hi ha algú més, no? Digue-li consciència, digue-li espai de consciència, digue-li com vulguis. I per mi el creixement interior va d'això, va de descobrir-te, reconèixer-te en quelcom que, a més del que penses, sents i fas, ja és en tu, i que tu en participes. Per tant, no sé tant si seria anar a fer un viatge o un creixement, sinó és adonar-te de que tu ja estàs complet, que metafòricament no deixa de ser un viatge, però és un prendre consciència, no? Llavors, tots els instruments i eines de digue-li de treball interior, per mi, són instruments que et conviden a obrir els ulls i adonar-te que tu ja ets amor, de que tu ja ets intel·ligència, de que tu ja ets llum, de que tu ja ets claredat, no? I el fet d'anar-te donant compte d'això fa que aquests nubarrots negres que anem aixecant, els quals molts d'aquests nubarrots ni diem jo, es vagin esveint. Però no crec que sigui massa més complicat que això,
0: Doncs mira, justament ara estic llegint un llibre que es diu La desaparició de l'universo, que és d'en Gary Renard. És un home que ha fet dues novel·les molt ben escrites, a més, que es basen en el Curso de Milagros.
1: Ah, boníssim.
0: Està com novel·lat. I just ahir vaig fer una foto en un fragment que diu, realment, diu, mai has sortit d'on estàs. Diu, estàs haciendo un gigantesco viaje a ninguna parte.
1: Boníssim.
0: I tot el que estem vivint, perquè, clar, el Curso de Milagros està dient que fins i tot l'univers és una creació de l'ego, del jo. Va molt enllà, saps? I diu que quan el jo es dissolgui, l'univers també desapareixerà i tornaràs a l'estat de gràcia, etc. I bàsicament va per aquí, no? Està dient tot el que... Perquè accepta, no? El curs de miracles d'alguna manera accepta el tema de la reencarnació, d'alguna manera particular seva, i diu que tot el peregrinatge que fas a través de totes les vides, diu, és un viatge a ninguna part.
1: Clar.
0: Diu que no t'estàs movent mai de lloc, simplement estàs reproduint una il·lusió. Bueno, simplement m'ha recordat això, el missatge sembla bastant...
1: Jo al llibre de Milagros hi ha una frase que no l'he llegit, però em vaig quedar al principi, perquè sóc un mal lector, no perquè no m'agradés el llibre, perquè sóc un mal lector. Però hi ha una frase que em va arribar molt, que diu, me la sé en castellà, també la podia traduir, però cada vegada em queden menys neurones, em evitaré l'esforç. Dice, solo lo real existe, lo real no puede ser amenazado.
0: Sí, això és la introducció.
1: M'encanta.
0: Sí,
1: és a dir, és això. És a dir, tu, en lo real, estàs a la casella de seguro del parxís. I realment, quan tu t'identifiques molt, en el meu cas, amb en Sergi Pérez és molt vulnerable en molts fronts, però quan comences a descobrir-te i a reconèixer-te en algú que és invulnerable en tu, llavors aquesta fragilitat es transforma en saviesa, en comprensió, no? I aquesta frase em va arribar moltíssim del llibre de Milagros.
0: De fet, és la que surt a la introducció.
1: Val.
0: I si no recordo malament, a la traducció al castellà posa que si tu entens això, em sembla que posa alguna cosa així, que no cal que...
1: Ja, no cal que,
0: no cal ni que llegeixis el llibre. Que si tu realment interioritzes això...
1: M'encanta.
0: Però sí, en té molt bones. Ara en recordo una... La projecció és el mecanisme de l'ego per seguir existiendo.
1: Puríssim.
0: Si no hi ha projecció, no hi pot haver ego. Llavors, bueno, convida molt això a perdonar l'altre i a perdonar-te a tu per estar-ho somiant. Això m'agrada molt, aquesta idea del curso. Diu, per somiar que l'altre t'ataca. Diu, tu perdones a l'altre, que és una imatge que tu has projectat.
1: Clar.
0: I et perdones a tu per estar-la somiant.
1: Totalment.
0: Llavors, això que dèiem, no? Que al final la vida només passa dins nostre.
1: Sí. Mira, que et parlaves de perdó i això. Última frase, tenim temps d'una.
0: Va.
1: Diu, quan més creix una persona, més perdona. Possibles respostes. A. Clint Eastwood, director de Sin Perdón.
0: Gràcies per la llunita.
1: B. Catalina la Grande. C. Mary Shelley, autora de Frankenstein. Sí. I D. El Conde de Montecristo. Si coneixes la història del Conde de Montecristo, aquesta ja saps que no és, perquè es passa tota la novel·la intentant venjar-se.
0: Uf.
1: Entre Catalina la Grande i Mary Shelley.
0: Catalina la Grande.
1: Sí, senyor, Catalina la Grande, vamos, vamos, mal, vamos.
0: Con un acierto.
1: I m'encanta aquesta frase, perquè per mi creixement és això, és reconèixer-te en el que dèiem abans, en l'amor que ets, en la comprensió. Com més et reconeixes en això, més veus l'altre, més entens l'altre, i com més entens l'altre, menys li pots retreure absolutament res. És a dir, en un món on les persones ens coneguessin realment profundament, jo crec que la paraula perdó desapareixeria completament.
0: Sí, sí, sí, i això que censurem en l'altre allò que ens censurem a nosaltres, no? Però llavors moltes vegades perdonar als altres passa per perdonar-se i per acceptar l'ombra, no? Tot el tema de Jung i tal. Clar, hi ha persones que neguen taxativament sentir odi a dins. No, perdona, l'odi és una... Per poca trajectòria vital que tinguis, igual que tota la miríada d'emocions, mal va si no l'has experimentat alguna vegada. I és acceptar-ho com algo natural, i ja està. Llavors és més fàcil acceptar, doncs, la por dels altres, que també va disfressada d'odi, etc. I és un procés bilateral, no? El que dèiem, no? És com que tu i l'altre sou el mateix, perquè l'altre és una projecció teva. Perdonar-te és perdonar-lo, i perdonar-lo és perdonar-se. A vegades hi ha escoles que enfatitzen en un dels dos, quan realment és bidireccional, perquè és el mateix. Uh-huh. Perdona a tothom i així tot anirà bé, no? Més la vessant aquesta més de culpa eclesiàstica, no? I la vessant més moderna de perdona-t'ho tot i així perdona... Realment és una cursa de doble direcció. És igual. Si perdones a l'altre, tard o d'hora estàs dient que et perdones a tu. Uh-huh. I si et perdones a tu, no pot passar un lapse de temps gaire llarg perquè perdonis a l'altre. Llavors, és bidireccional.
1: Totalment. Guillem, hem de deixar aquí.
0: Va, doncs un plaer, tu.
1: Ha sigut un honor enorme tenir-te aquí avui fent les funcions de presentador. Ja parlarem tu i jo de cara a la temporada vinent, a veure...
0: Que hi haurà continuïtat o no?
1: Sí, vaja, si la casa, si Ràdio Roda estan contents, nosaltres, encantats de la vida, ens estem passant pipa i estem aprenent moltíssim. Fins aquí el programa d'avui. Doncs gràcies, Guillem, i a tots vosaltres per escoltar-nos. I no oblidis el més important, que la emissora que busques... És dins teu.

0: Bona nit.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
3: Com?
4: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Torna Julia Navarro amb la seva nova novel·la El nen que va perdre la guerra. Un nen obligat a abandonar l'Espanya de la Guerra Civil per començar una nova vida a la Unió Soviètica de Stalin. Es pot perdre una guerra, però es pot guanyar la llibertat. La nova novel·la de Julia Navarro, publicada per Rosa dels Vents.
1: Si a casa hi ha sorolls que ens agrada escoltar.
2: El Sentit, Ràdio Vila Sacra.
1: I altres que no. Al carrer passa el mateix.

0: I ara?
1: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: Tanca els ulls.
1: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
2: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
3: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció.
4: Llançà acollirà la cinquena edició de la Trobada Jove Comarcal aquest estiu 2026, que tindrà seu a Llançà i que tindrà per objectiu fomentar noves activitats, la convivència, el territori, la col·laboració i també la interconnexió entre joves de diversos municipis. La data anunciada per aquest estiu 2026 serà la del 23 de juliol i es prevé que hi acudeixin i hi participin al voltant d'uns 500 joves d'entre tots els municipis participants.
5: L'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
6: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna. L'aire condicionat no pensa.
7: Airtone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airtone.

0: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
1: És maco, això, eh?
2: Sí, d'alguna forma que això és el futur.
3: Sí, sí, sí, sí. Seguim.

0: Aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
3: Bon dia, em dic Madvei Ivanov. El títol del llibre que us recomano és Mans en l'aire, barba blava. No us penseu que és de pirates, perquè no. El llibre va sobre dues nenes que van a una altra ciutat, però els seus pares paguen a uns guàrdies que les protegeixin. Les nenes no ho saben. Però en aquesta ciutat hi ha un castell de l'edat mitjana i a partir d'aquí comença la història. Diuen que cada any, al mateix dia, a la mateixa hora, desapareixen nenes de 20-18 anys i que hi ha un senyor que es diu Barba Blava que ha comprat un cementiri i viu en aquell castell de l'edat mitjana. Al final l'haureu de descobrir vosaltres. M'agrada perquè és una novel·la de misteri i a mi m'agrada molt el misteri. Si us agrada el misteri us el recomano. Espero que us animeu a llegir-lo. Adeu i moltes gràcies per escoltar-me.
4: L'emissora que escolten les altres emissores. Guarda-te la casa i així conservaràs un record d'aquest dia.
5: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals, atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.

0: Del 23 al 26 de juliol, vine a viure la Festa Major de Portbou. Cada dia activitats per a tota la família i a la nit, festa arran de mar fins que surti el sol. Ai, no perdis el correfoc el dia 26. Consulta la programació a la web i Instagram de l'Ajuntament, portbou.cat. Vine a Portbou i viu la Festa Major amb nosaltres.
1: Atenció, Catalunya.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp.
4: ¿Cómo estás? Y ya me contarás en qué andáis metidos. A ver si tenemos oportunidad de hacer algo con vosotros, que siempre tenéis muy buenas ideas y siempre estamos ahí haciendo alguna propuesta. Así que cuéntame. Beso grande.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
1: Repetiràs.
6: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.
2: És l'hora del pati.

0: les persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles. Fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de conviure amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Coneixement i companyia.

0: El periodista especialitzat en patrimoni cultural Daniel Romaní publica el llibre Catalunya Marítima, on ressegueix tota la costa catalana a la recerca de fars, museus del mar, drassanes i vaixells visitables. Ens ho explica tot seguit en aquest reportatge l'Òscar Callau.
1: Després de dedicar llibres als castells catalans, als monuments, les fàbriques i les cases on van néixer celebritats de la cultura, Romaní farà una llista exhaustiva d'edificis i vaixells que ens expliquen la relació de Catalunya amb el mar. El recorregut comença al sud, al Museu de la Mar de l'Ebre de la Ràpita, i acaba a la Catalunya del Nord, al taller de restauració de barques de Paulillas a Portvendres. Al llarg de 200 pàgines, Catalunya Marítima també passa per la Torre del Port de Cambrils, el Pailabot Santa Eulàlia de Barcelona, l'ermita marinera de Sant Simó a Mataró o al Museu de la Pesca de Palamós.
2: Hi ha el far de Calanans a Cadaqués, hi ha la Torre del Rellotge del Port de Barcelona, que de fet era un far. També hi ha, per exemple, el far de Vilanova i Geltrú, situat allà hi ha l'Espai Far, que és un museu del mar molt interessant. Té, a més, aquest far de Vilanova, hi ha la curiositat que davant hi ha un antic molí d'aigua que algú va dissenyar perquè anés amb les onades del mar, però realment va ser un fracàs.
1: El nou volum, també editat per Viena, manté l'estil divulgatiu dels seus predecessors, amb entrevistes, fotografies i un estil molt visual.
2: Recorre tot el litoral català, a través dels fars, museus, drassanes, vaixells visitables, tot el que surt és visitable, i a més jo ho he visitat i m'he deixat guiar per molta gent que en sap molt. I vaja, és una proposta pensada per voltar per Catalunya, en aquest cas per tot el litoral, que penso que pot interessar molta gent.
1: Romaní recull el llibre Elements patrimonials marítims que no han de ser necessàriament antics.
2: També destacaria el far de Torredembarra, que és el més nou de tot Catalunya, es va estrenar l'any 2000 i a més té un disseny innovador de l'arquitecte Josep Llinàs, que ell va projectar-lo, primer fer-lo dins del mar, però per tema del pressupost es va desestimar la idea. És una llàstima perquè s'hauria visitat amb una barqueta, no? Aquí sí que pots pujar fins a dalt de tot i és molt bonic perquè hi ha tota finestretes que cada finestra quan puges és com un quadre i

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Baixen els delictes en general a Barcelona d'un 11% el primer semestre de l'any en relació al mateix període del 2025 i tot i que la multireincidència es manté, hi ha 2.200 delinqüents amb risc de persistència que haurien comès 6.276 delictes. Els furts també baixen d'un 21%. Ara bé, en el que portem d'any, gairebé han mort el mateix nombre de persones a trets que tot l'any passat a Barcelona. Unes accions vinculades a les bandes criminals i relacionades amb el tràfic de drogues. Per aquest motiu, Núria Parlon, consellera d'Interior, i Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, demanen canviar la legislació al govern central.
2: Vam tenir 8 en total l'any passat i ara tenim 7, per tant estem dintre de la constant dels darrers anys, ni més ni menys, però això no li treu preocupació per l'impacte que té davant de la ciutadania. És el que dèiem i per tant aquí tot l'esforç és poc.
3: No volem aquesta gentussa a la nostra ciutat. No volem que la nostra ciutat es converteixi en un camp de batalla d'aquestes bandes criminals organitzades.
1: Pel que fa a les denúncies per agressions sexuals, aquestes disminueixen d'un 9,4%. En l'àmbit estricte de la violència de gènere, la reducció és, però, del 14%.
4: Recull de notícies Ràdio Vila-sacra.

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: La nit.
2: Actualitzem.
3: Tota la informació de les comarques de Girona a @cati_girona.
4: Tranquil·lament.
5: Paradores és per als clàssics i per als clàssics moderns. Per als molt romàntics i els molt familiars. Per als amants de la història i de les històries. És per aventurers, foodies, esportistes, dormilegues. Paradores. Per a tots. Hotels i restaurants des de 1928.

0: Que bo! El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
1: Portem dues setmanetes parlant d'espècies, vam conèixer les propietats de la canyella, de la cúrcuma, i aquesta setmana, Alicia Herrera, toca parlar de...
2: Aquesta vegada és una flor. És una flor molt petitona, que poder sorprèn, perquè estem parlant del clau, el clau d'olor. El seu nom científic és molt bonic, Syzygium aromaticum, perquè és que fa aquesta olor,
1: fa una olor impressionant,
2: i a més que és molt pròpia del clau, diguéssim, es veu quan la sents, dius, sí,
1: és inconfusible,
2: és inconfusible. El clau és un arbre, és originari de les Moluques, de Filipines, però ara es troba a l'Amèrica i a l'Índia també. Pot arribar a fer uns 12 metres. És de la mateixa família que l'eucaliptus, de les mirtàcees, i el que nosaltres aprofitem és la flor just abans d'obrir-se, el botó florat. Aquest botó el agafen, el sequen, i és el que ens arriba en forma de claus. Ben bé que sembla un clau, amb un cap i el piuet aquell. Els claus també deuen venir des de fa centenars d'anys, i tenen una propietat característica, que és a dintre tenen una substància que es diu eugenol, que és de dintre del seu oli essencial, que és anestesiant. Pensa que, per exemple, l'anestèsia del dentista porta eugenol. Si tens bon nas, pots sentir l'olor de clau quan te posen anestèsia en el dentista. Bé, és una manera d'anar al dentista content,
1: Sí, no?
2: A veure si sento l'olor de clau. Llavors, el clau, a part de com a espècie,

0: Però el clau té altres propietats que són regeneradores de la mucosa gàstrica, que això està molt bé per la gent, per exemple, que ha tingut una úlcera. Doncs el clau ens ajuda a regenerar tota la mucosa gàstrica, i també disminueix l'acidesa gàstrica. La gent que té problemes amb l'acidesa, doncs que provi de beure clau o infusions de clau, o simplement afegir el clau a les infusions, vale? Perquè ens ajudarà, doncs, a reconstituir tota aquesta mucosa gàstrica.
1: I a més li dona molt bon gust, i quan fem infusions es nota, l'aroma que deixa,
0: sí,
1: anar.
0: Sí, i tot i que té un aroma molt penetrant, no li hem de tenir gaire por. Això ho vaig veure en un viatge al Senegal, on em van convidar a un d'aquests tests interminables que duren 2 o 3 hores, saps, Mercè? Aquelles tests. I jo me vaig quedar sorpresa de la quantitat de clau en pols, perquè també el podem trobar en pols, aquest, que li posaven en el te. Però però increïble, poder una culleradeta i mitja per cada gotet de te, Per tant, no li hem de tenir por en aquesta espècie, i no té, en principi no té cap contraindicació. També va molt bé pels vòmits, per la gent que té nàusees així, doncs el clau ajuda a no tenir-ne. També és antiinflamatori, és digestiu, és antiespasmòdic, va bé pels gasos. Vull dir que és una espècie molt interessant.
1: Comentaves que també el podem trobar en pols, però potser no hi estem tan acostumats a utilitzar-lo i a trobar-lo en pols.
0: Sí, potser no. Bueno, sí, se troba de les dues maneres. Sí, clar, pensa que el clau amb el sencer guarda molt més l'aroma, guarda molt més les propietats. A la que nosaltres agafem una planta o una espècie i la posem en pols, clar, jo va perdent una mica. Hem de tenir un lloc que estigui ben guardat, ben sec, hermètic no pot ser, però que no s'oxidi, sobretot que no perdi les propietats. Si nosaltres obrim un pot d'aquestes espècies com la cúrcuma que parlàvem de la setmana passada, o aquesta setmana del clau, si obrim el pot i no fa olor, llavors hem de llençar, perquè ja està, ja s'ha acabat aquí la seva vida, diguéssim,
1: Però mal no ens en podria fer.
0: No, mal no.
1: L'única cosa que perdria les propietats principals.
0: Exacte, aquestes propietats principals. I, bueno, com a curiositat, dic que a la Índia, per exemple, es fan collarets de clau per protegir els nens i a les, bueno, i a les persones dels mals esperits. Això és molt interessant. A Egipte ho feien servir en els rituals funeraris com una de les espècies per momificar, perquè ja hem dit que era antisèptic, no? Era desinfectant. I a la Xina i al Japó cremen el clau com a encens directament per purificar l'espai. Que això, bueno, nosaltres també hem parlat del llorer, que també podríem fer el mateix, doncs amb el clau també ells ho fan, perquè ho tenen més allà, a més a mà, diguéssim.
1: Que interessant i que curiós, i quantes coses aprenem. No sé si ens deixem alguna cosa al tinter avui parlant del clau, Alicia.
0: Simplement dir això del hi ha oli essencial de clau, que llavors seria, no, tota la potència del clau concentrada, que també es pot fer servir com a antiinflamatori una mica, si sempre barrejat amb un oli vegetal. Podríem posar-hi una cullerada d'oli, que sigui, ametlles, oliva, el que sigui.
1: Coco.
0: I un parell de gotes d'oli essencial de clau, i fregar la zona que ens fa mal, i ens ajudarà com a antiinflamatori.
1: Per què no directament?
0: Perquè el clau és un oli que pot irritar una mica la pell si ho fem directe. És millor barrejar-ho. Hi ha alguns olis essencials que van dir que és el principi actiu concentrat de tota la planta, per tant hi ha alguns que són irritants per la pell, hem de tenir-ho molt clar, i aquest podria ser un, tot i que es tolera bastant bé, podria ser, per tant jo m'estimo més que el barregem amb un oli.
1: Fantàstic, doncs tenim en compte totes aquestes consideracions, i la propera setmana continuem parlant d'altres plantes o espècies en
0: altres
1: aquesta,
0: espècies,
1: en
0: sí,
1: aquesta ocasió. Gràcies.
0: Fins ara.
2: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.

què passaria si poguéssim crear un dia a dia millor per a les persones. Per a les parelles, per a les persones grans, per a nenes i nens, i per als que esperen tenir-ne. Què passaria si poguéssim crear energia inesgotable i inventar nous materials per salvar el planeta? I si poguéssim retornar la vista a qui l'ha perdut? Evitar les malalties a més de curar-les. I si la llum destruís tumors i els científics poguessin crear òrgans? Què tal si ho intentem? Una, dues vegades, les que calguin. Perquè si ningú ho intenta... I si unim els talents de 7 centres d'investigació excel·lents i trenquem els motlles? I si 2.300 persones treballem juntes per aconseguir-ho? Dones i homes, experts en biologia, astrofísica, enginyeria, química, mestres en ciència i tecnologia, líders en investigació. Decathlon. I si ho intentem?

0: Consumint productes de proximitat, t'assegures la qualitat. I amb la protecció de casa teva o el teu negoci. Canvia ara a protegim.cat, l'alarma catalana. La millor tecnologia d'Europa al servei dels catalans.
1: Seguretat, control, privacitat i confort en un sol sistema connectat les 24 hores amb avís a policia, sense permanència ni quota d'alta.
0: I 100% en català. Et protegim?
2: La xarxa.
3: Propostes en xarxa.
4: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
5: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
4: Un espai per reflexionar de manera conscient.
6: Bona nit.

0: viatge en el temps.
1: Anem a pams.
2: Sentir-se bé, tot i la situació.
3: És qüestió d'actitud.
4: Ràdio Vila-sacra, i on t'aràs.

0: Molts somnis comencen amb una idea. Li hem donat forma i l'hem convertit en realitat. Treballem en equip, innovem i busquem la millora contínua. Estem compromesos amb la qualitat. Creem valor en tot el que fem. Amb esforç i il·lusió, tot és possible.
1: La banda sonora dels ocells a una escala tan gran.
2: La Municipal.
3: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió. Amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat. On pots gaudir de moments inoblidables. A soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
4: Tenim el que d'altres no tenen.
5: Oi, jote.
6: Canviem de qüestió.
7: Passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Pacteu usos i horaris per als diferents dispositius. Trobeu espais comuns per fer-los servir i espais de desconnexió digital. Interesseu-vos per les aplicacions que agraden als vostres fills i filles i aprofiteu les possibilitats educatives que ofereix la xarxa. Connecta't amb responsabilitat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
8: Que bo!

0: Encara creus que els residus no són un problema? De veritat ho creus? Ah, que no és el teu problema. Ja reciclaran els altres, oi? Però qui? Els teus fills? Els fills dels teus fills? Per ells ja serà massa tard.
1: La brossa augmenta. Els recursos s'esgoten. El temps de no reciclar s'acaba. Reacciona. Separa els teus residus. Amb la col·laboració d'Ecoembes i Ecovidrio, Generalitat de Catalunya.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila-sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.
2: Tic-tac, tic-tac.
3: Aleix Artés Vilosa. Us faré una endivinalla. Tinc un espiracle. Visc a l'oceà. Tinc un ullal que em sobresurt. I sóc més petit que una orca. Quin animal sóc?

0: Veu i Cos esdevenen espai de memòria i identitat al 40è Festival Peralada fins al 29 d'agost. La soprano Hermonella Jajó i el tenor Benjamin Bernheim, Sara Blanch, Michael Spires, Jordi Savall o Núria Rial, entre molts grans artistes més. Tota la informació i entrades a festivalperalada.com.
1: I parlant d'emocions...
2: 50.
1: Exacte.
3: Impulsem la cultura.

l'illa d'Okunoshima, al Japó, hi ha una població considerable de conills que passegen lliurement. El que és peculiar és el seu origen. Durant la Segona Guerra Mundial es va establir una instal·lació secreta per produir gas verinós a l'illa i es diu que alguns conills van ser utilitzats per experiments. Després del tancament de la instal·lació es van alliberar els conills i en no tenir depredadors naturals, la seva població va créixer dràsticament. Avui en dia, aquests conills han esdevingut una atracció turística popular i els visitants van a l'illa per interactuar amb aquests adorables animals. Aquesta història extraordinària ha fet que l'illa sigui coneguda com a Rabbit Island a tot el món.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí està al dia, aprendre i sentir Ràdio sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Cansada de tants macrofestivals? Viu la resistència dels micropobles. Aquest juliol, el Festival Fast omple de teatre, dansa i circ 10 micropobles de l'Alt Empordà.
5: Tota la programació a fastempordà.cat.